0: 45. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
3: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
4: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
3: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
5: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
6: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
3: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
1: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
7: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3CAT Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
8: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador, amb bosc de ribera, que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
7: A la piscina municipal no hi hem pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
9: Ha passat d'estar plovent i deixin dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor.
11: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
12: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
7: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
1: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
2: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa cinquè i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
17: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
1: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
18: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
19: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
18: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
1: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
21: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
20: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
1: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
20: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
22: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
20: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
23: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
20: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
24: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
20: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
16: El temps.
1: Néstor Gómez.
25: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouren a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
16: 3CAT Info.
1: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
26: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors es demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
1: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que a l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
0: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
3: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
0: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
4: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermosos, però vencerem.
0: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
16: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
8: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
1: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
2: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
5: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
2: Absolutamente.
5: ¿Sobre qué iría?
2: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti que te importa, Ricard.
1: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
16: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
1: Amb en David Ubach.
7: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
7: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
10: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
7: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
11: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
16: 3Cat Info.
7: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
12: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
27: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
7: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
16: L'actualitat esportiva a fons.
7: perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme, el Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
16: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouren a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32 i 34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim

0: En el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
2: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon, el davanter anglès de 25 anys. Ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
3: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I, en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
4: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
2: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
5: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3CAT Info.
2: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdebeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
6: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
2: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceu, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
7: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.

0: Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alegge. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa d'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en dos sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzens de final contra Joao Fonseca en cinc sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
1: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixin 2 rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac en dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info.
4: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
23: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
4: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi, que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals, constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que a l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que dos de cada tres ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: ¿Sabéis quién soy?
25: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
26: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
25: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
4: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
27: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
28: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
27: Absolutamente.
28: ¿Sobre qué iría?
27: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
4: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Amb en David Ubach.
29: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
30: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
29: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CatInfo, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
29: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
9: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
8: 3CAT Info.
29: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
10: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
11: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
29: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
29: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
12: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Mark Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació de poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer diferents serveis públics mobilitzats perquè, doncs, realment, doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consolat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que, dins de l'Aliança Atlàntica, ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. Els espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulator, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Vivens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La 7a edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: temporades, per tant, fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
1: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3cat.info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I, en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
3: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
4: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3Cat Info.
0: I el futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info.
0: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i Ucam Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
5: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
6: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Bisma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també, amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens.

0: en dos sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16 de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
1: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
3: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
3: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
3: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3Cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixin 2 rajos de sol. De sobte, de repent, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i, bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls, per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
3: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
3: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
3: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
23: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: ¿Sabéis quién soy?
25: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
26: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
25: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
27: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
28: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
27: Absolutamente.
28: ¿Sobre qué iría?
27: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
23: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
29: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
30: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
29: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny, s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
29: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
8: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
23: 3Cat Info.
29: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
9: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
10: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
29: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
23: L'actualitat esportiva a fons.
29: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior, Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme, al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alegre. El seu company a l'equip Bisma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
23: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tobat?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'Ustec i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana, els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguiar. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Víctor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit activarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. Els espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarregui no poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat a la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy

0: Aquest info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
2: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
3: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3CAT Info.
0: I el futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
5: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Bisma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirchhoff i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzents de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
1: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació de poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3Cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador, amb bosc de ribera, que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixin 2 rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info.
4: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
23: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
4: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que a l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que dos de cada tres ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Belenguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Belenguera, el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Belenguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: ¿Sabéis quién soy?
25: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
26: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
25: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
4: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
27: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
28: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
27: Absolutamente.
28: ¿Sobre qué iría?
27: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti te importa, Ricard.
4: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
4: Amb en David Ubach.
29: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
30: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
29: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
29: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
9: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
8: 3CAT Info.
29: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
10: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
11: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
29: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
29: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei lliga femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
8: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació de poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguiar. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi, veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Vivens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La 7a edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I, en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar

0: descripció de jugadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
2: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
3: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3CAT Info.
0: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i Ucam Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdebeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
5: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa d'alta muntanya també, amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16 de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
1: Trescat Info.

0: i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3Cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixir 2 rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
12: Clar, han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i, bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls, per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que dos de cada tres ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Palanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Palanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Palanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
23: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: ¿Sabéis quién soy?
25: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
26: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
25: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
27: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
28: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
27: Absolutamente.
28: ¿Sobre qué iría?
27: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo más de la cuenta que a ti te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
23: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Amb en David Ubach.
29: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
30: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
29: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar a 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
29: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
8: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
23: 3CAT Info.
29: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
9: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
10: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
29: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
23: L'actualitat esportiva a fons.
29: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
23: Són 2:15.

Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'Ustec i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit activarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat a la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La 7a edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I, en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat

0: L'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
1: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3CAT Info.
0: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Provítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
3: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
4: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Bisma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també, amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16 de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
5: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 30 de maig del 2026, després de setmanes de negociació, d'acostaments i allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar, tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir l'USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan van pensar que, tenint Comissions Obreres i la UGT el mateix vaixell, li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquests dos últims mesos. És obvi que els mestres professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector i els professors els servirà per brandar els beneficis.

0: d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista al suplement en aquest estudi amb la consellera Esther Niubó. Abans, d'aquí una estona, a les 8, també sentirem la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segures. Per tant, les dues cares d'aquesta moneda, que sembla que ha acabat amb encaixada de mans aquesta nit. De seguida els detalls d'aquest acord, doncs avui sentirem aquestes dues parts aquí al suplement. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, com no pot ser d'una altra manera, és la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat, més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts. Perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, el futur del país. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Consulta aquest cap de setmana als afiliats als sindicats d'ensenyament després d'aquest preacord ahir al vespre a què han arribat sindicats i educació aquesta nit.
2: Un pacte que inclou un augment salarial progressiu de 600 euros en els pròxims 4 anys i 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva.
0: Ho heu notat, fa calor, en plena calorada de rècord a Catalunya en un mes de maig en què s'ha arribat als 39 graus i mig. Avui, dia de molt, molt risc d'incendi a Ponent, sobretot.
2: Sí, l'avís afecta una vintena de municipis de les comarques de la Noguera, la Ribera, el Segrià, volem dir, i la Terra Alta. Els agents rurals demanen especial precaució en la sega del cereal.
0: Continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran.
2: Després de reunir-se aquesta matinada amb el seu equip de seguretat, Donald Trump reitera les seves exigències per arribar a un pacte, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz sense restriccions i que lliuri l'Irani enriquit.
0: L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia per l'atac amb dron que ahir va provocar dos ferits a Romania.
2: Però descarten de moment represàlies. Putin qüestiona que el dron sigui rus i recorda que altres vegades s'ha acusat Rússia d'atacs que s'ha acabat demostrant que eren ucraïnesos.
0: Els esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del ja oficial Anthony Gordon. Albert Bonet, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va informar ahir 3CAT, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès que arribaria lliure del Manchester City. L'entrenador Hansi Flick ha d'acabar de donar el vistiplau a la incorporació del futbolista de 31 anys.
0: El Barça va fer oficial ahir a la nit el fitxatge de Gordon en la presentació que va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou.
3: També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat, velocitat i tècnica. Gordon es va expressar en un castellà fluid i ell mateix va explicar que el va començar a estudiar perquè volia jugar al Barça.
0: Atenció a aquestes últimes hores perquè la xarxa s'ha embullit amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha burlat del Barça amb un seguit de tuits per sucar i pa. Avui ens hi recrearem.
3: El club matalasser fa befa del club laurana per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros que neguen que hagi existit i també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: La calorada d'aquest final de mes de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. De seguida ens n'ocupem. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Tenint en compte aquest titular que explicàvem, i és que 39 graus i mig ahir en alguns punts del país.
4: Efectivament, ahir va ser a Vinebre amb aquests 39 graus, una temperatura inusual, excepcional, de tot fora d'època, perquè aquestes temperatures haurien de donar en èpoques de juliol i fins i tot d'agost. Hem de pensar que el 2014, per exemple, cap dia de l'any va arribar als 40 graus, i en canvi ara pràcticament ens hi hem acostat, i com dèiem, estem a finals del mes de maig encara. I avui, doncs, el que fa les temperatures és recular una miqueta. Abandonem les temperatures extremes, no arribarem ni als 38 ni als 39, però sí que de calor en continuarà fent, i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36 graus aproximadament, de tal manera que afluixa la calor, però no desapareix. Tot això en un dia assolellat, sobretot durant el matí, i a la tarda, tal com va passar ahir, tornaran els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del Pirineu per a Pirineu, i aquesta tarda poden avançar també de cara a tarda vespre cap a punts de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Tot això, com dèiem, amb una situació meteorològica que pràcticament difícilment replicaríem de cara a demà. I ara mateix, temperatures de 13 graus a Palafrugell i a Margalef, 24.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. Entrevista a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi a partir de les 9. També l'altre costat de la moneda, amb qui han pactat aquestes últimes hores, Iolanda Segura, de l'USTEC, a partir de les 8 al suplement. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro, un nom propi, una setmana més, Isaac Endic i Jonathan Endic, pare i fill. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Grey va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes de fer 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte també al suplement ens acompanyen dos científics, el Salvador Massip i el Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vull ser de gran, una reflexió sobre l'envelliment. Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. Avui, a partir de les 11, Pere Estupinyà i Salvador Massip, també el Xavier Deco amb les seves aventures, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Maiera albirem el 3Cat en viu des de dins, amb els companys del Que no surti d'aquí, avui a la 1, el Que no surti d'aquí, des del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica, i avui acabarem el Pep Noguer, amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Tancat i segellat un preacord entre els principals sindicats d'educació i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i de professors, el pacte l'hauran de ratificar ara els afiliats dels sindicats en una consulta per decidir si avalen la proposta, Eva.
2: Un preacord que s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana i que es pot allargar fins dilluns, dia en què hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que, de moment, no estan encara desconvocades. Aquest preacord, que ara s'haurà de ratificar, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
6: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
7: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: A partir de les 9 aquí al suplement, entrevista amb la consellera Niubó i també amb la portaveu de l'USTEC, del text que s'ha tancat després d'una jornada, com dèiem, maratoniana de reunions. Se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny.
0: Aquesta calor que tots notem ha fet que s'avanci un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. En aquest sentit, hi ha 4 comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han activat aquest pla a 19 municipis de la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
8: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància exclusiva del compliment de prohibicions, com fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures i rostolls o fer ús de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat arran d'un maig de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
0: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta literalment les línies vermelles del president nord-americà Això vol dir la reobertura de l'estret d'Hormuz i també la qüestió nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, detalls. Bon dia.
9: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
0: Gràcies, Oriol. Fa una estona, el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. També ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb aquesta guerra. I encara parlant de la Casa Blanca i parlant de Donald Trump, fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual que es fa al president nord-americà. Segons aquest informe, Trump es troba en un estat de salut excel·lent i destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. El metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove.
2: Vinga, recordem, ja ho voldríem, eh? Recordem que Trump farà 80 anys d'aquí 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65. A nivell cognitiu, el president nord-americà ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans, provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal.
0: I també ens fixem, ara anem fins a Moscou, perquè l'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar dos ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron sigui rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, tenint en compte que altres vegades s'ha acabat demostrant que eren drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
11: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
10: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
0: Encara continuem a Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas d'ucraïnesos, i malgrat la por que els causen, es resignen a la situació mentre duri aquesta guerra. Cristina.
10: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
12: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
10: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
13: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
10: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
14: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
10: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: Ara marxem fins a l'Àfrica. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia d'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus que ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
15: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
16: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
15: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Nou detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat, després l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència.
2: Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
17: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furs, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
2: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris.
0: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet que les donacions al Banc dels Aliments hagin augmentat un 18% de gener a l'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat.
2: Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat del Banc dels Aliments.
18: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
2: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat diu que no ha posat cap sanció ni avís perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019, Pere Joan Álvarez.
19: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
20: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
19: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
21: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que pues, ajuda a diversificar l'empresa.
19: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: I ara música.
22: Mira, nois,
3: Hi tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats.
4: Tres cap en viu.
0: És la Juliana Canet i altres companyies. Ja ho sentiu, ha arribat el dia. Aquest cap de setmana tot l'univers 3CAT puja a l'anella olímpica de Montjuïc per fer en directe al davant dels espectadors tots els seus grans programes d'entreteniment i actualitat. Al suplement hi serem demà diumenge a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Ens podeu venir a veure. I a més, avui també hi connectarem. Tenim la unitat mòbil amb la Cèlia Magral al llarg d'aquest matí de suplement. Arrenca el 3CAT en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita. Valèria Obareda.
22: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Aquest programa, el suplement amb Roger Escapa al capdavant, pujarà a l'anella olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no sortí d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'Especial Polònia, els càstings en directe de la Trapa amb Si Pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse de Jordi González.
0: Gràcies, Valèria. I ara anem fins a Palma. Així sonava el cant de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca que ahir al vespre la van cantar a la vegada. Fa 100 anys que l'Orfeo Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana. Des de Palma, Caterina Carmany.
23: Bon dia. Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
24: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... el fil de la nostra identitat.
23: Després del cant, esclafit de mamballetes, ulls plorosos, emoció.
25: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabien ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai, i l'anava demanant, anava demanant sa lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa, és vera que ha arribat a molta gent, està molt bé.
23: Diada històrica, segons l'Obra Cultural Balear.
1: L'informatiu del suplement.
26: El balcó gastronòmic és un lloc...
27: Que bo.
26: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
27: Parella, què us podem patir?
26: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
28: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
29: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
30: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
29: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
30: T'ho perdràs?
29: Més informació a futurfest.cat.
31: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
1: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
32: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
1: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
32: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
1: Univers MotoGP.
32: Perquè el Mundial és nostre.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. L'informatiu del suplement.
0: Cinc minuts per 7:45 amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir aquesta plantilla per guanyar la Champions. Albert Benet, bon dia.
33: Bon dia. Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça per davant d'altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
33: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
4: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So I'm muy emocionado.
33: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
4: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
33: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
4: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of...
33: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal i amb un 2031 a sota del seu nom, firma per 5 temporades fins al 2031. I de les últimes hores destaca també el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, el que ha fet del club matalasser, que es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, un altre dels objectius de Deco i Flick per aquest estiu per substituir Robert Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta, i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava, amb sarcasme, ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil: hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades per al concert de Bad Bunny, amb subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Aquesta era l'oferta per Lamine, l'oferta entre cometes. Després hi afegia ofertes per Pedri i Rafinha, també de l'estil, però afegint-hi encara més sarcasme. I finalment també desmentien, també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. En fi, i per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira en altres tuits, dient que ells tampoc se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat per Dani Olmo i Pau Víctor. Es tensiona, doncs, la relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I a tot això, avui, la final de la Champions. PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, posem cançons amb el Blai Mercè i l'Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I fem el nostre particular homenatge a algun artista que ens interpel·la d'alguna manera. Avui és el torn de Blur, una de les essències del Britpop d'aquestes últimes dècades. I no sé si mai prou reivindicat, perquè potser Oasis se'ls va cruspir bona part del pastís. Ho trobeu just, i això, o no?
3: Sí, jo crec que sí. Tal com han anat les coses, sí. Al final, tu vas a surts al carrer i preguntes qui són Oasis, i tothom et sabria...
2: Tu dius Oasis?
3: Oasis, no?
2: No dius Oasis? I clar, llavors hauríem
3: de dir...
2: Des que
3: treballo a la ràdio...
0: I hem de dir Blur, o hem de dir Blar, o hem de dir...
2: Blur.
3: Quan parlo per la ràdio dic Oasis, però quan parlo amb els meus amics dic Oasis.
2: Oasis, en català. Sí.
3: Doncs això, que Oasis, al final, doncs, és molt més conegut, però jo crec que Damon Albarn, cantant de Blur, està anys llum de qualsevol dels Gallagher, i també dels Gallagher sumats.
2: Estic d'acord, totalment d'acord.
3: Per tant, per mi, a nivell musical i artístic, qui s'ha menjat aquest pastís del Britpop i tot això és Damon Albarn, i si vols després hi podem posar Jarvis Cocker. Però els Gallagher segueixen.
2: Sí, bueno.

0: accent més british, eh?
1: És cockney.
0: Ah.
1: Això és cockney. És un accent propi d'una part de Londres. I sabeu qui fa l'speech aquest? Un actor que es diu Phil Daniels, que és l'actor de Quadrofèria.
2: Ah. Epa.
1: Epa.
2: És que, clar, ells...
1: Clar, llavors aquí connecten dos mons. El món dels mots, no?
2: Dels
1: 60. Amb la música del Britpop dels anys 90. És un tema del 94, el Park Life. I'll get up
2: when I want, except on Wednesdays, when I get... I ara, sentint aquest actor, podrien ser els Sleaford Mods, que és un grup britànic també des de fa uns quants anys molt de moda.
1: Mm-hmm.
2: Em sona molt això, també.
1: Sí, clar, això connecta una mica amb allò que dèiem, qui és més working class, no?
2: Home,
1: Oasis, que és la Blur. O Blur, no? I és el mateix que passava també als anys 60, no? O sigui, qui és més autèntic... són els Beatles, són els Stones, són els The Who, qui ve d'una família, qui s'ha fet més a ell mateix, no? Sempre hi ha aquest punt de classista, no? A la música britànica.
2: Sí, sí, i això ha arribat ara també, això de l'autenticisme,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: és una
1: sí.
2: cosa molt a l'ordre del dia, no? Ara, o fa uns quants anys, Bad Bunny, J Balvin, o aquí a Catalunya, Manel o els Amics de les Arts, no?
1: Sí.
0: Blur o Oasis.

0: Dedicaven estones a pronunciar improperis contra els altres, els Oasis i els Blur. Ho dic perquè, com que els Gallagher tenien enemics a tot arreu i no podien parar de rajar de tothom i es barallaven amb tothom.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema...
0: O era una història de la premsa,
1: això. És que, clar, quan la premsa pregunta, el grup respon. I aquí és on està el tema. Si la premsa no pregunta, doncs segurament el grup no té per què insultar l'altre.
0: Però al final tu competeixes per arribar a unes llistes, per assolir uns
2: objectius. Aquí hi ha un tema de la premsa i...
0: I les llistes, vull dir, eren ells dos, no?, qui assolia el número 1
1: sí.
0: sempre.
1: Sí, sí, sí.
2: I després una batalla entre discogràfiques, perquè aquí mateix, en aquesta cançó, Roll With It, d'Oasis, va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Era una de les cançons que acabarien formant el What's the Story, Morning Glory, que segurament és el disc més celebrat dels Gallagher. I per contrarrestar tot això, la cançó que sentirem ara també va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Escoltem-la i ara us direm qui va guanyar la batalla.

0: O sigui, aquesta cançó, el Country House, competia amb el Roll With It d'Oasis en aquests moments.
1: Sí, i va vendre més singles al Country House de Blur.
0: Home, és que aquesta et diria que encara... O sigui, com a single...
1: Sí.
0: Segurament sí que va superar...
1: Ara, si et dic The Great Escape de Blur... Et veig una cosa? Doncs és el disc on hi havia aquesta cançó i no cal dir que qui ha acabat guanyant What's the Story, Morning Glory d'Oasis o The Great Escape de Blur.
0: Sí, conclusió, un gran single no fa un disc.
2: Sí. El que passa és que...
1: Era un bon disc, però comparat amb el What's the Story, Morning Glory...
2: Ja, però Great Escape hi ha grans temes, també.
1: Sí,
2: és un bon disc,
1: Tender, també. Clar, no, és un bon disc, però és que What's the Story, Morning Glory és que potser és el top 5 dels 90.
2: Sí,
1: no?
2: I a més s'ha futbolitzat moltíssim, clar. Sí. Quan un grup...
1: Futbolitzat.
2: Sí, és veritat. Quan les aficions acullen els temes...
1: Sí, doncs els passen al joc.
2: Els passen a un altre nivell.
1: M'agrada que parlis de futbol per la cançó que ve ara.
0: Sí, perquè a mi aquesta cançó de Blur,
1: potser et recorda el mateix que a mi.
0: A un videojoc. FIFA 98, guanyador Brasil... No, guanyador França contra Brasil a la final. Dos gols de Zinedine Zidane i un de Pedit.
1: 3-0.
0: Ah, te'n recordaves de tot, eh? Moltes estones de jugant a la PlayStation, eh?

0: Sí. Ho recordo, eh?
1: Sí, sí. I jo recordo el...
2: Sí, que heu jugat molt, llavors, no? Al FIFA?
0: No, o sigui, jo he estat poc de videojocs, però aquest reconec que sí que el vaig tenir i, clar, com que només posar-lo sonava aquesta cançó amb el moment de la tornada, amb aquest moment tan guitarrero, clar, és tan inconfusible.
1: Sí, jo vaig descobrir Blur per aquí i em pensava que era Jimi Hendrix. Perquè al meu pare li agrada molt Jimi Hendrix i vaig dir, mira...
2: Una guitarra que sona com Jimi Hendrix,
1: sona Jimi Hendrix al FIFA 98, no? I vaig estar investigant i no. I resulta que la inspiració real era un altre grup de Seattle que no és Jimi Hendrix, sinó que eren els Nirvana i tot el moviment grunge de l'època, per això feien aquests crits i tot això. Era com un experiment d'estudi, la cançó, i al final ha acabat sent el seu gran hit, no?
2: Un dels grans hits.
1: Sí, un dels grans hits.
0: Vinga, va, continuem.

0: Això és una altra cara de Blur, i això és, estem seguint els anys 90. Això és un, altre dels temes de Park Life. I amb aquest This Is Hello, que és potser una cançó, un tema una mica més sofisticat, no?, que altres cançons com que hem sentit fins ara, no?, com Country House, per exemple, però ja comença a indicar que Blur és molt més que un grup de hits pop, sinó que Damon Albarn, que és un dels principals compositors del grup, sempre ha volgut anar una mica més enllà i buscar altre tipus de sonoritat i que no deixar que Blur fos simplement un grup de pop superficial, per dir-ho així. I això ho hem anat veient al llarg dels següents discos de Blur i també dels altres projectes que ha fet Damon Albarn.
1: Fa bé que em facis aquesta passada, perquè jo sempre, des de fa uns quants anys, em faig la pregunta que si a dia d'avui doncs haguem de fer una biografia de Damon Albarn o obra necrològica quan arribi el moment, hem de situar Blur o Gorillaz...
2: L'ha avançat per la dreta, pràcticament,
1: sí,
2: Gorillaz.
1: Sí, per això que jo crec que Gorillaz ja porta una trajectòria tan llarga i ha fet tantes coses que potser és més transcendent fins i tot que Blur.

0: Jo crec que avui en dia, si ets músic, fins que Goril·laz no et truquin per participar a un disc seu, no acabes de ser algú.
1: Sí, recordem una mica com va néixer, perquè això era un projecte bastant personal del Damon Albarn, que va fer amb aquests grups caracteritzats amb il·lustracions,
0: el dibuixos animats.
1: I es va anar fent gran.
0: Sí, al principi no sé si que se sabia que hi havia el Damon Albarn al darrere, però no veies la cara de ningú. Fins i tot els videoclips no eren tots de dibuixos animats i era com un projecte que no tenia res a veure, que no s'havia fet mai, això. Fins que al final, doncs, va anar canviant una mica i la gràcia de Goril·laz, el que el fa una cosa completament singular i que fa que el converteix en un projecte col·lectiu, és que a cada disc hi ha convidats i que els concerts també. I tu vas a veure'ls en directe, mai saps qui hi haurà, i per això el Primavera Sound, que són un dels caps de cartell del Primavera, sempre, encara que els hagueu vist un altre al Sonar fa no sé quants anys, o al Primavera mateix, està bé anar-hi perquè segur que hi haurà convidats que no hi hauran estat aquell dia.
1: Perquè han tingut un disc ara que es diu The Mountain, que és molt xulo, la veritat. Sí, està molt bé. Què més, Olga?
2: No, també cal dir que Goril·laz és la manera que ha tingut Damon Albarn de sortir una mica del focus, no? O sigui, quan et passes tota la teva adolescència, no?, o joventut, que t'estan perseguint paparazzi, sobretot de la premsa sensacionalista...
0: I adolescents.
2: Clar, et busques grups una mica per desaparèixer i no ser tu la cara visible, no? I un altre dels grups o dels projectes que va tenir Damon Albarn va ser The Good, The Bad and The Queen.

0: mi aquesta em porta molt bons records. Aquesta cançó recordo haver-los vist al Primavera Sound del 2007, que va ser el primer Primavera Sound on jo vaig anar. I a part que The Good, The Bad and The Queen era una banda, una superbanda, el que es diu una superbanda, formada pel Damon Albarn, el Tony Allen, el bateria que, nigerià que va tocar amb Fela Kuti, el baixista de The Clash, el Paul Simonon, i el guitarrista de The Verb. Per tant, no podia sortir una cosa dolenta d'aquest projecte. I és un dels altres projectes de Damon Albarn. Fa poc també va fer Africa Express, que va anar al Festival Cruïlla. Albarn sempre ha tingut la mirada posada a l'Àfrica, ha reivindicat molts músics africans com mai ningú havia fet. També alguns músics asiàtics. Té un sentit global de la música, de les músiques del món reals, que només ho té ell. Sempre Damon Albarn.
1: Acabem amb l'Urbà.

0: Aquesta no és la veu de Damon Albarn, sinó que és la veu de Graham Coxon, que menys l'havíem de citar.
1: Home,
0: en algun moment.
1: Sí, és veritat, pobra.
0: Sempre hem parlat de Damon.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest és el guitarrista de Blur i també una de les peces claus del grup.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: També se l'ha de reivindicar com a compositor, també ha fet els seus projectes en solitari, i aquest tema, Coffee and TV, del disc 13, és que és un dels meus preferits. Per això l'he posat, perquè és el meu fetitxe personal, aquest tema.
2: Café i televisió avui amb Blur
1: i ràdio.
2: I també ràdio, de ràdio, aquí el suplement. Salut per tots dos, que vagi molt bé. Olga Balós, Blai i Mercè, ara tornem.
0: Blur.
1: Fins la setmana que ve.
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
11: Fes t'entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Fumata blanca, els sindicats d'educació i el govern arriben a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents.
13: Ara els afiliats hauran de ratificar aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns encara no sabrem si els implicats avalen o no avalen aquesta proposta. Si no es valida el preacord, els sindicats han avisat que faran més vagues a partir del 8 de juny.
2: A les 8, conversa, saludem la portaveu d'USTEC, el sindicat de l'ensenyament majoritari, Iolanda Segura, i a les 9, en aquesta estudi, la consellera d'Educació Esther Niubó, les dues cares de la moneda, d'una moneda doncs, que ha acabat amb encaixada de mans, almenys aquesta nit, aquest cap de setmana, ho han de validar també els mestres a través d'aquesta consulta. Sense acord, en canvi, encara entre els Estats Units i l'Iran.
13: La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i que el país pers abandoni les aspiracions nuclears.
2: A Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes.
13: El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron caigut.
2: L'Organització Mundial de la
1: Salut demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola.
13: Ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort.
1: La defensa de Jonathan Andic acusa un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves.
13: L'advocat Paco Marco lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que s'haurien d'haver mirat bé les trucades que l'acusat va fer des del seu telèfon mòbil aquell matí per trobar-los.
1: A partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb les últimes novetats del cas Andic. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en un dispositiu extraordinari contra els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat.
13: L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a la ciutat després que l'any passat augmentessin un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple.
13: I posar-se en una no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb aquesta condició que es vacunin abans de començar el tractament amb fàrmacs perquè els provoquen una baixada de defenses.
1: Tot a punt aquest cap de setmana per donar el tret de sortida al 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc.
13: Una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT amb 5 escenaris diferents, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició especial del Foraster i el concert de la quarta edició d'Eufòria.
1: Avui connectarem amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio del suplement. Demà hi serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, suplement en directe des del 3CAT en viu a l'anella olímpica. Els esports, el Barça presenta oficialment el primer fitxatge de la temporada, Anthony Gordon.
13: Una presentació que es va fer pregar perquè faltava ultimar uns petits detalls burocràtics. Gordon, que arriba del Newcastle, ha sorprès tothom parlant en castellà.
1: Avui també es disputa la final de la Champions a Budapest.
13: Que enfrontarà el PSG de Luis Enrique amb l'Arsenal de Mikel Arteta serà a les 6 de la tarda.
1: Els titulars dels diaris són pel pacte entre el govern i els sindicats d'educació. Més enllà d'això, el periòdico destaquen un grup de gent amb mans aixecades passant-s'ho molt bé a plena llum del dia, Marina.
13: El tardeig sacseja el Lleure Espanya. Més de la meitat dels locals ofereixen aquesta modalitat. Un tardeig que conviu a la portada amb una captura del vídeo que registra una caiguda d'Isaac Andic a Barcelona 9 mesos abans de la seva mort. Tema que actualitzarem, ara ho dèiem, a partir de les 10. El titular principal de tots els diaris catalans, però es refereix a aquest acord entre sindicats i educació. Segons el periòdico, han pactat una pujada salarial de 450 euros per a La Vanguardia, però en serien 400. Doncs aprofitarem també per preguntar aquests dubtes a la consellera Niubó, qui tindrem aquí a l'estudi a partir de les 9. A les portades dels diaris catalans també hi veiem el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, presentat ahir, i també espai per Joan Manel Serrat a La Vanguardia, protagonista perquè el Guete, un poble de Madrid, ha retirat el seu nom d'un equipament.
1: Al País, Vox es torna a situar en el punt de mira.
13: Vox se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. El partit ultra visita avui Porto per assistir a una cimera que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva dels immigrants i els seus descendents. També al País entrevista la presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, amb un dard per Zapatero. Després del teu càrrec, la teva vida s'ha d'assemblar a la que tenies abans. L'expresident espanyol també és protagonista del principal titular del Mundo. Fons energètics i lobbies del govern xinès van pagar Zapatero. I acabem amb un cop d'ull a la portada de l'ABC amb una foto de l'impacte del dron que hi va provocar 2 ferits a Romania.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 53 espelmes, Marina Garcés.
7: Jo vaig ser feliç el dia que vaig entrar a la Facultat de Filosofia, que tenia 18 anys, perquè de sobte
14: doctora
7: estava...
14: Doctora en Filosofia és una de les pensadores més mediàtiques de casa nostra. Ha impulsat el projecte Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa i pràctica amb el pensament filosòfic.
1: I avui també fa anys... 53, Olalla Moreno.
15: Això d'estudiar interpretació i tot això, en realitat va ser una cosa que jo volia i que m'ho vaig muntar jo sola. Tenia un nòvio...
14: Aquesta coneguda actriu barcelonina es va fer un nom després d'aparèixer a Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís. A TV3 també l'heu vist a Porca Misèria i aquests últims anys el Com si fos ahir.
1: 83 espelmes, Narcís Serra.
16: Crec que si una cosa està clara és que ser president del govern suposa tants mals de caps que no hi ha ningú sensat que vulgui ser-ne.
14: Mai va arribar a ser-ho, però sí que va exercir com a vicepresident i com a ministre de Defensa del govern de Felipe González. Economista de formació, també va ser un dels membres fundadors del PSC, alcalde de Barcelona i president de la desapareguda Caixa Catalunya.
1: Vida social.
17: I segurament hi penses, i segurament l'enyores.
1: Marta Ferrer, els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria en posta.
17: En el marc del Festival Lo Riu Son, el trio compartirà escenari també amb Buhos, els Catarres, Miquel del Roig i DJ Trapella, entre altres. El festival arrenca a les 6 de la tarda, l'espai firà el 1 d'octubre i encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
1: I la Ludwig Van posa punt final al Festival Maig de Santa Coloma de Caral.
17: Després que ahir actuessin grups com Svetlana i El Petit de Calaril, avui serà el torn dels d'Espolla i Gavina.mp3, entre altres. Serà el Pla de Belllloc a partir de les 7 de la tarda, les entrades a 3 euros.
1: Leo Bassi és una de les estrelles del cicle d'humor Sonats de Sant Feliu de Guíxols.
17: L'actor còmic i bufó repassa el millor de la seva trajectòria en un espectacle que recull alguns dels seus números més emblemàtics sobre els seus temes estrella, la religió, la banca, la dreta i el capitalisme. Se'n pot gaudir a la sala Las Vegas de Sant Feliu a

0: es titula Història lluminosa d'un negat.
1: Sempre havia tingut la teoria que només et podia agradar allò que se't donava bé. Fins que un dia vaig conèixer en Gerald. El vaig convidar a jugar a futbol amb el meu grup d'amics. Teníem una vacant, i els bessons i la planta que gastava en Gerald em van generar confiança. Va ser el primer d'arribar al camp, i quan em va veure, em va abraçar amb una efusivitat que podia confondre's amb l'asfíxia. Al vestidor li vaig fer notar que duia les botes al revés, i en Gerald, que sempre tenia resposta per tot, em va deixar clar que ho feia a consciència. Em va dir, així sóc més imprevisible. La manera com va tocar la primera pilota ja va ser un mal averany. La va trepitjar com si fos una pell de plàtan, i la gravetat el va castigar amb totes les forces. El veia jugar i se't feia impossible no pronunciar calamitat, ultratge, cataclisme, o totes tres coses alhora. Però si només li veies la cara, en Gerald era un homenot feliç amb la seva incompetència. Quan va acabar el partit, de seguida em va preguntar quan es disputaria el següent. Recordo que mentre ho deia, l'equip es va posar a fer tot de gestos histriònics perquè me'l tragués de sobre. El cert és que en Gerald s'havia marcat tres gols en pròpia, però li brillaven els ulls de tal manera que la compassió es va convertir en l'únic camí transitable.
0: Música.
2: T'ha sentit mai com un sac de gemets.
0: Blai Nista, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
3: Amb els Power Burkas i aquest tema titulat Pont del Blanqueig. Amb 13 anys de trajectòria, la banda bigatana va publicar ahir divendres el seu quart àlbum, titulat Amb la fi al davant. Punk rock de proximitat que parla de drames quotidians i es qüestiona si anem a un apocalipsi imminent.
0: Salut i ràdio, Blai.
3: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 30 de maig del 2026 ens despertem amb peix fresc després de setmanes de negociació, d'acostaments i d'allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar. Tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir la USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan va pensar que tenint Comissions Obreres i la UGT al mateix vaixell li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquestes últimes setmanes. És obvi que els mestres i professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector. I els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista en aquest estudi amb la consellera Niubó. Abans també sentirem de seguida, d'aquí uns instants, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, de seguida la lletra petita, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat. Més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts, perquè quan arribi el proper informe PISA o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò,

Farà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, també el futur del nostre país. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Atenció a aquesta calorada, especialment també atenció a l'elevat risc d'incendi. En aquest sentit, hi ha quatre comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Concretament, els agents rurals han activat aquest pla a la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. En aquestes comarques, els agents rurals vigilen que no es faci foc en espais oberts, incloses zones recreatives i d'acampada. Tampoc es pot utilitzar material pirotècnic, cremar pastures o rostolls i fer fer ús dels bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat enmig d'aquesta calorada històrica, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La temperatura més alta ahir es va registrar a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Poca broma. Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Què ens espera avui?
2: Doncs no tanta calor. Sí que farà moltíssima, perquè tindrem temperatures per sobre dels 35 graus a ponent. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen al voltant dels 36 graus. I és moltíssima calor ja per aquestes dates, però clar, venint de les temperatures d'ahir, doncs avui diríem que afluixa una miqueta el termòmetre, afluixa una miqueta el termostat i baixa la temperatura una mica, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, màximes al voltant dels 32-33 graus cap a les comarques de Girona i a l'àrea de la costa rondaran entre els 27 a 30 graus. Tot això amb un matí assolellat, amb algunes boires que s'han format al mar, que estan lliscant per la façana costanera i que han arribat fins i tot a l'àrea de Barcelona, tocant a mar, no tant a muntanya, però sí a mar, tenim aquestes boires de ràpida retirada, pràcticament podríem dir. També tenim alguns núvols cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre de poca importància i aquest temps assolellat del matí contrastarà amb aquesta tarda, perquè, a tal com va passar ahir, s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Per a Pirineu, que al llarg de la tarda poden baixar cap a Osona, sector del Solsonès, sectors també de la Noguera, de tal manera que la tarda s'espera inestable, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada, però, com dèiem, amb unes temperatures que afluixen clarament respecte a la jornada d'ahir i encara afluixaran una miqueta més de cara a demà.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns no sabrem ben bé si els implicats avalen o no aquesta proposta. Precisament aquest dilluns hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que, de moment, no estan desconvocades. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny. Al llarg d'aquest suplement desgranarem tots els punts d'aquest preacord. De seguida saludo la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. A partir de les 9, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ens visita a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans, què diu aquest preacord? Doncs bé, d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació. Concretament, l'augment en la part autonòmica del salari és de 385 euros a primària i 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma també les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. És un dels punts del preacord a què les parts implicades han arribat després d'una jornada, de nou, maratoniana de negociacions. Finalment, tres sindicats minoritaris es van despenjar de les reunions. Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, celebra que el preacord posa les bases, diu, per la transformació necessària del sistema educatiu.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: Des dels sindicats, el secretari general de professors de secundària, Ignasi Ferrandez, en feia aquesta valoració.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: A aquesta hora, al suplement, podem saludar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i bona hora, senyora Segura.
5: Hola, molt bon dia.
1: Contenta?
5: Bueno, estic contenta d'haver arribat on hem arribat, perquè està clar que portem un període doncs, molt dur de mobilització, de negociació, de més mobilització i... doncs aquests dies la veritat és que hem invertit un munt d'hores, diguéssim, no? In extremis, que la veritat és esgotador. I haver pogut, doncs, al final arribar a arrencar això, que potser no és el que haguéssim volgut, no? Arrencar els màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord. Com diu l'Ignasi, no és el millor acord, però és un bon acord i, per tant, ara serà el col·lectiu que decidirà si és suficient o no ho és.
1: Ara hi entrem.
5: Nosaltres ara... Exacte, sí.
1: Jo li vull preguntar, abans d'entrar en tota aquesta validació, augment salarial de 600 euros en 4 anys, malgrat tota aquesta lletra petita que ara desgranàvem, és una xifra que no sé ni si vostè mateixa comptava aconseguir, partint d'on partien.
5: Mira, jo sempre sóc molt optimista i sempre penso que, no, i tenint en compte que el col·lectiu doncs, està absolutament organitzat i compromès, no, amb la defensa, doncs jo pensava que aconseguiríem arribar a una xifra digna, ens hagués agradat poder ara estar disposant d'una xifra superior, però això hagués volgut dir, doncs, tirar una vaga indefinida o, no sé, continuar amb un cicle molt més fort, que igual si la consulta surt que no, ens hi haurem d'embrancar, no queda encara la cosa no està...
1: Però vostè considera que ara mateix aquest acord és digne salarialment?
5: Sí, nosaltres sí.
1: D'acord.
5: Pensem que sí. Sí, pensem que sí, home, la xifra... És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era... l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: El desllorigador que hi ho va fer possible van ser aquest augment de 50 euros que va posar damunt la taula la conselleria de la partida que estava en discussió?
5: Doncs sí, perquè, clar, en principi el que nosaltres demanàvem era, com a mínim, aconseguir doblar aquesta xifra i, doncs, més que... Si, la qüestió ballava en 70 euros i al final han estat 50, però, bueno, 50 aquest any, que ja cobrarem aquest any, 50 més el 2028 i 70 més el 2029, amb tots els arrossegaments que comporten. Bé, era aquesta qüestió el que encara faltava per... Bueno, el que ha aconseguit desencallar tot plegat, sí senyor.
1: Ara això ho ha de validar, especialment aquest cap de setmana, amb aquesta consulta interna, i ens centrem en l'USTEC, que és el sindicat que vostè representa. Vostès faran campanya pel sí?
5: Nosaltres llançarem la consulta a tot el col·lectiu, no només a les nostres bases, a tot el col·lectiu. Nosaltres considerem que és un bon acord. Per tant, nosaltres sí que pensem, bueno, farem defensarem aquest acord, evidentment, defensarem aquest acord, aquest preacord, que ara és un preacord, però igualment, com sempre diem, nosaltres el defensem perquè el valorem en la seva totalitat, no només en termes salarials, sinó que valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva, que això ens ho demanava molta gent, moltíssim, bueno, gran part del col·lectiu. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable i està sobre la taula. I s'han afegit, doncs, bueno, a més els 200 euros que s'havien pactat a l'acord en 4 anys, ara seran 3. Vull dir que, evidentment, hem fet unes grans passes significatives i per nosaltres és un gran pas endavant i, per tant, defensarem que és un bon acord.
1: Cauen les vagues de dilluns?
5: De moment no. És una cosa que l'hem d'acordar amb la resta de sindicats. Si algun d'ells considera que s'han de mantenir, doncs segurament les mantindrem i el col·lectiu decidirà si vol participar o no en funció de si considera ja que aquest acord ja està bé o no.
1: Quan ho sabrem? Quan ho sabrem si dilluns hem de portar els nens a l'escola o no?
5: Doncs nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
1: Aquesta tarda, per tant, hi haurà pronunciament independentment del que acabi dient la consulta? Ho dic, és a dir, el resultat de la validació de la consulta, entenc que almenys 48 hores trigarà això.
5: No, sí, a veure, una cosa és si decidim desconvocar les vagues per fer un alto el foc aquests dies perquè la gent doncs, se centri en la consulta, o no, les mantenim i la gent que faci el que consideri forma lliurement. I altra cosa és la consulta. La consulta també ens hem de posar d'acord perquè sí que ens agradaria fer-la conjunta amb els sindicats que hem estat al peu de canó. Espep ja ha dit que ells no entren, però... I que duri aquesta consulta.
1: Important. Li pregunto a vostè. Vostè és partidària d'aixecar, tal com ha anat la negociació a hores d'ara, la vaga de dilluns?
5: Jo, com a Iolanda Segura, penso que és una cosa que no condiciona. Perquè al final, encara que les mantinguis per donar també una mica cabuda doncs, a aquelles persones que encara pensen que això no és suficient i que encara cal fer més pressió, doncs ens hi dones aquesta tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, mentrestant la consulta està en marxa, la gent que ja considera que aquest acord és vàlid...
1: Per tant, vostè la mantindria per dilluns?
5: No, és que m'és indiferent. El que nosaltres acordem amb la resta de sindicats, per mi està. A mi, com a Iolanda Segura, m'estarà bé.
1: D'acord. Això vol dir, aquest preacord vol dir que l'any que ve hi haurà colònies escolars?
5: Aquest és un altre tema que penso que amb el departament haurem de seure'ns i posar sobre la taula, perquè segurament això és una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant davant del context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una manca de voluntat de l'administració, i s'han acollit també aquesta mesura. I segurament en molts centres doncs, aquesta pressió se revertirà. Però sí que és veritat que hem de parlar d'aquesta qüestió, perquè el desgast que suposa les colònies, les sortides, les hores extres, etcètera, això d'alguna manera hem de veure com es pot compensar. D'acord? Sigui... Doncs,
1: però no queda compensat amb aquest preacord?
5: Bueno, caldrà veure què diu el col·lectiu també en aquest sentit. Igual ens trobem, doncs, que clar, no depèn tampoc ara dels sindicats. Igual ens trobem que la gent diu, bueno, ara ja està, i nosaltres ara normalitat, com que encara hi hagi gent que diu, doncs no, mira, jo amb això, aquesta qüestió, vull anar més enllà. Perquè estem treballant 24 hores durant 4-5 dies, i d'alguna manera això s'ha de veure compensat. Doncs això jo penso que l'administració n'és conscient i segurament això és un tema que posarem sobre la taula. De fet, ens ho han dit, ens ho han comentat i es posarà sobre la taula.
1: Iolanda Segura, sembla evident, i això ja és una interpretació, que la mobilització d'aquestes últimes setmanes els ha ajudat i molt a que el departament es mogués i que posés més diners damunt la taula, però tem una factura social d'imatge també dels professors després de totes aquestes vagues?
5: Doncs la veritat és que jo no tinc aquesta sensació perquè nosaltres cada dia rebem suport de cada vegada més agents socials. Les famílies ja aquests dies estaven llançant missatges de suport, no? Més de 600 AFAs, l'AFAC. La veritat és que hem tingut un suport molt gran, més que fins i tot quan, mira que vam fer un cicle de vagues durant el Cambrai, que el Cambrai s'ho mereixia sobradament, no?, per la manera en com va tractar el col·lectiu, i no vam rebre el suport que hem rebut ara. Així que no, pensem que no hi ha aquesta fractura i penso que fins i tot segurament hi haurà molta gent que pensarà que, ostres, no, quin exemple de lluita i de persistència.
1: Per acabar, entén els sindicats que ells van aixecar de la negociació?
5: Bueno, entenem que segurament ells tenien unes prioritats que no van creure que no es van sentir escoltats i que la seva manera de protestar ha estat aquesta. Nosaltres ho respectem, evidentment, no? Nosaltres, les nostres prioritats eren molt clares. Evidentment, hi ha qüestions que ens hagués agradat molt també situar-les, com el tema de la llengua, per exemple. Per nosaltres això era un tema fonamental, però sí que és veritat que el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat. És un marc polític, és un marc conceptual i l'hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda, però en temes doncs, com és inclusiva, per nosaltres pensem que hem fet un salt increïble. De fet, són 6.413 noves dotacions, que és, és una dotació mínima. Per tant, menys d'això no es podrà implementar. Al contrari, la idea és anar més. I el tema del salari, el tema del retorn del deute. Per nosaltres eren claus aquestes qüestions, les hem pogut situar. Ens ha quedat la clàusula de revisió salarial pendent perquè havíem d'entrar en una batalla en funció pública que traslladava el conflicte cap allà, i la veritat és que, bueno, era difícil.
1: La Iolanda Segura, la portaveu de l'OSTEC, avui al suplement, a partir de les 9 també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies, bon dia, felicitats.
5: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Tres minuts passen d'un quart de nou del matí. Hem sentit la primera part d'aquesta negociació. A partir de les 9, la segona, en aquest estudi, la consellera Esther Niubó. El dia d'avui ens deixa també altres negociacions. En aquest cas, la negociació dels sindicats i educació, de moment, sembla que arriba a bon port. En clau internacional, en canvi, les converses entre els Estats Units i l'Iran estan encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense acord i es fa difícil pensar que això pugui canviar aquestes properes hores. Entrem en el detall. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta fil per randa les línies vermelles del president nord-americà. D'una banda, la reobertura de l'estret d'Hormuz, de l'altra, que el país persa abandoni les aspiracions nuclears. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat, un cop més, reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: Donald Trump no ha estat l'únic a pronunciar-se. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat el president nord-americà des de Singapur. Pete Hegseth assegura que Trump és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat al règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
7: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... En som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: Sobre el terreny, algunes veus lamenten que la guerra està enfortint el règim dels ayatolars en lloc d'afablir-lo, com pretenien els Estats Units i Israel. És el cas de l'activista iraniana Sanam Naraghi, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països. En declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que l'únic camí per millorar la situació de la població iraniana és la via diplomàtica i reclama més implicació de les Nacions Unides per resoldre el conflicte.
8: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
1: Trump no ha pogut anunciar encara un pacte amb Teheran, però sí que pot fer bandera de gaudir d'un bon estat de salut. Fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual del president nord-americà i, segons l'informe, es troba en un estat de salut excel·lent amb bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. De fet, el metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Donald Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Per tant, tot i que el president dels Estats Units farà 80 anys d'aquí dues setmanes, el seu cor diu que és el d'una persona de 65 anys, segons aquest informe. Trump també ha excel·lit en les proves cognitives, ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30, això sí, els metges li han trobat una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos es van despertar rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera normal a la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i alerta del calendari vacunal. Almenys ell es vacuna. Un quart i mig de 9 del matí, a Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes. El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron. És una nova sortida de to del líder rus contra els països comunitaris a qui retreu que l'assenyalin per sistema. Putin està fart que l'acusin de preparar-se per a una guerra contra Europa i replica als líders europeus que això és ras i curt mentida. Recorda, a més, que no seria estrany que un dron ucraïnès hagi sobrevolat Romania.
9: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
1: De fet, els països de Zelenograd, els veïns de Zelenograd, un districte als afores de Moscou, també reben els atacs de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells i, malgrat la por, asseguren que només els queda resignar-se mentre duri la guerra.
10: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i, de sobte, un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
11: El meu fill em va dir: «Mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats». I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
10: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
12: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Però què hi farem? Continuarem vivint.
10: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
13: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
10: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
1: 6 minuts per 9:15 del matí. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho fa des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Elia Borràs.
14: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
15: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
14: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
1: A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, segueixen amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV, i és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té la doble nacionalitat. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
16: Originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
17: I gràcies a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad. Y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije: «Padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, usted está embarazada», le digo, «¿y puedo ponerle el nombre de tu mamá?». Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
18: Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir. Jovial. Aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
16: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
18: El agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezábamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Él iba más a la acción.
16: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
1: Dos minuts per dos quarts de nou del matí. De tornada a Catalunya creix el malestar entre la defensa de Jonathan Andic per la manera com els investigadors i la jutgessa estan tractant el cas. Aquesta setmana l'advocat de l'acusat ja va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona per l'ordre de presó, però ara van un pas més enllà i acusen un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves. Recordem que Jonathan Andic va contractar els serveis del detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3, per demostrar la seva innocència. Doncs bé, és Marco qui ha posat paraules al malestar de l'acusat. Lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que hauria estat tan fàcil com mirar les trucades que l'acusat va fer des del telèfon mòbil aquell matí per trobar-los. De tot plegat en parlarem, com sempre, a partir de les 10 avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que s'ha fet aquest divendres contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat en un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència. Miquel Huesos, intendent dels Mossos.
19: Veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
1: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una 60ena de menors per la seva participació en diversos delictes. Es tracta de joves que es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. Santa Susanna es torna a situar al mapa de l'ultradreta europea amb una nova edició, la quarta ja, del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra entre ahir i avui en una finca privada d'aquest municipi del Maresme. L'alcalde de la localitat, Joan Campolier, assegura que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, mentre que l'oposició alerta que sí que hi ha eines legals per aturar el festival. En aquest sentit, la CUP ha presentat una denúncia davant dels Mossos perquè considera que l'esdeveniment no disposa dels permisos municipals necessaris. Els anticapitalistes també han traslladat el cas a la Fiscalia per un possible enaltiment del feixisme i del franquisme durant el festival. El cartell de l'esdeveniment, difós des de fa setmanes a internet, reuneix grups musicals procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França. Però la polèmica ve pel fet que es consolidin comunitats ultres internacionals i que es normalitzin els discursos d'odi. Continua la polèmica per l'escàndol per la suplantació de Montserrat Cavaller en un homenatge al Liceu l'any 2019, una polèmica que es va fent gran i de ben segur que continua portant cua. Recapitulem. L'humorista Judit Martín va revelar al podcast La Ruïna que el director de teatre Lluís Pasqual va passar per real una imitació seva de Montserrat Cavaller. En remuntem a l'homenatge que se li va fer al Liceu el 2019, en què se li va entregar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. Així explicava aquesta setmana Judit Martín què va passar els dies previs a l'homenatge. Li van demanar imitar la Cavaller, una feina que, a més, mai li van arribar a pagar. Però és que no es va quedar aquí la cosa.
20: Repetir esas frases hasta la saciedad.
21: Ya, lo tenemos. Y a día de hoy no te he pagado.
20: No, entonces llegó el día del gran homenaje.
21: Vale.
20: No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85, pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto...
21: Eras tú.
20: Era yo... que decía, estoy tan contenta que si algún día me fan un homenaje, voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
1: L'home de qui parla, Judit Martínez, Lluís Pasqual, i el moment en què es refereix és aquest.
22: Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
23: Després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vis a duo amb Lluís Pasqual.
24: Mort de vergonya.
23: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Cavaller al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
24: Home, Vale, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
0: Oh.
24: I vostè, senyora Cavaller, què li demanaria a Lluís Pasqual?
0: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge...
1: Aquesta veu de la Cavaller... Puja.
0: Que el dirigeixi ell?
24: Això és una trampa.
1: Aquesta veu de la Cavaller és, efectivament, la de l'humorista. La polèmica està servida, tot i que la mateixa Judit Martín ha confirmat que, després de consultar-ho amb el seu advocat, el cas està prescrit. El suplement aquestes últimes hores, atenció, perquè hem pogut parlar directament amb Lluís Pasqual, assegura que tot plegat és un despropòsit, que no vol fer declaracions en veu alta, però sí que ens ha traslladat aquest missatge. Diu que tot plegat és un despropòsit i ens demana que el periodisme, llegeixo textualment el missatge, es dirigeixi a les fonts per comprovar què és veritat. Clar, la nostra rèplica, jo el que li vaig contestar és: una de les principals fonts, senyor Pasqual, és directament vostè. L'altra, Judit Martín, que ja hi ha dit la seva. L'engany sembla evident. Si Pasqual s'ho repensa i té ganes de dir-hi la seva, doncs mantenim l'oferta d'aquests micròfons del suplement, de la mateixa manera que l'any 2020 vam poder conversar pausadament amb ell des del seu refugi a Madrid, amb una entrevista de la qual en guardem un gran record, i que, si us ve de gust, doncs podeu recuperar al web catradio.cat/el suplement. Lluís Pasqual, que diu al suplement que tot plegat és un despropòsit. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. L'informe, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 30 de maig, també conclou que posar-se una vacuna no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb esclerosi múltiple que es vacunin abans que de començar el tractament amb fàrmacs, ja que els provoquen una forta baixada de defenses. Això els fa més propensos a tenir infeccions com el sarampió, la rubeola o la varicel·la. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Mar Tintoré, investigadora principal de l'estudi.
2: I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
1: L'estudi s'ha publicat a la revista nord-americana JAMA Network Open i pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Tot a punt per donar el tret de sortida avui al 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT. Portes obertes a partir de les 10 del matí d'un cap de setmana en què podreu gaudir de diversos espectacles exclusius. Hi haurà 5 escenaris diferents amb més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició molt especial del Foraster. El Quim Mas Ferrer reuneix avui a les 12 del migdia al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat el programa, i a la mateixa hora, demà diumenge, concert de la quarta edició d'Eufòria amb tots els participants que interpretaran en directe els èxits d'aquesta última fornada del programa. I pels més petits de la casa també serà demà diumenge una oportunitat única per trobar-se amb tots els personatges del Super 3. Per assistir-hi només heu de demanar l'entrada gratuïta a través del web 3CAT i es recomana desplaçar-s'hi amb transport públic per facilitar la mobilitat. Nosaltres, al suplement, hi serem avui també amb una unitat mòbil a partir de les 12 del migdia i demà en directe al suplement des de 2:15 fins la 1 del migdia a l'escenari del suplement a l'Anella Olímpica amb un munt de cares conegudes. Ens visiten els 5 presentadors de l'Està passant plegats, el Queco Novell, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu, la Natza Ferrer, la Núria Marín, també amb la Marta Torné a les portes d'aquest concert d'Eufòria. Parlarem sobre la nova temporada de La Casa Nostra amb els protagonistes de la sitcom, el Dani de la Orden, el director, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta. Per tant, cap de setmana de festa, cap de setmana de 3CAT en viu. Avui hi serem i connectarem al llarg d'aquest programa, i demà suplement en directe des de 2:15 fins la 1. L'estiu ets tu és la nova cançó de l'estiu de 3CAT, la canta l'Aina Machuca, precisament. És la guanyadora de l'última edició d'Eufòria, que, de fet, també la interpretarà demà en directe al concert al Palau Sant Jordi. La cançó està feta pel Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La podeu escoltar ja a totes les plataformes de reproducció. I el 15 de juny, atenció, perquè torna el gat còsmic japonès més famós a la televisió. Doraemon torna a casa més de 32 anys després de la seva primera emissió en català. 3CAT recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió de Doraemon. A més, a partir del 20 de juny també es podran veure 6 episodis exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al canal Super 3. Tot plegat després de l'èxit del retorn de Bola de Drac, que ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, i de Doctor Slump, que supera el milió de reproduccions. Ara anem fins a Mallorca, on milers de persones han cantat La Balanguera, com sentim, tots a la vegada. Ho han fet per commemorar el centenari de la mort de l'autor del poema que s'ha convertit en l'himne mallorquí, Joan Alcover. Des de Palma, Caterina Carmany.
3: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
4: Una mobilització de desenes de milers de persones, que els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de La Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
3: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de La Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
1: 9:15 del matí, petita pausa i els esports amb Anthony Gordon, presentat ahir com a nou jugador del Barça. Parla castellà ja, perquè diu que el seu somni sempre havia estat jugar al Barça. I també s'escalfa tot el tema Bernardo Silva, a punt d'arribar, també, de tancar aquest fitxatge. Enmig d'aquesta guerra, Barça-Atlètic de Madrid, amb un munt de tuits. Ahir el community manager de l'Atlètic de Madrid es va tornar boig, va començar a piular. Ara ens hi recrearem perquè, bé, per agafar crispetes tot plegat.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble i pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
26: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
25: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
26: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
27: Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega.
3: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
4: Peugeot.
5: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui
12: bon
13: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
9: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir...
9: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club blaugrana està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions, Albert Bonet.
17: Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça a altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però el qual ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu. El fitxatge és un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
16: Seria, sens dubte, un altre cop damunt la taula sobre del Barça en aquest mercat de fitxatges. El primer ha estat aquest Anthony Gordon per uns 80 milions d'euros, un fitxatge que ahir, finalment, amb algunes hores de retard, es va fer oficial ahir a la nit.
17: Després va ser presentat i Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
18: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
17: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
18: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. Muy emocionado.
17: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, com esteu sentint, però la majoria les va respondre en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
18: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
17: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
18: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
17: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamin, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
18: My biggest goal to ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
17: Aquí Gordon, ara ho sentíeu, tornava al castellà per un moment i acabava subratllant que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamin i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal, somrient i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins al 2031.
16: Atenció, perquè d'aquestes últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través de Twitter, amb una sèrie d'atacs al Barça. Tot bé per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu del Barça, per substituir Lewandowski. El periodista especialitzat en fitxatges, el Fabrizio Romano, va informar d'una oferta de 100 milions presentada pel Barça a l'Atlètic de Madrid i aquí va començar tot. I és que el club matalasser va negar que hi hagués cap oferta i va començar a fer aquests tuits burlant-se del Barça i del mateix Romano. Primer tuit simulant una oferta per, atenció, Lamine Yamal. Acompanyen el tuit amb una foto de Lamine i amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, suposo que intel·ligència artificial. Llegeixo textualment sense traducció, eh? Here we go, és la frase que comença sempre el Fabrizio Romano quan anuncia un fitxatge. Hemos enviado un fax al Barça con nuestra oferta de traspaso. 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio. No contents amb aquest tuit, després en van fer un altre sobre Pedri i després encara un altre sobre Rafinha que deia així, diu, para completar el 3x1 nos hemos venido arriba, vamos a tirar la casita por la ventana, el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y a Smith sin opción de compra. Recordeu que el Tom Ford i el Smith són aquells jugadors inventats pel president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en unes declaracions sortint d'un reservat o d'un restaurant. Encara hi havia un altre tuit dedicat a Deco i després encara n'hi havia un cinquè disparant contra el Barça pel cas Negreira i per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor l'any passat. Diu, no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores, filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria, inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos, pero claro, nosotros tampoco se nos ocurriría tener el sueldo al vicepresidente de los árbitros, per tant, apunten directament a Negreira, y favores políticos para inscribir jugadores, parlen. Respeto y valores, demana l'Atlètic de Madrid, després d'atacar directament al Barça amb aquest tuit, amb un lleó viral, que després en realitat t'adones que és un gos al vídeo. Sí, aquí apareix un lleó que en realitat és un gos, com vulguem dir que el Barça és un xaiet, en realitat. I es veu com s'acosta perillosament a un grup de persones provocant el pànic de tothom. En fi, per sucar-hi maduixes o el que vulgueu, el que us vingui de gust. Opa. És que, bueno, sí, ridícul. Ara, o sigui, des del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, és a dir, aquí no és un paio... No, no, és el compte oficial de l'Atlètic disparant que si Negreira, que si ara et faig veure que et fitxo... En realitat se n'estan enrient. O sigui, o estan dient que l'oferta que el Barça ha presentat per Julián Álvarez és ridícul, si és que hi ha hagut oferta. Però clar, ara ets el Barça i què fas? Vas directament... O sigui, t'aixeques de la taula de negociació, dius, doncs ara sí o sí que m'he de quedar Julián, passi el que passi.
17: Home... I aquí va arribar a pensar ahir que havien hackejat el compte de l'Atlètic.
16: Bueno, és que no té precedents una historieta d'aquestes. A tot això, avui a les 6 de la tarda, Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions.
17: Luis Enrique defensa el títol com a campió amb el PSG, s'enfronta a Mikel Arteta, per tant, dos tècnics cara a cara han passat blaugrana.
16: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia.
16: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Ai, quina estampa que tenim al cel del vespre, mirant cap a l'oest, tres planetes molt brillants en línia, pujant des de l'horitzó, el sempre complicat Mercuri, que ara es troba en magnífica ocasió per veure'l per qui ho vulgui intentar, més amunt Venus i més amunt Júpiter, tots tres força a prop. I de matinada ja veiem Saturn a l'est abans de la sortida de Sol.
16: A quina hora ha sortit el sol avui a Capellades, a l'Anoia?
4: Records a tots els de Capellades, que allà és la família de la meva sogra. En fi, tinc molts cosins allà. 6:22.
16: A quina hora es pondrà?
4: A les 21:18.
16: Records a la família de la sogra. Gràcies, Joan Anton.
4: A tu.
16: Temperatura a Capellades a aquesta hora, Néstor Gómez.
19: Bon dia, 22 graus, en aquests moments una humitat al voltant del 70%.
16: A tot això, avui continua aquesta calor, però potser no tant amb aquests 39 graus i mig ahir en alguns punts del país, temperatura màxima. No sé si arribarem avui, per sort, esperem que no.
19: No, és a dir, avui ja tira enrere el termòmetre. Avui baixaran entre 3 i 4 graus les temperatures a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot i baixar 3 i 4 graus, la temperatura serà de calor intensa, perquè les màximes rondaran la xifra dels 35-36 graus, com dèiem, a Lleida, a Vinebre, que ahir va ser on van arribar els 39,5 graus, una temperatura de canicular, podríem dir, és a dir, ple estiu. Recordem que des del 2014 cada any estem arribant als 40, però fins al 2014 hi havia anys que passava l'estiu per Catalunya sense arribar als 40 graus, una situació que tenia més associada a temes de Extremadura, Andalusia, doncs ha vingut per quedar-se, però és que no només a l'estiu o en plena canícula arribem als 40, si és que pràcticament estem a finals de maig i gairebé varen tocar la xifra dels 40. Aquestes temperatures avui ja no es donaran, baixa el termòmetre arreu del país, temperatures al voltant dels 32-34 graus a la Catalunya central i a la façana costanera entre els 28-30-31 graus a tot estirar. De calor en farà avui i en farà demà, però com dèiem, sense arribar als extrems tan alts d'ahir. I tot això en un dia que es presenta assolellat, amb teranyines de núvols alts, alguns bancs de boira que fins i tot han fregat la costa de Barcelona, amb tendència a marxar, i en canvi el que sí que tindrem aquesta tarda i també la tarda de demà diumenge són els ruixats i les tempestes al sector del Pirineu. Veurem créixer les grans nuvolades i possiblement deixin fins i tot alguna calamarsada. Una situació de sol al matí i ruixats a la tarda que tindran continuïtat els primers dies de juny.
16: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
20: Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra.
16: Ei, Olga, bé. Som-hi tots.
20: Titi me preguntó si tengo mucha novia.
21: M'encanta, m'encanta.
16: No tenim tu, Eduard? Me la sé, aquesta.
21: Diu aquesta, com si les altres sí.
16: Vostè és el Delfí pel dia que la porta s'acabi?
22: Més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa.
21: La Osta, meva àrea.
16: Jaume, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR? De Café con Ron és el Costa.
21: No, és...
23: Sí, jo sobretot...
21: Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, ara, tota la meva vida. I si el Ron és bo, a Ron
23: ara
21: solet...
23: Ara les veritats.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 30 de maig del 2026 i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iolanda Segura.
1: Estic contenta d'haver arribat on hem arribat.
2: La portaveu de l'USTEC ha celebrat fa una estona aquí el suplement al preacord dels sindicats d'educació amb el govern. Contempla un augment del sou de fins a 600 euros mensuals en 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. De seguida, també el suplement, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Donald Trump.
2: Que, en canvi, no pot vantar-se d'haver arribat a cap pacte amb Teheran. Les converses entre els dos països estan estancades. Això sí, Donald Trump pot celebrar que gaudeix d'un molt bon estat de salut. Segons els resultats de la revisió mèdica anual, el seu cor és el d'una persona de 65 anys, malgrat que el president dels Estats Units està a punt de bufar les 80 espelmes.
0: Doraemon.
2: El gat còsmic més estimat torna a casa més de 32 anys després de la seva primera missió en català. 3Cat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 9.
2: Detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
0: El 5.
2: Els escenaris que hi haurà a la plaça del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que arrenca avui a les 10 del matí. Nosaltres hi serem demà a partir de quarts d'11, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per a tots els públics.
0: 340.
2: Els pagesos joves que s'han incorporat al camp a Catalunya aquest any és la millor dada des del 2019 i suposa un increment del 16%. El Departament d'Agricultura celebra que el sector agrari tingui futur i relleu generacional.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Un mateix 30 de maig, en aquest cas del 1999, al Parc de la Ciutadella es va celebrar la primera festa del gos ciutadà, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Se'n va fer resolta la notícies.
3: Els problemes que generen els gossos a la ciutat no són culpa en general dels mateixos
0: gossos. Proves d'habilitat, concursos i xerrades i fins i tot un diploma pels gossos més cívics de la ciutat.
4: Els gossos tenien molta mala campanya. I aquí
0: a dia d'avui hi ha prop de 175.000 gossos cansats a Barcelona, o el que és el mateix, un gos per cada 10 persones. Els noms més posats són Coco, Kira, Kala, Luna i Thor. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un pipicà, des d'un concert de Pitbull o des de la discoteca on heu fet perreo tota la nit amb el noi de la barra.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui Marina Laminos a La Vanguardia ens ha sorprès veure una foto de Joan Manuel Serrat en portada. Un poble de Madrid retira el seu nom d'un edifici municipal.
2: Es tracta de l'Alguete, una localitat a 30 quilòmetres al nord de la capital de l'Estat, on el govern del PP ha decidit canviar el nom d'un equipament públic. Justifica la decisió per la falta d'arrelament del cantautor amb aquest poble, sense tenir en compte que Serrat va ser present a la inauguració del recinte l'any 2007. En un ple extraordinari fet a porta tancada, l'Ajuntament ha aprovat rebatejar l'espai amb el nom de Cruz Epifanio Mateo Fernández, fundador i primer director de la banda municipal d'Alguete, un municipi de 21.000 habitants.
0: 3 minuts per les 9. Pausa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, al suplement.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a ca la meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. La

0: Temps. 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llops.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
3: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
4: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
6: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
5: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
6: També diumenge a un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
5: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
6: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
5: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
6: Tot gira.
5: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
7: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
8: 37.118. 37118 de la sèrie 101.
7: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Bé, molt bon dia, amics. Encetarem aquest programa per parlar, com sempre, de sardanes. I serà el programa número 1630, que estem a les emissores de Ràdio Maricel per parlar de sardanes. Amb la nostra sintonia, la processó de Sant Bartomeu de l'Antoni Català, interpretat per la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Bé, tot seguit escoltarem la primera sardana d'aquest aplec, d'aquest programa, perdó, porta per títol L'aplec de Roncadella, és d'en Joan Lázaro i ens l'interpreta la Copla, la principal de la Bisbal. Escoltem-ho.

0: Bé, l'any 1996, l'agrupació sardanista de Sant Vicenç de Castellet va voler dedicar una sardana a la colla Gegantera pel seu esforç i la recuperació de la diada en homenatge de la Mare de Déu de Castellet. Així va néixer la festa a Castellet, una festa que es fa el primer diumenge de setembre al voltant de l'ermita de Castellet, a la qual el 2001 es va celebrar el seu mil·lenni. Això ens demostra precisament la connexió i el lligam que hi ha de les sardanes, que és aquesta dansa popular, amb les festes dels gegants, cerculets i tots els ingredients de la festa catalana, que no és solament a Sitges, sinó que a diferents indrets també es du a terme. Jordi, la temàtica de la setmana. Va.
1: Seguim en capítols del llibre de 100 motius per estimar la sardana del Jaume Nonell. La setmana passada vam parlar dels concursos, els seus inicis fins pràcticament als anys 40, no? Ara seguim, diu, dels concursos dels anys 1950 a la sardana esportiva. Acabada la Guerra Civil, de mica en mica la sardana va seguir present en places i carrers. El mateix règim la va utilitzar en benefici propi com una falsa mostra de permissibilitat. Una visita del governador civil a l'abril de 1939 era motiu suficient per obsequiar-lo amb una audició de sardanes o per celebrar l'aniversari del gloriós alzamiento nacional a Girona el juliol de 1939. Per la festa major de Mataró del 1940 ja es va fer un concurs. Reconstruir les colles no era una tasca fàcil i es va començar a fer entre 1941 i 1942. Moltes vegades a l'empar de l'obra sindical d'educació i descanso o d'un centre parroquial. També lentament van començar a organitzar-se concursos. Segons dades de Jordi Puerto, des del de Mataró van seguir els de Girona i Manresa el 1941 fins a arribar als 24 celebrats el 1945. Però el gran salt es va produir en 1946, en 49 concursos, que el 1949 va arribar a un màxim de 80. Les bases seguien sent similars a les de l'any 1930. S'havia de ballar una sardana revesa, una o dues de lluïment, amb la màxima exactitud, conjunt i elegància, i una també de, i a més no es podia dir el repartiment a viva veu sinó amb una estreta de mans. També es ballava una de germanor. Els premis en metàl·lic al concurs de Sabadell de 1944 foren de 2.750 pessetes. Destacats folcloristes com Aureli Carmany o Joan Rigall solien formar part del jurat. Això feia que puntuessin més baix les colles que practicaven un estil de ball més modern, amb tota la polèmica que això comportava. En 1950 es van celebrar 74 concursos. La temporada començava el mes de gener a Molins de Rei i seguia el febrer a Manresa. En 1958 es va produir un fet transcendental, com va ser la fundació de la Unió de Colles Sardanistes. Entre altres funcions, es va encarregar de millorar i unificar les bases que regien els concursos, d'assessorar els organitzadors, de crear la figura del delegat que supervisava el funcionament del concurs pel tal que s'adequés a les normes ja fixades i d'establir les edats per cada categoria, com eren infantil, juvenil, i d'organitzar el Campionat de Catalunya. La colla Violetes del Bosc va guanyar el primer campionat en 1959 i ho va aconseguir d'una manera continuada fins al 1964, que guanyà la colla Figueres, fins al 1987, en què la campiona va ser la Xaloc, actual Mare Nostrum. A partir de 1972, la Unió de Colles Sardanistes va estructurar el campionat segons diferents categories de colles. Va aparèixer el concepte de bàsic d'honor, que incluïa les colles que competien en la màxima categoria, i el bàsic C, el bàsic D i altres. segons la territorial aquí a la que perteneixien, no? I que aspiraven a pujar de categoria. Es va treballar molt en el tema sempre polèmic dels jurats i com fer les puntuacions i classificacions de les colles concursants, especialment sota la presidència de Joaquim Tristany. Totes aquestes formulacions s'han mantingut fins fa pocs anys, en què s'han fet intents de remodelació per part de, en gran part per un gran descens de colles participants en el Campionat de Catalunya, que han passat dels 22 colles al bàsic d'honor de 1991 a les 5 del 2024. Hasta aquí, tema de concursos.
0: No, cal dir que és veritat que les colles han baixat moltíssim i que, tot i amb això, s'ha donat moltes facilitats, perquè en un principi eren 6 parelles, com a molt 5, però alguna desavantatge tenia a l'hora del jurat qualificar-les, perquè les veia més petites, evidentment, no lluïen tant. Sí que barquejaven una miqueta menys, perquè costa menys, però tenien més avantatges. Avui dia, ara que tu llegeixes i que en Onell va escriure aquest llibre, encara ha canviat més, perquè es permet 4 parelles, es permet que la dona faci d'home, o sigui, a la millor veus 3 dones seguides, yeah. I és que la dona fa la suplència de l'home. No sabem si és a partir de que han sortit els castells, però els castells també fan homes i dones, vull dir, no se sap el què, potser o que l'esforç de la gent...
1: Que hi ha menys homes per ballar.
0: Hi ha menys homes per ballar i dones també, clar. Perquè les dones també estan als castells, no? O si és pels assajos, perquè això també, juntament amb els castells, mereix un sacrifici d'anar a assajar i tot això, no? Bé, dit això, escoltarem la segona sardana d'aquest programa. Porta records de Piera, de l'Antoni Albors, i ens l'interpretarà la colla, la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem-la.

0: Tot seguit, la balança dels dies i la setmana de l'any. Han transcorregut 151 dies d'aquest any 2026. Entrem a la 22a setmana. Per altre plat de la balança ens queden 214 dies, o sigui, 30 setmanetes. El Santoral, Jordi.
1: Santoral, Sants Gavi i Ferran, i Santa Estela. Refrans del dia d'avui. Diu, qui és sabater, que faci sabates. Volguem dir que cadascú ha de fer allò que sap fer, no? Ningú ha d'intervenir allà on no és cridat, per tant, no et fiques allò que, en allò que no t'importa, no? Seria la reflexió. Una altra. Paraules nècies no pugen al cel. Quan alguna persona diu alguna cosa que no ens agrada, li podem demostrar amb aquesta dita que no donem importància a les seves paraules, no? A més, ens hem d'allunyar dels que pretenen ferir-nos. No hem de fer cas dels despropòsits.
0: Allò que diuen en castellà, palabras necias, oídos sordos.
1: És la traducció, diguéssim.
0: És una traducció.
1: En català, amb altres paraules.
0: Bé.
1: La tercera.
0: La tercera sardana. Porta per títol Buscant l'infinit. És el Josep Maria Tarrides. I ens l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. Escoltem-la.

Bé, tot seguit anirem parlant de la nostra entitat, de les coses que podem pensar poder fer durant aquest mes d'estiu. I això ho rebreu ja, perquè ja es començarà a sortir a partir d'ara, a tots els associats amb aquesta agenda del mes de juny, juliol i agost. Per exemple, doncs bé, tenim tot seguit la ballada ja tradicional de lo que és Sant Joan als jardins de l'Hospital de Sant Joan el mateix dia 24 a les 12 del migdia i estarem acompanyats per la Cobla Sitgetana. També encetarem ja tot seguit aquest cicle de sardanes a la fresca, perquè durant el mes de juliol hi ha un bon ventall d'activitats. Per exemple, hi ha tres divendres, doncs són el 3, el 10 i el 17 de juliol, a les 10 del vespre a la plaça del Baluard, amb les cobles Maricel, Xaloc i Marinada. A vegades vull dir que encara que no ens ho sembli i ho tinguem una miqueta de mandruca, ve de gust sortir a partir de quarts de 10 a les 10 a la plaça del Baluard, poder sentar-te allà, que ho diu una miqueta de parlar amb els amics, pugui ballar sardanes, pugui escoltar-ne, i sembla que no, és un motiu de sortida, i que sembla que no, torno a repetir, val la pena. No us enxufeu el ventilador, no us enxufeu el sofà, no us enxufeu la tele, sortiu, que parlarem amb nosaltres, ballarem sardanes, n'escoltarem i ens ho passarem d'allò més bé. Recordeu que precisament tenim aquesta primera cita ja aquest dia de Sant Joan als jardins de l'Hospital de Sant Joan. També cal dir que s'aprofita aquestes dates normalment per poder acabar els dos cursets, o sigui que aquests cursets que hem anat fent s'acabaran també vigílies d'aquesta festa de Sant Joan. Escoltarem tot seguit aquesta quarta sardana del programa. Es tracta d'una sardana que porta per títol Oncle i Nebot. És en Francesc Riumajor i ens l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. Escoltem-la.

0: Bé, hem escoltat aquesta bonica sardana Oncle i Nebot del Francesc Riumajor i fou estrenada un 6 de maig del 1952. Aquesta sardana té dues versions. Una, la de Tiple i Flabiol, que és la que hem pogut escoltar, i posteriorment es va passar, també va fer una versió amb lluïment de dos flabiols, amb variacions, que té un altre caire també. La tradició popular, l'hort, el jardí, no sé.
1: Sí, d'herbes, parlarem d'herbes. De fet, és una festa dedicada a la trementina, que la trementina és un líquid volàtil i aromàtic que s'obté mediant la destil·lació de la resina natural dels arbres conífers. Principalment s'utilitza com a dissolvent en l'art i com a remei tòpic en la medicina natural. Doncs a Tuixent es celebra la 26a Festa dels Trementaires del 29 al 31 de maig. Com cada any, la població de Tuixent, situada a la vessant meridional de la Serra del Cadí, a la comarca de l'Alt Urgell, es prepara per rendir tribut als trementaires a la Festa i Fira Trementaires de Tuixent. Dones arbolaires valentes que viatgen per Catalunya venent els seus remeis i productes naturals produïts a les valls de l'Avança i Tuixent. La fira transforma Tuixent en un mercat medieval ple d'activitats culturals, tallers i demostracions que reflecteixen la saviesa popular i la riquesa de la tradició pirinaica. Els visitants poden explorar parades d'herbes remenaires, productes naturals i artesania local, així gaudir d'espectacles familiars, concerts i balls tradicionals. La festa també inclou sortides botàniques i visites guiades que ofereixen una perspectiva més profunda sobre l'entorn natural i la història de la regió. El programa de la festa i fira constarà d'una trentena d'actes entre sortides naturalistes, visites guiades, conferències, tallers, concerts, danses tradicionals, jocs i espectacles familiars. Podeu descarregar-ho tot al següent enllaç, programa de la festa i fira de trementaires de Tuixent. Així doncs, el programa girarà un any més al voltant de la cultura de les plantes guaridores i els remeis tradicionals. Els pobles de la Vall de l'Avança viuran dos dies de fires, tallers, sortides guiades i la foguera del dissabte.
0: Fins aquí?
1: Cinquena sardana.
0: Em faltava que et deies allò, fins aquí. Bé, escoltarem una altra sardana. En aquesta ocasió porta Lliri Blau. És d'en Vicenç Bou i Geli. A Torroella de Montgrí, va néixer el 1955, traspassat el 1962. Estrenar l'any 1927, precisament enguany es celebra el cinquantenari de la seva mort. I va ser un petit homenatge a quan van registrar aquest CD. Doncs escoltarem tot seguit Lliri Blau, d'en Vicenç Bou, i ens l'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Bé, tots aquí parlarem de les activitats que es duran a terme encara que mes de maig, la darrera. El mes de maig sempre m'ha estat dient que fa honor a les seves aplecs, que és el mes per excel·lència dels aplecs, i això ens ho demostra aquestes activitats sardanistes. En ballades del 30 de maig al 5 de juliol n'hi ha 41, Déu-n'hi-do. El diumenge 30 de maig a Gavà hi ha la ballada al Parc de la Torre del Lluc a les 5:30 de la tarda amb la Cobla Baix Llobregat. També aplecs, dissabte 30 de maig, Déu-n'hi-do. Primer aplec de les sardanes de Blanes, al passeig Pau Casals a les 10 del matí, 6 de la tarda, amb la Cobla del Col·legi de Santa Maria i la Principal de Banyoles. Cal recordar que amb aquest col·legi de Santa Maria és on han sortit moltíssims músics de cobla i compositors, perquè tot i tenint la banda també té la seva cobla. Diumenge 31 de maig, 72è aplec de la sardana a Santa Coloma de Gramenet. El lloc d'ubicació és el Parc d'Europa a les 10:30 del matí i 5 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Sabadell i Juvenívolo de Sabadell. També, per la mateixa data, el 31 de maig, el 68è aplec de la sardana a Girona, a l'Escola Pia de Girona, 10:30 del matí, 4:30 de la tarda, amb les cobles Els Mulgrins, Ciutat de Girona i Sant Jordi. El Morell celebra el seu 16è aplec de la sardana al Parc Camí de l'Estació, 10:30 del matí i 4:30 de la tarda, amb les cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Vilafranca del Penedès celebra també el seu 41è aplec de la sardana. La plaça del Tívoli, a les 5:30, amb les cobles Catània i Maricel. Penseu que m'ha anunciat el Morell també la cobla Maricel, que serà pel matí, i aleshores a la tarda, que és aplec de tarda, estarà a Vilafranca del Penedès, conjuntament amb la cobla de casa seva, que és la cobla Catània. Escoltarem ara una sardana, mentrestant, per fer una miqueta de boca, i es porta per títol Amiga Maputxi. És de la Maria Mercè Navarro i ens l'interpreta la cobla contemporània. Escoltem.

Bé, aquesta és la sardana que hem pogut escoltar i parlarem dels concerts que ens queden perquè cap de setmana. Pel dissabte 30 de maig, la gran final dels Premis Preludi. Esperem tenir el resultat i poder-vos dir la setmana que ve. Definitiva són els la sardana de l'any, no? Això es durà a terme a la Garriga, al Teatre Patronat, a les 8:30 del vespre, amb la Copla, la principal de Llobregat. També hi ha 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell, Organyà, a la Iglesia a les 10 de la nit, amb la Copla Moreneta. Pel dimarts 2 de juny, el 425 anys del Gegant del Pi de Barcelona, a la Basílica de Santa Maria del Pi, amb la Copla Sant Jordi. També comencen a haver alguns concursos, que és dissabte 30 de maig, 27è concurs de colles a Agramunt, a la plaça del Pou a les 5 de la tarda, amb la colla Vents de Riallera. Pel 31 de maig, el primer concurs de colles a Calaf, a la plaça de Barcelona, a les 5:30 de la colla, 5:30 de la tarda, i ens diuen que la copla és a designar, a Berga. Berga celebra el seu 70è concurs de colles a la plaça Viladomat a les 5:30 de la tarda amb la copla Pirineu. Això és el que tenim i que ens dona de si l'agenda d'aquest cap de setmana. Tot seguit escoltarem una sardana. Una sardana que porta 25 anys de colla. És el mestre Xavier Forcada i ens l'interpreta la copla Juvenívola de Sabadell. Escoltem-la.

Bonica sardana, no? Crec que més d'un estareu molt contents d'haver pogut escoltar aquesta sardana del Xavier Forcada. Tot seguint ens resten uns minutets per poder escoltar una altra sardana i hem escollit Engresca a ballar. Això és el que ens interessa, que us engresqueu a ballar i a la vegada sigueu comunicadors d'altres persones que puguin vindre a les nostres ballades. És del compositor Siegfried Galvany i fou estrenada a Lleida un 5 de febrer del 2001. Ell ens ho diu aquí, he dedicat a tots els sardanistes perquè engresquin a ballar tothom. Aquesta és la nostra tasca, d'acord? Escoltem-la.

0: Bé, amics, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Desitgem que la informació que us hagi donat us serveixi per moltíssimes coses i fins al proper dissabte a les zones de Ràdio Maricel. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
1: Bon dia a tots.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amadeu, ja arriba aquella època de l'any en què tot fa olor de Corpus.
2: Sí, esclar, és que ens atencem al bon temps, ara arriba Corpus, el país està que bull de festes, perquè és que això és un no parar.
1: Sí, sí, totalment.
2: Entre processons, catifes, petums, escolta'm, això, ous com balla.
1: Sí.
2: Això no hi ha qui ho pari, eh?
1: No, estem enfeinats.
2: Eps, llum vermell, comencem.
1: Comencem.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui som a divendres 29 de maig de 2026, Diada de Sant Just, Bisbe d'Urgell. I atenció, perquè aquest és el programa número 847 de la nostra etapa digital i el 2636 de tota la nostra història, que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web festafesta.cat i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè estem a les portes del juny i les agendes bullen en festes majors com, per exemple, la de Castellví de Rosanes.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la descoberta de la simbologia de les nostres desfilades religioses i tradicionals. Amb l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, bona, bona, de veritat. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X, el nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem la qualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el pols de les places castelleres amb el baròmetre casteller de la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els contes i mentides amb l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró.
1: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens apropa a una mostra fascinant que ens ensenya a mirar més enllà del que veiem als carrers. És l'exposició Llegir la processó de Corpus. Objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El cicle de l'any va avançant i cíclicament anem revisitant les diades i les celebracions. I ara ja som a punt de revisitar la festa del Corpus, que no és pas poca cosa. I és clar, el país es troba en evolució festiva. A Barcelona, també, i de fa uns anys cap aquí, la festa va agafant volada en totes les seves dimensions i que no en són poques. Enguany, el Museu Diocesà de Barcelona, a la Casa de l'Almoina, torna a posar el focus en aquesta solemnitat i ha produït una exposició que permet nodrir-nos de coneixements i criteris per interpretar-la. L'exposició du per títol Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir. I s'inaugurarà aquest dilluns 1 de juny a les 7 de la tarda i l'ha comissariat l'historiador de l'art Albert Cortés. Els del Festa Festa ens ha cridat l'atenció a aquesta proposta expositiva i per això hem anat a trobar-nos amb el seu comissari. El primer que hem volgut saber és si les processons, especialment la del Corpus, es llegeixen.
1: Home, i tant que es llegeixen, i especialment una processó com la de Corpus, que està pensada com un gran llibre visual, es pot llegir perfectament per capítols. De fet, no és una cosa que nosaltres haguem pensat ara, sinó que ja en moments del passat aquesta idea ja s'ha explotat, per exemple, amb les auques i els fulls de rengle, que són el transport gràfic d'una cosa que en realitat ja és visual i ja està pensada per ser visual i didàctica en aquest sentit. Per tant, el que fem nosaltres en definitiva és potser reactualitzar aquesta idea de la processó com un gran llibre obert.
0: El discurs expositiu de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, s'ha construït a partir d'uns eixos temàtics.
1: Sí, efectivament, a l'hora de pensar aquesta exposició, en definitiva, tractava una mica de poder identificar i explicar d'una manera més o menys adequada i a través d'un procés evolutiu històric i de recorregut tots aquests objectes que la gent porta a la processó de Corpus, doncs es va fer aquest exercici de pensar d'agrupar-los en una sèrie de categories, no? Llavors, doncs, tens, per una banda, els objectes del món mític, que són tots aquests entremesos i gegants que participen a la processó. També tens aquests objectes d'honor que van destinats a glorificar o a honorar, mai millor dit, doncs, en definitiva, el que s'està celebrant a Corpus, no? Que és la presència real de Déu en el cos i en la sang a través del pa, en aquest cas, no? Del cos a través del pa. I que, per tant, el fet d'agafar Déu i portar-lo a processionar s'ha de fer a través del màxim respecte i amb els contenidors més preciosos i més honrats que tu puguis aportar com a poble. També hi ha tota una secció d'objectes destinats a evidenciar l'autoritat de totes aquelles institucions que anaven i que van a la processó de Corpus. No oblidem que fins al segle XIX, doncs, Barcelona és una societat de l'antic règim i, per tant, naturalment, hi ha els estaments socials i, per tant, cada categoria s'identifica a partir dels seus objectes. I, per tant, doncs, allà on uns porten banderes o gonfanons, els altres porten masses, o porten creus, o porten tota una altra sèrie d'elements. I finalment hi ha una cinquena secció, que és la sensorial, perquè la processó de Corpus, evidentment, és visual, però també és sonora, sobretot a través de la música, a través de la gatzara, a través de l'oukombaya, o a través dels focs artificials, per exemple. però també és olors, els olors de les flors, de la ginesta, de l'encens, o també inclús pot arribar a ser gustativa, no? Perquè Corpus doncs, té associat també tota una sèrie de menges, o com el panoli, o més antigament la vedella, que també fan del Corpus i de la processó tot aquest... tota aquesta miscel·lània sensorial que també valia la pena de posar en relleu.
0: Tot i que el pes de les imatges és molt important en aquesta exposició, els protagonistes són els objectes.
1: Les imatges són molt importants, efectivament. És una exposició amb una voluntat molt didàctica i molt visual, és a dir, que t'ha d'entrar tot pels sentits, en aquest sentit, mai millor dit, però sí que és veritat que la selecció d'objectes que hem pensat doncs, té un cert protagonisme, i malgrat que, evidentment, no podem portar en aquesta exposició la custòdia major de la catedral, doncs hem intentat fer una petita mostra, donades les possibilitats de l'exposició, amb alguns objectes que són molt il·lustratius de tot allò que s'hi explica. No? El visitant que vingui doncs, veurà objectes com una porra, com ventalls, o inclús veurà un gran ciri. No? No explicarem què són tots aquests objectes o a què fan referència, perquè esperem que la gent vingui i ho vegi per si mateixa, oi? Però, en definitiva, no hi ha un gran catàleg d'objectes, però els pocs que hi han són interessants, jo penso.
0: I dins els objectes exposats, el comissari diu que hi ha un ciri pasqual que no és un ciri pasqual.
1: Bé, va, doncs, podem explicar aquesta petita trampa, no?, que és el mal anomenat ciri pasqual de la processó de Corpus. Clar, a tot arreu, en la documentació més o menys gràfica i no molt llunyana de referent a la processó de Corpus de Barcelona, sempre apareix aquest element, no?, que és el anomenat ciri pasqual, que és un ciri portat per quatre escolanets de grans dimensions i molt guarnit de flors, no?, naturalment la gent al veure un ciri tan gran i portat així amb un ballar naturalment remeta al ciri pasqual, perquè és el ciri de grans dimensions paradigmàtic de totes les esglésies, oi? Però en realitat, i pel que sembla apuntar la documentació i aquesta evolució a través dels segles d'aquest element en la processó de Corpus, és que no es tracta del ciri pasqual, sinó que es tracta de un gran ciri de devoció que aportava la confraria del Sant Esperit, que era aquesta confraria que agrupava totes aquelles persones que tenien potser alguna mena de discapacitat o de minusvalia, no? Per exemple, les persones cegues o invidents, o les persones coixes o que tenien algun problema de mobilitat especialment. I en les primeres relacions del segle XV de la processó de Corpus apareix aquest ciri de la confraria del Sant Esperit juntament amb uns altres grans ciris que portaven la catedral i a l'Ajuntament, no? És a dir, al Consell de Cent en aquell moment, per posar uns altres casos, no? I sembla que, a diferència d'aquests altres ciris, el mal anomenat ciri pasqual, que a partir d'ara hauríem d'anomenar el ciri del Sant Esperit, doncs va perviure i va ser portat fins pràcticament a la Guerra Civil i potser pocs anys més.
0: Albert Cortés, comissari de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, ens convida a gaudir d'aquesta exposició.
1: Ens agradarà molt que vingueu a visitar aquesta exposició que tindrem a la Pia Almoina des del dilluns 1 de juny fins al 12 d'octubre, i així mateix el dijous de Corpus hi haurà una xerrada a la Casa dels Entremesos a les 7:30 del vespre. De tota manera, també us convidem a consultar la resta d'activitats i de programa que durant els dies de Corpus oferirem. O sigui que estigueu connectats i us esperem veure-us-hi.
0: Moltes gràcies a Albert Cortés, comissari de l'exposició Llegir la processó de Corpus. Objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa! Escoltem el primer tema musical, una melodia que s'adiu perfectament amb el moment del calendari on som, perquè es diu El mes de maig, del duet Ballaveu.

0: magnífics, com sempre els Ballaveu. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens aporta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Ja es comença a teixir la 39a edició de la Diada de la Puntaire, a Centelles. El 6 de juny, la vila usonenca serà la seu d'una trobada que busca reunir les puntaires de dins i fora del país i apropar el món de la punta a aquells que el desconeguin. Segons l'Associació Catalana de Puntaires, esperen ajuntar unes 300 persones que compartiran tècniques, coneixements, experiències i la passió per les puntes. Amb quin objectiu neix la trobada? Ho detalla Montse Murata, la presidenta de l'associació.
4: Cada any l'organitza l'Associació Catalana de Puntaires i això es busca que, primerament i en principi, que no es perdi la punta, que la punta sempre la tinguem viva, que la gent gaudeixi de la punta, pugui veure el que es fa.
3: Coincideix amb aquest objectiu la presidenta de les Puntaires de Centelles, Úrsula Serra de l'Arca, però afegeix un petit detall.
5: Volem ensenyar al món això, que les puntes, per començar, s'han de cuidar, perquè cada dia hi ha menys puntaires i menys gent que vulgui fer això. Però és que, a part, per cuidar-les, hem de passar també al que és modern.
3: La Diada, doncs, busca ser un pont entre la punta clàssica i la moderna, reconèixer i honorar la tradició, però alhora apostar pel risc i la innovació. Les puntaires podran exposar els treballs que han anat fent aquests últims mesos i les interessades podran adquirir material que sovint és complicat de trobar. Entre coixins, fils, patrons, agulles i boixets, es posarà la punta com a protagonista. 35 colles d'arreu de Catalunya es trobaran entre pólvora, fum, soroll i bona harmonia. El 13 de juny és el torn dels Trabucaires, que celebren la seva trobada nacional a Sant Feliu de Llobregat. Per celebrar els seus 40 anys, la colla anfitriona, els Trabucaires de Sant Llorenç, han convocat a més de 200 participants, segons la coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Quin programa tenen muntat per aquell cap de setmana? Algunes de les activitats ens les explica José Luis Fernández, el president de la coordinadora.
6: Ens hem preparat una trobada diferent. Farem una trobada a la tarda, de manera que podrem galejar durant la tarda. Durant el dia hi haurà tot d'activitats adreçades al públic infantil i el dia previ, el divendres, hi haurà una taula rodona també on parlarem d'això, de la cultura popular i sobretot basada en el que és el món trabucaire.
3: L'acte central és, doncs, la gran galejada trabucaire, que començarà a les 8 de la tarda i recorrerà una bona part de la vila i confluirà al carrer Mataró. Els Trabucaires de Sant Feliu es caracteritzen per vetllar per la salut auditiva dels presents i dels visitants. És per això que durant els seus actes posen a disposició de qui els necessiti taps per esmorteir el soroll i també han avisat prèviament els habitants dels carrers per on passarà la cercavila per no trobar-se de sorpresa. Una forma respectuosa per gaudir d'una jornada de germanor i de cultura popular.
0: Gràcies, Emma Robres, i t'esperem la setmana vinent. Seguim amb el baròmetre de les colles de castells. És el baròmetre casteller. Endavant!
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre d'Estrella. Els Minyons de Terrassa han estrenat a casa seva el 3 de 9, el primer castell de nou Malva d'aquest any. Per la seva banda, els Xiquets de Reus han posat de sostre el 3 de 8 i ara ja tenen els castells de la clàssica de 8. Entre les colles més modestes és on hi ha hagut més moviments aquesta setmana. Els castellers de Montcada i Reixac ho han estrenat tot, 2 de 6, 4 de 6 amb l'agulla i 3 de 6 amb l'agulla. Els Minyons de Santa Cristina han fet per primera vegada el 7 de 6. Els Pallacos del Conflent han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. Per la seva banda, els Potarroges de Vaquerisses han incorporat el 4 de 6 i ja tenen els dos bàsics de 6 al seu repertori. Finalment, cal destacar el debut a plaça de la nova colla dels Marlets de Montgrí. Els de Truella de Montgrí, encara amb camisa blanca, s'han estrenat al baròmetre amb el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
8: Moltes gràcies per aquest baròmetre casteller. I ara escoltarem la veu de Noèlia Llorenç, la Titana, que ens presenta aquesta malaguenya de Castalla.

0: Les paràmies populars s'obren pas ara al Festa Festa amb el nostre expert en paramiologia, el nostre paramiòleg de capçalera, en Víctor Pàmies, i les seves dites i refranys. Víctor, endavant!
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Amb bon vent, tothom és mariner. Avui seguim amb les metàfores marineres que tant de suc polític ofereixen. És ben clar que quan les coses van bé, tothom es veu amb cor de posar-s'hi. No cal saber-ne gaire, quan tot va de baixada. Ai, però, quan van maldades. Perquè segur que abans ningú ens preguntarà: mariner, bon mariner, quin és el vent que et va bé? Per tant, el mèrit recau en aquelles persones que prenen el timó quan les circumstàncies no són favorables, perquè mentre no hi ha conflicte ni problemes, tothom se'n pot fer càrrec. Però quan sorgeixen les primeres contrarietats, cal algú que no s'arrugui i que sàpiga redreçar el camí per arribar a bon port.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. I ara una mica més de música. Des de Mallorca, el Xanguito, acompanyats de Napolònia, ens canten Encara és prest. Som d'una...

0: El meu futur jugant de cartes en el club de jubilats, escoltant les xafarderes, criticant el personal.
1: Mira que és la mala sorra que s'entén amb verveïnat.
2: El seu home és un bandarra, tot el dia va ben gat.
1: I deu dir que fuma porcs.
2: Que una bona l'ha armada.
1: Ha enganxat la fia d'esbola i l'ha deixat embarassada.
3: Què vol dir? Això va.
1: I no ho sé.
2: Això m'han dit.
0: I quan se mor vingui a cercar-me, pot ser que em trobi trascant.

0: Acabem d'escoltar el ritme fresc del Xanguito i continuem amb el programa i és el torn de l'oralitat i la imaginació. Benvingut l'Albert Estengre i els teus contes i mentides.
1: Festa, festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir tres fills. Un de gran, un de mitjà i un altre de més petit. I vet aquí que vivien allà dalt de tot de la muntanya i allà on te vivien un any no va ploure ni gota i aquell estiu tot era sec, sec, sec i no hi havia res que sortís. No, varen passar molta gana, molta, i estaven a punt de morir de gana. El poble era lluny, llunyíssim, i en allà ningú els hi donava res perquè alguna vegada el pare ho havia anat a provar. I vet aquí que el pare desesperat va dir que se n'havien de sortir i no sabia pas de quina manera, i el fill gran li va dir: pare, pare, mireu, jo me n'aniré a la ciutat a buscar fortuna, però si en el poble no es donen de res. No, pare, no, aniré més lluny encara, aniré a la ciutat. Oi, fill meu, ja la sabràs veure, tu, la fortuna. Sí, pare, sí. Doncs mira, si te'n vas, té aquests quartos. I li va donar la meitat dels quartos que tenia i aleshores li va donar també el cavall. I emporta't el cavall, fill meu, emporta't el cavall, que t'anirà bé pel camí. I aquell noi se'n va endur el cavall i aquells quartos i baixant per la muntanya, quan ja duia un bon tros caminat, vet aquí que va passar pel davant d'una cova, una cova que ell no coneixia, i al davant mateix de la cova, allà assegut amb una roca, hi havia un fullet ben estrany, un fullet, un vell, amb la barretina blanca que fumava en pipa. Petitó, petitó, si no hagués estat que el vell li va parlar a ell, el noi no l'hagués pas vist. Noi, on vas? Li va dir el vell. Ai, què hi feu? Qui vos? Qui sou? Jo sóc un fullet, el de la barretina blanca. I on vas tu? Que t'ho he preguntat jo primer. Ah, mireu, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ui! Aquell vell de la barretina blanca es va separar la barretina així una mica enrere, es va treure la pipa i se'l va mirar així de fit a fit, en el noi. Vols dir que sabràs trobar la fortuna? Vols dir que la sabràs distingir? Vols dir que saps què és la fortuna, tu, noi? I jo, sí, a la ciutat la trobaré. Ui, no em sembla que no. Mira, noi, si vols, jo t'ajudaré. De quina manera em podeu ajudar, vos? Mira, saps què? Explica'm un conte. Explica'm un conte que no comenci com tots els contes amb el vet aquí una vegada i jo t'ajudaré. Un conte voleu ara? Però si això és cosa de canalla, que és que no en saps cap? És cosa de canalla, jo tinc feina, que jo sóc gran. Escolta'm, explica'm-ho i jo t'ajudaré. I el noi va rumiar una mica, no pas gaire, I al capdavall li va dir: mireu, ja en tinc un. Escolteu-me ben bé. Vinga, noi, explica molt bé, Pensa que... Sí, escolteu, i acabem aviat. Vet aquí que una vegada li va dir el noi, i aquell vell no se'n va estar, es va alçar. Va treure's la barretina i amb un cop de barretina va matant el noi, i amb un altre cop de barretina va matant aquella bèstia, en el cavall que duia, i noi i cavall, el vell de la barretina blanca, aquell fullet els va agafar i els va llançar al darrere seu cap a aquella cova on ell hi estava al davant. Van passar uns dies, i allà dalt de la muntanya el pare i la mare estaven molt amoïnats, i el fill mitjà va dir: pare, no us amoïnéssiu pas, jo aniré a la ciutat i portaré jo la fortuna, i de passada, si trobo el meu germà, també el portaré cap a casa. Ai, fill meu, no ens deixis, no us amoïneu, pare, té l'altra meitat dels quartos que només ens quedaven, i emporta't l'asa, perquè és molt lluny la ciutat, i aquell noi se'n va endur. I baixant la muntanya, va passar pel mateix camí i va travessar el pont i va arribar allà on hi havia aquella cova on hi havia també el fullet, i el fullet el va avisar aquell noi, perquè si no, és clar, no l'hagués pas vist. Es va treure la pipa, es va gratar el cap, després d'arremangar-se la barretina li va dir: noi, on vas tu? I jo: ai, coi, qui sou vos? Sóc el vell de la barretina blanca, un fullet, digue'm on vas, que jo t'ho he preguntat primer. Vaig a buscar fortuna a la ciutat, ja la sabràs veure, tu, la fortuna, i tant que sí. El vell se'l va mirar de fit a fit i... Mira, jo t'ajudaré, que t'anirà molt bé. Explica'm un conte. Ui, un conte, però és que jo tinc feina. Explica'm un conte i t'ajudaré, home, val la pena provar-ho. I el noi... Però un conte que no comenci com tots, que sigui ben diferent. I aquest noi: sí, la qüestió és explicar un conte. Mireu, vet aquí que una vegada... Aquest és com tots. El vell de la Bertina Blanca es va treure la barretina i pim-pam, li va donar un parell de ventallots amb aquella barretina. El noi es va morir, es va morir també l'asa, i el vell asa i noi els va llançar cap al darrere, cap a aquella cova, i en allà s'hi varen quedar, i el vell al damunt d'aquella pedra, esperant que vingués el fill petit. El fill petit, després d'uns dies de veure que cap dels dos germans tornava, va dir als seus pares: papa, mama, jo aniré a buscar la fortuna, i si trobo els meus germans també tornaré. No, fill meu, no te'n vagis, perquè tu faràs igual que els altres dos fills, i vet aquí que si te'n vas tu, què farem nosaltres quan siguem vells? No tindrem ningú que ens cuidi. No us amoïneu, pare, mare, que jo tornaré. No us amoïneu. Ai, fill meu, fill meu. Com que el noi va insistir tant, al capdavall els pares li varen dir que sí, i varen cedir: mira, no tenim cap quarto per donar-te, però emporta't el gos, que tu ets petit i al damunt del gos també faràs camí. I el noi va pujar al damunt del gos, i al damunt del gos, trico-trico, xino-xano, se'n va anar, i després de travessar aquell pont va arribar allà on hi havia aquella cova. El vell el va veure, el va avisar: noiet, on vas? On vas, noiet? I vet aquí que el noiet no es va sorprendre massa de veure un follet, i li va dir: ai, mira, ets un vell de la Bertina Blanca, sí, i tu on vas? Oh, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ja la sabràs trobar, la fortuna. Vinga, explica'm un conte i jo t'ajudaré amb aquesta fortuna que dius que sabràs trobar. Que no sé pas. Explica'm un conte, però que no sigui com tots, eh? No, us avuïnéssiu pas, que jo de contes en sé molt, perquè... Però que no sigui com tots. No, aquest no l'heu sentit mai. Mireu, diuen i expliquen que quan els ocells nedaven i els peixos voleiaven, em va passar una de ben grossa. Aquell vell de la Bertina Blanca es va quedar molt sorprès, gratament sorprès. Aquell vell va fer un bot, es va treure la barretina i no va picar en aquell noi ni en aquell gosset, no, sinó que va llençar la barretina a terra, i quan la barretina va sonar a terra es va sentir un gran barabum. Aquell vell va desaparèixer, es va esfumar entremig d'un núvol, i diuen i expliquen que el noi va fer un bot enrere, perquè tota aquella muntanya, aquella cova que tenia al darrere el vell, va començar a remoure's. Totes aquelles roques van començar-se a remoure com si fos un gran terratrèmol. I totes les roques, totes, es varen convertir en or. Or! De dintre de la cova, de sota d'aquella muntanya, en va començar a sortir gent. Homes, dones, criatures, també, i bestioles. Tothom fugia, tothom cridava: ui, el vell, que ens ha mort el vell, que no el volem tornar a veure. I d'entre tots aquests també van sortir els dos germans, el gran i el mitjà, d'aquell noi que s'ho mirava tot. I diuen i expliquen que el petit els va cridar, i que amb l'ajut d'ells dos, de l'asa i del cavall, que també varen sortir de la cova, varen traginar moltes i moltes d'aquelles roques que s'havien convertit en or. I diuen i expliquen que tota aquella fortuna, aquell noi, se la van dur cap a casa seva, i que a casa seva, ell, durant tota la seva vida, van explicant contes, perquè els contes, deia ell, que havien estat la seva fortuna, i la meva també. I si voleu, també ho serà la vostra.
4: Moltes gràcies, Albert Estengre, per aquests relats.
5: El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
6: Pel que fa a la descripció tècnica del que és un full de rengle, l'expert en cultura popular Lluís Carles Busquets, en petit recull de la col·lecció gràfica Fons Arxiu Joan Amades, 2013, descriu que el nom ve de la disposició en fila o rengle dels personatges o de les escenes que s'hi estampen. Es tracta, sens dubte, d'un dels gèneres més interessants i originals de la imatgeria popular catalana.
7: A la carta que Rafael Patxot adreçava a Lluís Millet, i que era el fruit d'unes converses prèvies, li deia: voldríem fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres, les que ja són publicades, les moltes que hi ha recollides, però romanen inèdites, les que encara ignorem, per mort de que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les.
8: Són més de 2.500 seccions
5: i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
0: Benvinguts i benvingudes, tant els que esteu aquí a la plaça de les piscines de Vallfogona de Riucorb, com els que ens esteu escoltant o ens escoltareu des de qualsevol racó de món, des de la nostra pàgina de Facebook i des de les xarxes socials Vallfogona, de tot arreu, vaja.
8: En un seguit d'intervencions anirem aclarint de què es tracta, com es fa, d'on parteix, qui ho fa i tot el que envolta el món de la cançó improvisada.
9: Perdiueta novelleta que a la muntanya...
5: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
10: Joaquim Serra va dedicar la sardana a Guissona, com el seu nom indica clarament, i no utilitzar un tema popular dels dos proposats, sinó que realitzar un exercici contrapuntístic genial per combinar amb dos temes i que sonessin alhora.
11: Bé, avui hem de parlar de les cols. És l'hortalissa més antiga. En mengem des de l'edat de pedra, des del neolític. Els antics pobladors de la península ibèrica tenien el costum de potenciar el gust dels brous i de les primitives sopes amb fulles de col. Des de temps molt pretèrits, la col s'ha considerat una planta comestible. Les seves fulles, amples, verdoses, d'aquell gust tan particular, i tan riques en virtuts remeieres.
12: Soc una pedra de fullet. Ja ho sabies, oi?
13: Sí, però no sé què vol dir.
12: Soc una pedra, però som molts. I tots junts som la memòria de l'imaginari.
14: L'any 1932, en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana, un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna. En el diccionari hi van entrar tots els camps del coneixement existents en aquella època.
15: Quina feinada, no?
14: Doncs sí, ningú ho havia fet mai abans.
5: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I ara preparem la cullera, perquè arriba en Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, un tema preciós d'en Pep López, un llençol d'estels.
1: Fes ta festa.
2: Sopa de cançons.
16: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
17: Pep López, músic i productor d'espectacles destinats especialment al públic familiar o infantil. Les seves produccions han creat un estil únic i irrepetible al nostre país. Guanyador del Premi Arc 2002 per la seva trajectòria artística en l'apartat d'espectacles familiars. Nominat pels Premis 100% a Osona i guanyador del Premi Arc 2004 al millor espectacle de públic familiar de l'any 2004. Va cursar estudis humanístics a la Universitat Oberta de Catalunya, estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, taller de músics i aula de jazz de Barcelona, i diversos tallers de bluegrass i música tradicional a diferents llocs dels Estats Units. La seva activitat professional començà l'any 76, és a dir, fa 40 anys, participant i creant diferents formacions musicals i programes televisius. Formacions com alguna que tots coneixereu, que són els Sopars de Duro. Ha actuat per arreu del nostre país i de l'Estat espanyol i ha actuat a Uruguai, Colòmbia, Cuba, Bèlgica, Itàlia i a Mèxic, on va estrenar Escrito en las Estrellas al Festival Papirolas i a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a l'estat mexicà de Jalisco. Els darrers 20 anys, la seva tendència és fer menys espectacles de carrer i fer-ne més de sala, en els que pot explicar més coses i tenir un públic molt més atent. Podríem definir aquesta tendència seva com un espectacle de teatre, música i performance.

0: Hem escoltat Pep López cantant i interpretant El llençol d'Estel, una de les seves cançons que porta per tots els teatres de Catalunya i d'Espanya.
1: Gràcies, Noé Ribas, i tancarem la ronda de col·laboracions amb la mirada posada en unes figures històriques de la ciutat de Barcelona. Arriben les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui coneixerem els gegants vells de la Casa de la Caritat.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants vells de la Casa de la Caritat s'estrenen per la rebuda del rei Carnestoltes de 1859 i pertanyien a la Societat del Born del Carnestoltes barceloní, essent durant molts anys els gegants d'aquesta entitat. En dissoldre la societat, els gegants són cedits al soci Joan Riera, el 1872, el qual els dona el 1891, juntament amb els capgrossos, a la Casa de la Caritat de la Diputació de Barcelona. En aquest període participen en festes per als nens orfes i celebracions de la ciutat, com el concurs de gegants de 1902. El 1918 són desats en uns magatzems i el 1920 s'estrenen els gegants nous de la Casa de la Caritat, del segle XX, del districte de Ciutat Vella o del Corpus, anomenats així perquè eren llogats per les parròquies de la ciutat per participar a les seves processons de Corpus. Avui en dia encapçalen la de la catedral. A mitjans de segle, els quatre gegants es guarden a les llars Mundet i no serà fins al 1987 quan foren retrobats i la Diputació els va fer restaurar a Domènec Humbert. Els del Carnestoltes foren cedits al Museu Tèxtil de Terrassa, on restaran oblidats criant pols. El 1997, en motiu del centenari dels gegants de Sitges, són recuperats i la coordinadora de colles de gegants i bestiari de la Ciutat Vella de Barcelona s'encarrega de les seves sortides i conservació. Des de llavors participaren a la processó de Corpus de la Seu fins al 2002, quan recuperen part de la seva essència, encapçalant la ruta de Carnestoltes de Barcelona. Per a l'ocasió estrenen uns vestits més carnavalers, però de la mateixa línia. El 2009 celebren 150 anys amb l'estrena de la coreografia del seu ball propi. Des del 2011 participen al Carnestoltes barceloní, recuperant tal i com es celebrava fa segles, encapçalant l'arribo al rei Carnestoltes, el Dijous Gras. Des del 2014 també participen a la desfilada del rei i la popular taronjada, així com el sarau de Carnaval, convertint-se encara més en el símbol de la festa més esbojarrada de tot el calendari festiu barceloní.
5: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, us esperem ben aviat. I amb la solera dels gegants de la Casa de la Caritat, aquest Festa Festa 847 va arribant al seu final. Festa!

0: Volem agrair de tot cor tota la feina que fan els nostres col·laboradors, especialment els d'avui, l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, el Noé Ribas, el Nico Alonso, la Berta Miró. Sense vosaltres, això segur que no seria possible.
1: I per descomptat, a tot l'equip que fa rodar la roda del Festa Festa cada setmana, que són la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. Marxem ara, però ho fem amb música de cobla, com sempre, com és tradició en aquest programa. Us deixem amb la sardana Flor de Ginesta, de Francesc Pujol i Pons, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La setmana que ve hi tornarem per encetar el mes de juny. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu!

0: Groove Jazz by Ziprut Pernik. An hour of music made with soul. More next week. See and hear from you in 7 days.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Ara...

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem.

0: Soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava el Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth, 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it, no creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert. Avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Demis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Time. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

Et tinc, carinyo. I got you, babe. Sony Ancher. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permeta'm, Xavier de Sabadell, que ens has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Well, over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. I el 73, així la va fer la Electric Light Orchestra.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura
4: Angmeri. Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies,
4: gràcies.
3: Està molt amable.
4: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijò, que hi ha megafonia, ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissie Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, bueno, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No, jo
1: tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí,
1: que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei! Ja. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat, eh?
2: Una mica sí.
1: Clar
2: no
1: que
2: diguem gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: Teníem 15 anys.
1: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
0: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'iVox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Bati a tu. Ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre, de Paul McCartney, amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit, i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania, perquè és molt llarga, i tanta gaita em va embafar una mica. Però bé, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar, i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda, o sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. I si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeos fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Catalunya Ràdio.
1: Pendents de si el preacord entre el govern i els sindicats atura les vagues dels docents. Els mestres l'han de validar aquest cap de setmana en una consulta. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Per tant, a hores d'ara encara no se sap si dilluns continuen les vagues de mestres.
2: Nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquí.

0: important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
1: Més coses. Barcelona té les xifres més baixes de natalitat des de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any passat van néixer a Barcelona 11.012 nadons. Maria Jesús Calvo és la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament.
2: Els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil.
1: Baixa la natalitat i puja l'envelliment de la població de la ciutat amb un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.200. Del món, continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran. Teheran acusa Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives, diuen, la negociació, com la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. I a l'informatiu d'avui també recordarem la figura d'Edgar Morin, un dels últims pensadors europeus de la segona meitat del segle XX.
3: Essayer de vraiment goûter la poésie de la vie.
1: El sociòleg i filòsof francès ha mort als 104 anys. Se'l considera el pare de la teoria del pensament complex. I aquest cap de setmana es fa a Montjuïc la gran festa de l'univers 3CAT. 5 escenaris, més de 25.000 metres quadrats i les cares més conegudes dels programes de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest migdia, Barcelona, Marta Vives, el protagonisme és Pol Foraster.
4: Un dels moments més importants ha estat, sens dubte, aquesta edició molt especial del Foraster que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
5: Som al Palau Sant Jordi!
4: L'univers del 3CAT es desplega en diferents escenaris on no paren de passar coses en directe.
6: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Grasset.
4: La festa continua tot el cap de setmana.
1: Tot això fins a 2:15. A partir de llavors, els esports. Sergi Camps, què destacarem avui?
7: Bon dia. Doncs mira, destacarem la prèvia de la final de la Champions. El PSG o l'Arsenal s'enduran la glòria de guanyar la Lliga de Campions. Parlarem del mercat del Barça. Ahir va signar Gordon. Es veu que Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça. I també dos apunts de poliesportiu. Marc Márquez torna a la pista després de la lesió. Ho fa el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. I l'Atlètic Barceloneta s'acaba de proclamar campió de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada? Carmina Malagarrica, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Les retencions més rellevants a aquesta hora les trobem a la C60 Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. I a la C32, a Mataró, en tots dos sentits, a causa d'un accident. A la Ronda de Dalt hi ha uns 4 quilòmetres de retencions entre Canyelles, a la sortida 3, i a la Vall d'Hebron, a la sortida 5, en tots dos sentits. També direm que la TP7401 està tallada entre Pradell de la Teixeta i Porrera, al Priorat, a causa d'un accident. I finalment afegim que està tallada la circulació de trens a l'R3 entre la Garriga i Figaró per una incidència entre aquestes dues estacions. Hi ha servei alternatiu per carretera. Això és tot des de l'equip viari.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara són les 2:04.

0: Encetem informatiu. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara estem molt pendents de saber si es mantenen o no les vagues convocades per a la setmana que ve. Aquesta tarda hi ha una reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ser ratificat pels afiliats. També al llarg d'aquest cap de setmana, els associats han d'aprovar el pacte firmat ahir a la nit pels representants sindicals, Gemma Bonet.
1: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys els més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra, doncs, que portarà que siguin els docents, doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de

0: estat.
1: I des del sindicat Ustec, la seva portaveu, Iolanda Segura, subratllava el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
2: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga.
3: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 n'hi va haver 11.012, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total, Marta Sánchez.
4: I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són un de cada tres. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196, per cert, com 82% són dones. El padró mostra també un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo.
5: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger, ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
4: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
3: Mentrestant, es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendis a 4 comarques de Ponent. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls, i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem cap a Gandesa. Ariadna Escoda.
6: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig, amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible fit després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
7: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixi una mica, però la campanya s'espera que pugui ser com la de l'any passat.
6: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials, que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
3: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la d'altres anys. En declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut té també una doble cara.
8: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduïs en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
3: Per cert, que aquest migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, això és a la comarca de la Conca de Barberà, i també a Tremp, al Pallars Jussà. Entre els dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. I coneguem ara quina és la previsió del temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Amb aquesta setmana de xifres en rècord i aquest risc d'incendis, Dani Ramírez, quina és la previsió a les pròximes hores? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs es manté la calor forta, però
0: ens allunyem dels valors d'ahir i d'abans d'ahir, que van ser excepcionals i rècords, més de 50 rècords de calor excepcional al mes de maig. Ara tenim temperatures les més altes entre 32 i 34. Vinebre hi arribava 39,5, doncs ara a Vinebre n'hi ha 34. També tenim algunes tempestes, ara en parlarem, en aquests moments cap a la Cerdanya central i occidental és on més es pateguen aquests quatre trons, amb un xàfec que ha començat fa una hora aproximadament, i per tant la previsió ens indica calor, però una mica més desinflada, màximes de 30, 35, 36 al Pla de Lleida, demà també en aquest sector de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Pla de Lleida, arribaran aquests 35-36, però ja no ens acostarem als 38 o 39 o gairebé 40 com ahir. Per tant, molta calor, però es desinfla la situació excepcional. I tant avui com demà, tempestes. Pirineu, Prepirineu i avançant al nord de la Catalunya central. Poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot Pirineu Oriental, punts del Prepirineu, per tant, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès, Berguedà, fins i tot Solsonès, alguna tempesta forta i, evidentment, amb aquesta pluja, amb alguna pedregada, la temperatura pot caure més de 10 o 12 graus en aquests llocs on refresqui.
3: N'estarem pendents. Gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia.
3: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. Ara, crònica internacional. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí, Teheran ha acusat el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears, Núria Har.
10: L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei ha culpat Donald Trump de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes, com aquesta de la qüestió nuclear. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica. I know he
11: means it when... Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
10: Però la guerra, lluny d'afablir el règim dels ayatolàs, l'ha enfortit. Això és el que pensa l'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que en declaracions a Catalunya Ràdio diu que el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a l'ofensiva dels Estats Units i Israel.
12: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
3: I en el marc d'aquest context internacional ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement, Maite Curto.
13: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010 quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
14: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
13: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex, connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
3: En punt un quart de tres de la política avui, destaquem que els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes, Laia Framis.
15: Sí, aquests partits d'Esquerra que governen en coalició amb Pedro Sánchez s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
15: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga de lloguers. Això mentre el PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, continua demanant un avançament electoral. Avui Aitor Esteban ha dit que no té gaire fe en les explicacions que donarà Pedro Sánchez el dia 24 i, de fet, ha demanat al president espanyol que comparegui abans al Congrés, però també ha volgut marcar clarament distàncies amb el PP, que fa dies que li reclama responsabilitat per fer caure el govern espanyol.
17: Responsabilitat al PNV. El PP, que està actuant d'una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, abriéndole camino, haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente.
15: El PP ja li ha etzibat literalment que no exigir una moció de censura és sostenir la màfia. I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE, ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
18: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestar a Pedro Sánchez.
15: Turull n'ha parlat durant una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
3: Canviem ara de qüestió per explicar-vos que l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo.
13: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% als convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
19: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
13: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bon Preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso pels animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
20: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
13: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin.
3: I ara un minut per la publicitat i tornem.
9: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
21: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
22: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
23: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
22: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
23: Amb el suport de Bon Preu Esclat. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Anem ara cap a Corea del Sud, perquè allà hi ha polèmica per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure al país asiàtic fins a finals dels anys 80. Ho expliquem. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci i s'ha disculpat, però l'ataca en la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant aquests gots. Des de Pequín ens informen Francesc Canals. Bon dia.
5: Bon dia. Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Tu-Hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. Retirada immediatament la campanya, el Chung Yong-jin demanava perdó en persona.
6: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
5: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
7: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
5: El boicot contra Starbucks a la xarxa posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
4: I a 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú se segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya. I és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat, també d'aquest país. Per això molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal en Amèrica Llatina, Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
8: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del Papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó XIV, originari dels Estats Units. No va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el Papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara Papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
9: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, está embarazada, le digo, y ¿puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es con misa. Una misa.
10: Jovial. Si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
8: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el Papa, hi havia Càritas. La Carmen Yi hi treballa. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
11: Él se metió, me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas. Y él con todo y botas iba a repartir los víveres, tú decías, no, es el obispo. Él iba más a la acción.
8: A Sud-amèrica ja esperen el Papa Lleó XIV en el calendari possibles viatges al novembre al Perú, l'Uruguai i l'Argentina.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: I l'Univers 3Cat és protagonista aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc amb propostes d'entreteniment per a tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents, que omplen més de 25.000 metres quadrats, on participen les cares més conegudes de la plataforma. A Montjuïc hi tenim la Marta Vives, bon dia.
12: Bon dia. Bon dia.
4: Hola, Marta.
12: Hola, bon dia.
4: Explica'ns com està anant la festa.
12: Doncs mireu, els programes de 3Cat es despleguen en diferents espais on no paren de passar coses en directe, des d'unes proves que simulen, per exemple, les de la travessa, fins a un espai dedicat a crims, que, per cert, és un dels més concorreguts, amb la pregunta per què matem, passant per la pick-up del foraster, des d'on es poden fer fotos, o un escenari de col·lapse on algunes cares conegudes estan encadenant entrevistes. Hem parlat amb Elisenda Carot i Xavier Graset.
13: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Graset, cosa que no sé què em fa més il·lusió. Crec que em fa molta il·lusió entrevistar la Maripau Huguet, perquè és un mite de la tele i de la ràdio i de la comunicació d'aquest país.
14: És un gran dia de trobada, de salutació, de simpatia, de...
12: Però Eva, un dels moments més emocionants ha estat, sens dubte, la primera edició, una edició especial del Foraster que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
15: I clar, som al Palau Sant Jordi!
12: I un dels grans protagonistes d'aquesta festa són, sens dubte, els nens i les nenes, que us puc assegurar que no paren.
16: El primer cotxe del Foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
17: I hem fet jocs.
18: I jo una foto amb el Tito.
19: El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí.
12: Se la sabien absolutament tota per Rosa Romà, presidenta de 3Cat. El valor d'aquesta festa és la trobada amb els espectadors.
20: I per tant és un dia molt emocionant veure com estem compartint aquests continguts amb la ciutadania, com connecten els continguts i com arribem realment molt més enllà de les pantalles. I això és el que realment és el valor i el significat de 3Cat, no?
12: I ara és el moment d'agafar forces, per tant, de dinar, però la festa continua amb activitats molt esperades, com per exemple una festa del Super 3 o una trobada, atenció, amb els protagonistes de la sèrie Com si fos ahir, que tindrà lloc d'aquí molt poqueta estona.
4: I tot això, Marta, avui, però demà també, demà més actes aquí a Montjuïc, a l'Anella Olímpica i tot plegat, eh?
12: Demà continua, Eva, això no para. De fet, demà hi ha un concert dels guanyadors d'Eufòria, per tant, això no continua. Tots cap a l'Anella de Montjuïc.
4: Gràcies, Marta.
12: Adéu-siau.
4: 2:02, 2 minuts, com sempre, per la proposta.
3: La proposta.
4: Avui amb la nostra companya Berta Torrades. Berta, molt bon dia.
21: Hola, què tal? Bon dia.
4: Ens portes una proposta per aquest mateix cap de setmana. Pareu bé l'orella, sobretot els amants de la literatura fantàstica i la ciència-ficció.
21: Sí, perquè aquest cap de setmana a l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú es converteix en un punt de trobada entre autors, editorials i també aficionats als gèneres fantàstics en llengua catalana. Ens ho explica l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
22: Parlem tant de ciència-ficció i fantasia clàssica, d'Uwe Tolkien, com parlem de les noves tendències de biotecnologia, parlem de mangas, d'ànime, de One Piece, de còmic, de tot una mica, saps? És una convenció per totes les edats, perquè tothom tingui una xerrada, una taula rodona o una activitat que li pugui interessar.
21: Aquesta és la 8a edició que se celebra a Vilanova i aquest any compta amb aquests convidats d'honor.
22: Portem l'Ivan Ledesma, que és un autor de Barcelona, que és molt conegut per les seves novel·les, tant juvenils com per adults, fosques, de terror, sense ficció, etc. I també portem a l'Axi O, Alexandra O, que és una supervendes mundial de fantasia romàntica, que és de Las Vegas, que la portem dels Estats Units i que també farem una entrevista amb ella.
21: Ja veus que hi ha autors nacionals i internacionals, però també destaquem la participació en guany de la Míriam Bonastre, que és, tu que també tens fills, això segur que et sona.
23: Valentina, Valentina.
21: La Míriam Bonastre és l'autora de La princesa Valentina de Montblanc, per tant, la primera sèrie d'estètica anime en català i creada i produïda íntegrament a Catalunya. S'acaba d'estrenar al Super 3 i la podeu trobar també a la plataforma 3Cat.
4: I veig que hi ha propostes per a tots els públics. Això s'acaba demà, Berta.
21: Sí, s'acaba demà diumenge. Avui, de fet, a aquesta hora se celebra l'entrega de premis que reconeixen les millors obres fantàstiques en català. Per tant, ja ho sabeu, anar a Vilanova i la Geltrú sempre és una bona excusa. Doncs encara més aquest cap de setmana de bon temps, perquè avui també de la literatura fantàstica.
4: Gràcies.
21: Fins ara.
4: Són 2:45, com sempre els esports. A aquesta hora, Sergi Camps, bona tarda.
0: Bona tarda, Eva. Com va dir el dramaturg francès Pierre Corneille, sense riscos en la lluita no hi ha glòria en la victòria. Avui el PSG o l'Arsenal s'han donat la glòria de la Champions. L'equip de Luis Enrique jugarà a dominar i a l'atac, mentre que l'equip d'Arteta serà més reactiu i intentarà aprofitar la pilota aturada. Duel d'estils que val una Lliga de Campions. Ara fem la prèvia de la gran final de Budapest. L'endemà de la firma de Gordon com a nou jugador del Barça i el mercat blaugrana, que sembla que s'escalfa, i Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça. Ara també en parlem. I el dia que Marc Márquez torna a la pista després de la lesió, serà el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ara ho analitzarem. Abans, però, esport en directe, final de la Lliga Masculina de Waterpolo, ja tenim campió, és l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat per la via ràpida, ha superat el Sabadell. Piscina de Can Llong, Pau Esmartí, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta torna a imposar la seva llei i es proclama campió de Lliga per la via ràpida després de superar el Sabadell diumenge passat per 17-13 i avui per 11-16. És la 24a Lliga de la seva història i la 21a consecutiva en una hegemonia incontestable del waterpolo estatal. Pel que fa al Sabadell, és la quarta final seguida perduda contra l'equip mariner i també ha estat emocionant aquest partit i especial perquè ha estat l'últim partit de Quim Colet a la banqueta del Sabadell després de 8 temporades al capdavant de l'equip. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, després d'aquesta celebració, tocarà mirar cap al gran repte europeu, la Final Four de la Champions, l'11 de juny a Malta, amb el Ferencváros com a rival de semifinals.
0: Ah, de seguida busquem protagonistes a la piscina de Can Llong amb el Pau Masmartí. Més esport en directe, el playoff de l'Hockey Lliga femenina, partit entre el Palau i el Vilassana, acaba de finalitzar aquest partit. A Palau Solità i Plegamans, Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. I el Vilassana és el primer finalista d'aquesta Lliga d'Hockey Patins després de guanyar el segon partit a la pista del Palau per 1-2, partit igualadíssim. I per tant, el Vilassana, que guanya 2-0 aquestes semifinals. Ara, moment de comiats i d'homenatges a la pista del Palau, perquè diuen adeu a quatre jugadores, a Jana Costa i Irene Pérez, que canvien d'equip, Anna Casarramona, que es retira, i també a Berta Busquets, que porta tota la vida al club, que també ha disputat el seu últim partit com a professional.
0: Doncs fantàstic, a veure, Ripoll, si podem parlar abans de les 3 amb alguna protagonista d'aquest partit. Més esport en directe, semifinal al partit únic de la Lliga Femenina d'Hockey Herba entre el Club de Campo i l'Egar. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda. A punt de començar tot just les jugadores ara mateix saludant-se, preparant-se per començar el partit sobre el terreny de joc. A 4:45 també hi haurà el Complutense Atlètic Terrassa i a les semis de la Lliga Masculina Club de Campo 4, Atlètic Terrassa 1 i Polo 1, Complutense 0.
0: Per tant, demà viurem la final entre el Polo, equip català, i el Club de Campo de Madrid. I en ciclisme, en marxa la 20a etapa del Giro. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda. Falten 62 quilòmetres de l'última etapa important. Demà hi haurà un sprint que no decidirà res. Sembla que el Rosa de Vinegor no perilla, però sí que hi ha en joc, per exemple, un lloc al el podi, 61 quilòmetres pel final, una escapada sense corredors importants de la general. El més destacat és Andreas Leknesson al davant, a 2,5. El gran grup tirant pels Visma de Vingegaard, on ja comença a perdre algun dels favorits, com per exemple Ben O'Connor.
0: Avui el Giro, Xevi, quedarà vist per sentència o encara no?
24: Sí, totalment vist per sentència. Sabrem qui ocuparà les tres places del podi.
0: Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nadia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
25: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: 4 minuts gairebé per sobre de 2:45 de la tarda. De seguida parlem de la prèvia de la final de la Lliga de Campions entre el PSG i l'Arsenal. Partidàs avui a les 6. El transmetrem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Però abans passem pel Barça. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda.
0: Perquè són dies moguts, dies intensos. Ahir va ser dia Gordon i ves a saber si d'aquí uns dies serà dia Bernardo Silva.
26: Sí, de moment Gordon ja està fet, anunciat i presentat ahir. Va signar el seu contracte 5 temporades fins al 2031. El Barça, ja sabeu, en paga entre 70 70 i 80 milions, una presentació que va anar molt retard ahir perquè estava prevista a quarts de dues i va ser passades les 9, faltaven petits serrells contractuals que es van acabar solucionant, i el vam sentir ahir a Gordon, Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada, il·lusionat i emocionat davant l'interès del Barça i el seu fitxatge pel Club Blaugrana.
2: Very late, I would say, for the conversations I was having.
5: La veritat és que em vaig enterar bastant, em vaig assabentar bastant tard. Sabia que hi havia hagut converses, però em vaig assabentar bastant tard en aquesta temporada, i quan vaig saber que realment era una opció seriosa, no vaig dubtar en cap moment, perquè realment per mi és el millor club del món i és un somni fet realitat, un somni de petit que tenia allà a venir aquí.
2: As a child, it really is a dream come true to be here.
26: L'extrem anglès del Newcastle, 25 anys, escollit per la direcció esportiva a l'extrem esquerre i també per Hansi Flick, amb qui diu Gordon que ja hi ha parlat.
2: Sí, I spoke with Hansi Flick.
5: Ja sí, havia parlat amb el Hansi Flick, sí que he parlat, i estava ja molt emocionat abans de parlar-hi, encara més després de parlar-hi. És un entrenador increïble i realment crec que ha fet molt per al Barça en aquest poc temps que porta aquí. Ha guanyat títols i espero poder seguir guanyant-los amb ell.
2: Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
26: En castellà, eh?
0: Gordon va expressar-se en un castellà, sí. Molt bo, eh?
26: Sí, diu perquè ell ja volia fitxar pel Barça i per això ja havia après el castellà, l'havia practicat. Diu Anthony Gordon que ja està assignat, primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, i ara això no s'atura perquè ja saps que el Barça té ja l'1-1, la regla 1-1, o compte que tindrà la regla 1-1, i en paral·lel ara dues operacions, la de Julián i la de Bernardo Silva. Julián Álvarez és l'escollit per a la posició de nou, el Barça ja ha fet els primers moviments amb l'Atlètic de Madrid per fitxar el davanter argentí, amb els tuits i els memes de l'Atlètic de Madrid inclòs, amb tot el que va passar ahir amb la befa de l'Atlètic de Madrid cap al Barça. En tot cas, el Barça manté el seu interès per Julián Álvarez. La primera oferta és de 100 milions, veurem com avança, no ha de ser imminent, i en paral·lel el que sí que ha de ser imminent és l'operació Bernardo Silva. És un nom que ha aparegut per sorpresa, diríem, en els últims dies. És una oportunitat de mercat perquè ha acabat contracte amb el Manchester City, té 32 anys i ja té un acord amb el Barça. Falta només el vistiplau de Flick, que a priori era una mica reticent a la incorporació del portuguès, perquè ara mateix ja té molts migcampistes a la plantilla. L'última paraula, per tant, la tindrà Hansi Flick, però sí que ja hi ha un acord total des d'ahir entre el Barça i el portuguès. A més, la predisposició del jugador és absoluta per fitxar pel Barça i determinant fins al punt que renunciarà a gran part del seu salari per poder ser nou jugador del Barça.
0: Per tant, Bernardo arribaria al mig del camp del Barça, a Julián Álvarez seria el successor, d'alguna manera, de Lewandowski, i l'entrada de Gordon significaria la sortida de Rashford?
26: Si arriben Gordon, que ja ha arribat, i Julián, Rashford aquí no entraria. Si no arriba Julián, Rashford es queda. Aquests són els plans ara mateix de la direcció esportiva.
0: Per tant, el més calent d'aquestes operacions, Bernardo Silva, dius, eh?
26: Sí, ara mateix sí, el que ha de ser més imminent.
0: Gràcies, Roger.
26: Adéu.

0: I aquesta tarda a les 6, l'Arsenal i el PSG juguen la final de la Champions a Budapest, a l'estadi Puskas, una final que ara transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, en què enfrontaran dos entrenadors espanyols amb passat blaugrana. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi. Sí, Luis Enrique, que defensa el títol amb el PSG i podria aconseguir la seva tercera Champions, i Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, que busca aixecar la Copa per primera vegada amb l'equip londinenc. Tots dos equips arriben amb només una baixa, el PSG, la de l'extrem que entén Jantú, i a l'Arsenal, la del lateral Ben White. Els parisencs poden fer història si guanyen la segona Champions de manera consecutiva i havent disputat només dues finals. Així ho reconeixia ahir Luis Enrique.
2: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
1: L'Arsenal, per la seva banda, arriba amb la moral alta després de guanyar la Premier League, però amb el fantasma encara present de l'única final de Champions que han disputat, la de la temporada 2005-2006, que van perdre contra el Barça. Mikel Arteta.
3: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: S'esperen més de 60.000 aficionats a Budapest que acull una final de la Champions per primera vegada a la seva història.
0: Gràcies, Vial. Avui passen més coses a l'univers futbol. És veritat que és un univers futbol amb cada vegada menys coses en joc. Ahir el Sabadell va fer un pas enrere a les seves aspiracions de jugar a la segona divisió la propera temporada. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. És un univers amb un parell de planetes i para de comptar. Ahir el Sabadell va caure el Di Stéfano contra el filial del Real Madrid per 2-0. És un partit en què els vallesans van ser inferiors als blancs. 16 rematades del Madrid per 2 del Sabadell. 12 cornes, per exemple, a 3. 70% de possessió del Madrid. Però, segons el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, són gols que van venir de fets aïllats.
5: Penso que les dues accions del gol són dues accions bastant aïllades, perquè sí que estaven defensant cornes i de més, però allà l'equip és fort. Penso que ens ha faltat un punt a l'hora de quedar-nos-la, d'exigir-los més a nivell d'última línia, i penso que això és el que a l'equip li ha faltat.
4: Ara el Sabadell haurà de remuntar aquest partit la propera setmana. Juga divendres a la nova Creu Alta, evidentment estarà ple com un ou, i el Sabadell ha de guanyar per 2 gols, perquè com que va quedar millor classificat en cas d'arribar al final de la pròrroga amb un avantatge de 2-0, 3-1, 4-2, el que sigui, doncs passaria ronda. El tècnic Ferran Costa apel·la a la remuntada.
5: Som al centre d'Esport Sabadell i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant.
4: Demà centrarem tots els esforços amb el partit de l'Europa, que juga contra el filial del Celta, el partit d'anada, un partit que jugarà a 4:45 de la tarda, que farem en transmissió en directe al Tot Gira, que narraràs tu mateix, Sergi.
0: Sí, senyora.
4: I també en futbol internacional en aquest cas, el Liverpool ha anunciat que Arne Slot no seguirà la banqueta dels Reds la propera temporada, i a Anglaterra ja situen Iraola, l'ex del Rayo, com un dels possibles substituts a la banqueta. A la segona divisió demà també ens fixarem en què passa en els equips que s'han de classificar per disputar play-off descens a la primera divisió. Avui es juguen uns partits que són intrascendents. El Ceuta Albacete a partir d'un 4:45 de la tarda, igual com el filial de la Real Societat contra la Cultural Leonesa. Tots aquests possibles rivals del Girona la temporada que ve, la Cultural no perquè ha baixat. I a les 9 de la nit tanca la jornada el Granada Sporting de Gijón.
0: Gràcies, Oriol. I abans de passar al motor, torno a passar per Palau de Plegamans, perquè Ripost, estic venent un homenatge al que deies abans, homenatge a Berta Busquets, a Anna Casarramona, realment emocionades les dues jugadores rebent un ram de flors i amb un passadís fet per rivals i companyes, no?
6: Sí, i de fet la connexió és molt oportuna perquè ara mateix ja s'ha fet l'homenatge a la Casa Ramona, també les dues jugadores que canvien d'equip, i ara l'speaker del Palau està presentant l'últim homenatge que serà per Berta Busquets, que porta el club des dels 3 anys, porta tota la vida jugant al Palau i avui contra el Vila-sana ha disputat el seu últim partit com a professional. De fet, ara mateix podreu sentir l'homenatge del pavelló Maria Víctor a Berta Busquets. Li fan un passadís a Berta Busquets. També aixequen els estics les jugadores del Vilassana i del Palau. Una molt bona imatge. Ara passa per sota Berta Busquets, que rebrà també un altre ram de flors i tot l'homenatge, tot el reconeixement de Palau Solità i Plegamans per la jugadora més important segurament que ha passat mai a la història del club. Ara mateix l'homenatge a Berta Busquets.
0: Doncs a Berta Busquets, que deixa el món de l'hoquei. A veure si podem parlar amb ella abans de les 3 o ja a partir de les 4 tot gira de Catalunya Ràdio. Ripo, si hi ha alguna cosa, tornem a passar per Palau Solità i Plegamans.
6: Fins ara.
0: I en motor, obrim la carpeta del motor quan passen 3 minuts de... quan queden 2 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Marc Márquez sortirà a partir de les 3 des de la segona fila de la graella del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El Tro de Cervera s'ha classificat quart i és el millor pilot Ducati. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Mugello és un circuit Ducati, però tenim 3 Aprilia a la primera fila de la graella.
7: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha marcat un nou rècord absolut de la pista i s'adjudica la posició preferent de la graella en una primera fila per primera vegada amb 3 Aprilia. Raúl Fernández i Jorge Martín completen aquesta primera fila. A la segona, les Ducati, amb Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El de Cervera ha fet un darrer intent no reeixit perquè un altre pilot li ha fet de tap. Des de la tercera fila sortirà Fabio Di Gerantonio, segurament un dels favorits, però que durant la Q2 només ha tingut una moto a disposició i no ha passat del 7è lloc. Moreira i Morbidelli completen aquesta tercera fila. Pel que fa a Alec Rins, sortirà des de la quarta i Maverick Viñales des de la setena en una graella de 22 pilots que tanca el veterà de 40 anys, Cal Crutchlow, el substitut del lesionat Johan Zarco. Entre el més destacat del dia hi ha la nova velocitat màxima d'una MotoGP, 368,8 km per hora. Els ha establert Jorge Martín amb la seva Aprilia durant el segon lliure. L'excampió ha declarat a DAZN que es pot superar.
8: No ves, ves como manchas, pero sí que es verdad que he salido muy bien de la última curva, he controlado muy bien el wheelie de un bache que hay allí, y encima iba detrás de dos pilotos, ¿no? Yo creo que ha sido bestial. Puede que en carrera se baje, muy probablemente sí, hay varios rebufos, pero bueno, hasta ahora ya lo hemos hecho.
7: Bé, el rècord anterior era el 2024 de Pol Espargaró amb la KTM, eren 366,1, ara passem a 368,8. A les altres dues categories, Pol, a Moto3 per David Almansa, segona de la temporada, el català Joel Esteban sortirà des de la segona fila i el líder Máximo Quiles des de la cinquena. Pol, a Moto2 per al líder Manu González, amb rècord de pista. Pel que fa als seus perseguidors a la general, Izan Guevara sortirà 8è i Celestino Vietti 16è.
0: Aquesta cursa de MotoGP, l'univers MotoGP de la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, a partir de quan quedin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar i companyia. Gràcies, Damià.
7: Fins ara.
0: 3 quarts de 3 tocats de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de waterpolo. Ja ho sabeu, l'Atlètic Barcelonet, l'equip mariner un cop més campió de la Lliga Masculina de waterpolo. Sentirem protagonista i també parlarem de bàsquet i una mica de futbol sala.
9: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest amb un trastorn mental és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràsit, marimatge.
18: Però existir solo.
19: Terroristes.
20: Ve a menjar plàtans.
21: Tot això és odi.
22: Aturem-lo.
23: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
24: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
24: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
28: Juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
29: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
31: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
32: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
33: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
30: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
34: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
35: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
0: Vinga, va, 12 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Passo per l'hoquei Herba, com tenim aquesta semifinal de la Lliga Femenina d'Hoquei Herba, on hi juga l'Egara, al fons.
2: Doncs encara empat a 0 contra el Club de Campo, molts penals corners, moltes jugades de perill, però de moment el resultat no s'ha mogut quan queden 4 minuts i mig per acabar el primer quart.
0: I ara li preguntaré al Xevi pel bàsquet, però abans li pregunto pel ciclisme, com tenim aquesta penúltima etapa del Giro.
3: Pujant Piancavallo, 57 quilòmetres pel final, va disminuint l'avantatge dels escapats, ara només en són 3, Legnesson Warbeis i Jack Hake, i per darrere el Bisma treballant no sé si tant per Vingegaard sinó també pel seu company de vida Piganzoli, que està lluitant pel mallot blanc de millor jove, i Scafonso Eulàlio, una de les revelacions del Giro i que és qui ara mateix té aquest mallot blanc, està patint a les últimes posicions del grup. Recordem, entre Piganzoli i Afonso Eulàlio hi ha 1 minut i 3 segons de diferència, per tant, doble joc avui pel Bisma, ara tirant amb Víctor Campenaerts, després ja ha preparat Bart Lemen, també hi ha Sepp Kuss, Piganzoli i Jonas Vingegaard, encara a 50 quilòmetres pel final.
0: I l'Alfons Gorina és l'home de les gorres, el Xevi Soler és l'home dels barrets, es treu el barret del ciclisme, es posa el barret del bàsquet, perquè la fase regular de l'ACB ha acabat, i no del tot, de fet, perquè falta un decisiu Barça-València demà, i a cosa, Xevi, que queden pendents, però a moltes ja s'han decidit.
3: Sí, però ja en parlarem algun dia de com posar, després del final de la fase regular, encara un partit. Per exemple, el que ja s'ha acabat és... Qui acompanya el Granada com a equip que baixa la primera FEB? Ha saltat la sorpresa, el Gran Canària, que fa només 3 temporades guanyava l'Eurocup i renunciava a jugar a l'Eurolliga, fet que els hi donava accés a aquest títol. Ha baixat després que el Saragossa guanyés el Lugo contra el Breogán amb un final inimaginable. Perdent de 2 a falta de 6 segons, un tir lliure pel Saragossa, i ho escoltem pels companys de l'autonòmica aragonesa, passava això.
4: Va con el segundo travel Hines, a fallar.
5: Rebote.
4: El rebote para el propio Hines.
5: Lo tiene.
4: Liberando a Espisu de 3.
6: ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Se salva Casademont Zaragoza!
4: ¡Se salva Casademont Zaragoza!
3: Total, el Gran Canària dels catalans Eric Vila i Miquel Salvó baixa de categoria, un equip amb un pressupost molt alt dels 8 primers de la categoria, un malson que van evitar fa jornades tots els equips catalans. Per dalt, aquest partit que dèiem del Barça i del València definirà els play-offs. Si guanya el Barça, jugarà aquests play-offs contra la Penya, amb factor pista favorable als Blaugrana. Si perd, jugarà contra el Múrcia, amb factor pista en contra. Aleshores, la Penya jugaria contra el Baskonia. A la zona mitjana, el Manresa, que va guanyar el Madrid ahir, acaba de 0 amb 16 victòries, jugarà segur competició europea, segurament l'Eurocup. El Bàsquet Girona, que va guanyar ahir la Penya i anunciarà aquesta tarda, per cert, la renovació del pivot Martínez Gueven, acaba 12è, amb 14 partits guanyats i amb opcions de jugar a competició europea. I el Lleida, 13è, amb 12 victòries i amb menys possibilitats de jugar a Europa, tot i que encara no es descarta. Tot això, com diem, però, pendent de demà, a partir de les 7, el que acabi decidint amb aquest Barça-València.
0: I en waterpolo, abans us ho explicàvem, l'Atlètic Barceloneta guanya un altre cop en la Lliga masculina de waterpolo, s'ha imposat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final d'aquesta competició, i des de la piscina de Can Llong em demana pas el Pau Mas Martí en protagonista de l'equip mariner. Pau.
8: Sí, estem aquí amb Roger Taüll, MVP i campió de Lliga. Roger, moltes felicitats.
11: Moltes gràcies.
8: Què, quines són les sensacions ara, en calent?
11: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut. Fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
8: I a títol personal, què significa per tu haver guanyat aquest MVP?
11: Bueno, al final també molta alegria, no? Crec que això és l'esforç diari que fan tots els esportistes, però aquest cop m'ha tocat a mi, crec que com sempre dic, els títols individuals formen part de l'equip. Crec que el seu esport d'equip sense ells no podria aconseguir. I gràcies a ells també vaig millorant dia a dia i molta alegria per tots.
8: Ara toca celebrar, però d'aquí poc mirar cap a aquesta Final Four l'11 de juny a Malta. Què esperes?
11: Pues bueno, lo mateix, no? Seguir preparant les coses al 100%, com un equip, com una família que som, i sobretot estar concentrats, avui celebrar i després ser capaços de tornar a canviar el xip per ficar-nos al 100% i preparar aquesta gran oportunitat que tenim.
8: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al Pau Masmartí. Avui a 8:15, segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. La sèrie, el millor de 3, està dominada pel Sant Andreu per 1-0. Sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, que parla de l'opció de ja ser campions.
5: Hi ha molta il·lusió, moltes ganes, perquè tenim una oportunitat de tancar la sèrie i esperem que així sigui. Anem a per totes, com si fos un partit únic, i segur que ho traurem.
0: Des del Maresme, Clara Cambrai parla de què cal canviar per igualar la sèrie.
7: Hem de plantejar el partit d'igual manera, per començar, i estar un pèl més acertades a davant, i sobretot no fer errors defensius que en aquests, individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda, ahir li van retirar la samarreta a un mite del futbol sala del Barça.
9: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Desde que llegué hace 15 años, he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más. Y por supuesto a todos vosotros, porque como os decía, si algo me ha hecho feliz...
0: Aquest és Sergio Lozano, llegenda del Barça de Futbol Sala, que hi va veure immortalitzada la seva llegenda quan el Palau Blaugrana va retirar la seva samarreta amb el dorsal nou a l'esquena. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: A veure, com va anar aquest homenatge?
10: Nit de llegenda per Sergio Lozano, el màxim golejador històric del Barça de Futbol Sala, 334 gols, que es va convertir per ser ahir en el segon jugador de la secció a penjar la seva samarreta al Palau, al costat del primer, el porter Paco Sedano. Lozano, com dèiem, 334 gols com a Blaugrana. Ahir en va fer un mes per acabar de destapar el seu dorsal nou al sostre del Palau, acompanyat per la plantilla actual i antics companys històrics al Barça, com per exemple el mateix Sedano o Lin, tot per repassar una trajectòria de 14 anys al Barça.
9: Desde que llegué hace 15 años, he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
10: Un Sergio Lozano, evidentment, emocionat després de retirar aquesta samarreta. Recordem, es va retirar oficialment l'any passat del futbol sala professional. Aquest acte de samarreta, per cert, de retirada de samarreta, es va fer tot just després del triomf del Barça contra el Valdepeñas en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Dos gols de Fitz i les dianes de Mateus i Pito van donar la victòria 4-1 al Barça. El segon partit serà dilluns, a les 9 del vespre, a la pista del Valdepeñas. Si el Barça el guanya, ja es classificarà per a les semifinals. En cas de derrota catalana, el tercer i definitiu partit seria dijous a les 7 de la tarda de nou al Palau Blaugrana.
0: Gràcies, Marc. 4 minuts i mig. Arribarem a les 3, fem una petita aturada i rematem el programa amb hoquei patins.
12: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
13: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
14: Atenció!
15: A 4:15, transmissió de l'Europa a Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
13: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení, Barça.
15: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
13: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
15: Tot gira.
13: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
16: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, el suplement des de 3CAT en viu.
12: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: En marxa els play-offs de l'Hockey Lliga Masculina. Al fons, avui tenim un partit.
2: Sí, a 4:15, Barça Igualada, primer partit de la sèrie. L'entrenador de l'equip blaugrana, Ricard Ares, parla del rival.
17: És una història nova perquè cada partit va de competir en el propi dia del partit. Però sí és cert que, jo crec que els dos equips tenim un model de joc molt concret que els dos coneixem. bé, com en tots els enfrontaments, intentarem pues, sorprendre, segur ells, nosaltres, però poc variarà de l'ADN dels dos equips.
2: Ahir, Liceo 4, Calafell 1. Demà, segon partit de la sèrie a Calafell a les 12 del migdia.
0: I d'hoquei a patins, al fons a hoquei herba, perquè està en dansa aquesta semifinal de la Lliga Femenina d'hoquei herba en presència catalana.
2: Doncs sí, el partit entre el Club de Campo i la Gara ara a punt de començar el segon quart i encara amb empat a 0.
0: Recordem que el Polo jugarà la final de la Lliga Masculina, ha superat el Complutense i jugarà aquesta final contra el Club de Campo, que ha guanyat l'Atlètic Terrassa. I abans d'acabar, Xevi, passem un últim cop al Giro d'Itàlia. Com tenim l'etapa, com la deixem?
3: A punt de coronar Piancavallo, que serà l'últim port que es coronarà en aquest Giro. Té trampa, perquè després l'hauran de tornar a coronar una segona vegada. Són 14 quilòmetres i mig, amb els tres escapats que dèiem. Ara encapçalant Jack Hake amb Larry Warbase i amb Andreas Legnesson. El pilot ja és de només 1 minut i 18 segons cada cop. S'estreny mig, això sí, ningú ha atacat la supremacia fins ara del danès i líder de la general, Jonas Vingegaard.
0: Què hem d'esperar, Xavi, de l'etapa de demà?
3: Doncs que hi hagi un sprint. Ja està. Hi haurà tranquil·litat durant tota l'etapa, hi haurà un sprint al final on Paul Magné i Dylan Groenewegen seran els grans favorits.
0: Molt bé, gràcies, Xevi. A veure, al fons, una de tenis per acabar.
2: Doncs està jugant, per exemple, Roland Garros, a tercera ronda, la número 1 del món, Sabalenka, de moment sense rival contra Kazatkina, 5-0 en el primer set. I està jugant també una de les revelacions d'aquest torneig, Martín Landaluce, contra Cerundolo, l'home que va eliminar a Jannik Sinner. Empat a 4 en el primer set.
0: Gràcies, Alfons. Nosaltres ens acomiadem, la gent d'esports. Anem a fer un cafè i tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui, ja ho sabeu, parlarem del Barça, d'aquest mercat de fitxatges que sembla que s'anima. Ja tenim Gordon al Sarró, Bernardo Silva està al caure i potser Juliana també ho estarà en breu. Ja sabeu que avui també tenim la final de la Champions a les 6 de la tarda entre el PSG i l'Arsenal. La transmetrem en directe al Tot Gira, i també les reaccions del Gran Premi de Motos, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. La transmissió del Gran Premi comença ara mateix, ho ha fet, de fet, ara fa 4 minuts, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, amb un Marc Márquez que torna per córrer aquesta cursa sprint després de la lesió. Surt quart, a veure com ho fa el Tro de Cervera.
14: Trescat Info.

Els principals sindicats de l'educació es reuneixen avui a la tarda per a decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de cara a la setmana vinent. Després de l'acord d'ahir a la nit amb Educació, la consellera Esther Niubó assegura que el pacte farà que, en 4 anys, els docents catalans siguin els més ben pagats de tot l'Estat. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i, per demà, els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre s'ha hagut d'avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis.

0: un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives a les negociacions. Les línies vermelles que marca Trump són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha arribat a la província congolesa d'Ituri, on va originar-se l'epidèmia d'Ebola, que ara afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom demana més recursos per fer front a l'expansió del virus. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer poc més d'11.000 nadons, segons dades del padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Cadaqués, a l'Alt Empordà, estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'itinerari connecta espais com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala, i la casa del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar entre el 1925 i el 1927. Les cares i personatges més coneguts de l'univers 3CAT participen aquest cap de setmana en la festa que fa la plataforma en directe a l'anella olímpica de Montjuïc. Hi ha activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment i actualitat.
1: Esports.
2: Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que estem seguint en directe a l'Univers MotoGP pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. També en directe tenim l'última etapa important del Giro, una etapa de muntanya amb un port de primera categoria, una etapa en la qual li falten 52 quilòmetres i a 3 escapats, a 1 minut 42 segons del líder Jonas Vingegaard, que no hauria de patir per mantenir la màglia rosa i així guanyar el Giro d'Itàlia. I acabem amb waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
0: Calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, però ens allunyem dels rècords que hem tingut aquests últims dos dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus. Tarda amb risc elevat de tempestes al Pirineu i Prepirineu i al nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara s'està molt pendent de saber si es mantenen o no les vagues convocades de cara a la setmana vinent. Avui a la tarda, reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ratificar als afiliats. També durant aquest cap de setmana, associats aprovant el pacte firmat ahir a la nit per representants sindicals. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar el sistema de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat i que ara cal continuar treballant per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: També al voltant d'aquesta qüestió, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava que amb els punts pactats els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys, ha dit, dels més ben pagats de l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra, doncs, que portarà quasi en els docents, doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Iolanda Segura ha subratllat també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT,

0: la coordinadora obrera sindical i la intersindical s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga. Avui també molt pendents del risc d'incendis que tenim arreu del país, perquè és un risc d'incendis alt que fa que s'hagi d'estar molt pendent al voltant d'aquesta situació en quatre de les comarques on es manté el nivell 3 del Pla Alfa d'un màxim de 4 per aquest perill molt alt que es registra a la Segarra, a la Noguera, al Segrià i a l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls i agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població amb aquestes restriccions. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis en el que és la vigilància especial del grup especial que fa la Ribera d'Ebre i també els forestals de la Terra Alta. El Departament d'Agricultura reforça equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Gandesa, Ariadna Escola.
1: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIB després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
2: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
1: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a dels últims anys. En declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut bé té una doble cara.
1: El mapa de perill...
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es tradueix en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui al migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. Entre tots dos han cremat fins a mitja hectàrea de zona boscosa. Poc més de 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant del degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Aquestes formacions d'esquerres que governen en coalició amb Pedro Sánchez s'han mostrat convençudes que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Això ho ha reivindicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: També exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. De la seva banda, el Partit Nacionalista Basc, un dels socis parlamentaris del PSOE, demana a Pedro Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continua optant per un avançament electoral. Aitor Esteban.
5: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Esteban també ha volgut marcar distàncies amb el Partit Popular, a qui ha acusat de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu del PP, Miguel Tellado, ja li ha etzibat que no exigir una moció de censura es sostener la corrupción.
6: O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: Des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
7: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium Cultural 4 anys més. Avui l'ha reescollit l'Assemblea General d'aquesta entitat. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per l'independentisme.
8: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ha afegit que Òmnium és immune al desànim i que afronta el futur més immediat amb una ambició guanyadora.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Avui al matí Teheran ha acusat Donald Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives, ha dit, en les seves negociacions. L'entorn del líder iranià, Mojaba Khamenei, ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles que marca el líder nord-americà són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment enrocades. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi connectava des de Singapur, on participa en una cimera de seguretat asiàtica.
10: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
0: L'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països, considera que aquesta guerra ha enfortit el règim dels ayatolàs en comptes d'haver-lo afeblit, com pretenien dir Estats Units i Israel. Creu que la via diplomàtica és l'únic camí per millorar la situació de la gent a l'Iran i reclama la fi de les sancions contra Teheran i més implicació de les Nacions Unides a la resolució d'aquesta guerra. Naraghi ha participat aquests dies en la iniciativa Barcelona for Peace a la ciutat de Barcelona i ha pogut conversar amb ella, amb Vicent Mifsud.
11: Sanam Naraghi Anderlini diu que, malgrat la mort d'alguns dels principals dirigents de la República Islàmica en els atacs dels Estats Units i Israel, el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a la guerra.
12: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
11: L'activista iraniana denuncia la gran repressió contra les protestes massives del gener, però és molt crítica amb els que des de dins de l'Iran o des de l'exterior reclamaven una intervenció militar.
12: Si dius que vols una guerra contra el règim que està matant gent innocent, aleshores, com justifiques voler que vinguin les forces d'Israel i els Estats Units i matin més gent innocent? Per mi, la guerra no és la solució per abordar la naturalesa de l'Estat i la relació de l'Estat i la societat.
11: Naraghi demana que s'incrementin les relacions diplomàtiques i comercials amb l'Iran i s'acabin les sancions internacionals que assegura han estat contraproduents i nega que aquesta posició els posi al costat del règim.
12: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
11: En aquest sentit, demana que s'impliquen les agències de les Nacions Unides en la reconstrucció, que puga sortir d'un acord de pau, i confia que aquesta implicació internacional contribuïsca a una obertura del règim. Insistix que la revolució iniciada per les dones l'any 2022 va ser un punt de no retorn cap a la transformació del país.
13: The Iranian public
12: La interacció pública dels iranians amb l'Estat està canviant i ha canviat, i també amb faccions del mateix Estat. Per exemple, el president Pizhekian diu als seus aliats que hem de valorar la gent. No podem seguir reprimint-los a cops. We can't just keep beating them.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen un parell de minuts d'un quart de quatre.
0: El temps.
1: Previsió de Dani Ramírez.
2: Aquest cap de setmana farà calor, o molta calor, fins i tot, però deixem enrere l'episodi de dijous-divendres de calor excepcional, de més de 50 rècords de calor aquí a Catalunya. I bé, doncs ara entrem en una calor intensa de 30-35 a l'interior. Ja cap a les dues arribem als 34 a Vinebre, 33 a Artés, 33 graus de temperatura màxima provisional, encara pot pujar una mica més, a Seròs, a Torroja del Priorat o al Farràs. Demà arriben els 36 graus al Pla de Lleida o també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Calor forta, però no ens acostarem als 38, 39 o 39 i mig que vam tenir ahir, aquells gairebé 40 graus de Vinebre. I amb aquesta calor i una lleugera inestabilitat, el que preveiem és tant avui com demà a les tardes, tempestes, ruixats i alguna pedregada o calamarsada. Ha començat ja una tempesta entre 1 i 6, 8 litres per metre quadrat a la Cerdanya, especialment la part occidental d'aquesta comarca, però al llarg de la tarda Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, s'aniran nuvolant amb aquests xàfecs o tronades. Poden ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot aquesta tarda hi ha un avís del Meteocat a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa d'aquestes tamborinades. Allà on plogui, refrescarà de valent més de 10 graus de caiguda del termòmetre.
0: 3CAT Info.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
0: 3CAT Info.
1: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha aterrat a la zona zero de l'epidèmia d'Ebola desencadenada a l'Àfrica Central. Adhanom ha arribat a la capital de la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on l'aeroport ha tancat els vols comercials a causa d'aquesta malaltia. El màxim dirigent de l'OMS ha manifestat que el seu objectiu és identificar quins són els principals problemes per poder aportar el suport de l'organització. Abans de volar, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Burkina Faso, Àlia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
6: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron ha confirmat que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que augmenti el risc de patir brots. L'informe s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que es commemora cada 30 de maig. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta patologia els provoquen una baixada de defenses que els fan més propensos a infeccions com el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament, com ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Toré, investigadora principal de l'estudi.
7: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
1: Però molts d'aquests pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els desencadena nous brots d'esclerosi.
7: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
1: L'estudi s'ha publicat a JAMA Network Open i també pot ser rellevant per d'altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat n'hi va haver 11.012, segons dades del Padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja en són un de cada tres. La població de la ciutat s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys. I el nombre de persones que tenen més de 100 anys arriba a un rècord històric, 1.196. Un 82% són dones. El Padró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint mentre que creix el d'estrangers. Ho ha explicat la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament barceloní, Maria Jesús Calvo.
8: I el que estem veient és que la població de... nascuda a l'estranger, ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
1: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat avui al matí una ruta per resseguir els indrets vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'associació Amics dels Museus Dalí s'ha encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Cadaqués, Berta Artigas Fontàs.
9: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
10: En part complicat perquè hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí, aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
9: L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols dalinians.
1: 5 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Ara punt a mà en Marc.
0: Esports.
11: Esport en directe. Tot just acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
12: Jorge Martín, Estats Units i França, Àlex Márquez a Catalunya i Raúl Fernández al circuit de Mugello.
13: Raúl Fernández, que ha sumat 12 puntets, no per Jorge Martín, sinó per Gian Antonio Bezza, que continua com a líder de la general amb aquesta quarta posició d'avui.
12: Sí, però els del darrere li han retallat una miqueta, és a dir, Jorge Martín se situa a 12 punts.
11: Com escoltàvem a l'Oriol Rodríguez i al Damià Aguilar, també hem tingut a la Sara Sánchez en aquest univers MotoGP. Raúl Fernández s'ha endut aquesta cursa sprint per davant de Jorge Martín, Fabio Di Gian Antonio i Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que recordem, es va perdre el circuit de Catalunya, doncs ha acabat cinquè en aquesta cursa sprint en la seva reaparició. Un Marc Márquez que demà a la cursa llarga sortirà quart, mentre el Marco Bezzecchi, que avui ha acabat quart, dèiem, ha aconseguit la poli, per tant, a la cursa llarga, Bezzecchi, líder del Mundial encara, sortirà primer des de la general. També en directe, també tenim en marxa l'última etapa important del Giro d'Itàlia, 151 quilòmetres d'alta muntanya. De moment, i a falta de 34 segons, tenim un grup d'uns quants ciclistes escapats, a molt poca distància, això sí, del gran grup on s'hi troba el portador del mallot rosa, el líder Jonas Vingegaard, un Jonas Vingegaard que, a priori, si no hi ha cap sorpresa, no hauria de patir per mantenir l'avantatge a la general, i així, amb el tràmit de l'etapa de demà a l'esprint, endur-se al Giro d'Itàlia.
0: 3CAT Info.
11: Això en un dissabte marcat per la gran final de la Champions masculina. A les 6 de la tarda, el PSG de Luis Enrique defensa el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Luis Enrique busca la seva segona Champions consecutiva.
14: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
11: I l'Arsenal d'Arteta busca la primera Champions del seu palmarès.
15: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
11: De fet, si l'Arsenal guanyés aquest títol aquesta tarda, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir mínim tant una Champions masculina com una de femenina. Aquest partit, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de futbol internacional, perquè fa pocs minuts el Liverpool ha destituït el seu entrenador Arne Slot. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió, de fet, l'MVP d'aquesta final, és Roger Taüll.
16: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
11: Per al Sabadell, aquesta és la quarta final perduda contra l'equip mariner. D'altra banda, en hoquei patins, el Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau, per cert, ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Clar, jo quan he jugat a hoquei m'he imaginat amb el meu últim dia, no? I crec que per tal com sóc jo no podria haver sigut millor aquí a casa, amb un partit, amb un pavelló ple, amb un pavelló ple així, amb tota la gent que estimo, a casa meva, sí, no podria haver sigut millor.
11: Mentrestant, Elsa Salvanyà, jugadora del Vila-sana, ha destacat la classificació per la final de l'equip i com ha patit també aquest conjunt contra el Palau en aquest segon partit de semifinals.
18: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
11: D'altra banda, en aquest cas a l'hoquei Lliga masculina, aquesta tarda a 4:15 comença la sèrie de semifinals entre el Barça i l'Igualada, amb el primer partit al Palau Blaugrana. I afegim encara més resultats, en aquest cas d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa, també en aquesta Final Four de la Lliga masculina, ha quedat fora, perdent contra el Club de Campo per 1-4. Ara mateix el que tenim en directe és la primera semifinal de la final a 4 femenina entre el Club de Campo i l'Egara, amb encara empat a 0 en l'última actualització que hem pogut fer, i a 4:45 començarà l'Atlètic Terrassa, que juga contra el Complutense.
0: Trescat Info.
11: I acabarem amb bàsquet, perquè el bàsquet de Girona és a punt de tancar la renovació del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. Una Girona que, juntament amb la penya, el Lleida i el Manresa, van tancar ahir la fase regular de l'ACB, mentre al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que els principals sindicats de l'educació es reuneixen avui a la tarda per decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga la setmana vinent. Després de l'acord aconseguit ahir a la nit amb Educació, la consellera d'Ensenyament Esther Niubó ha assegurat que el pacte farà que en 4 anys els mestres catalans siguin dels més ben pagats a tot l'Estat. Atenció que tenim al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb un risc tan elevat. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també us explicarem que ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. I des de fa un parell de mesos que restaurants, botigues, grans supermercats i d'altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es malbarati. L'entrada en vigor de la llei contra aquest malbaratament alimentari fa augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en esports a aquesta hora, Marc, què destaques?
2: Destaquem que fa pocs minuts ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. Raúl Fernández s'ha endut la victòria per davant de Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio i al quart lloc el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que avui tornava després de perdre's al circuit de Catalunya per lesió, ha estat cinquè, un Marc Márquez que demà a la cursa llarga sortirà quart. Bezzecchi ha fet la pole per aquesta cursa llarga.
1: Tarda de dissabte de calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, però no amb rècords com han tingut els dos últims dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus. Tarda amb risc elevat de tempestes al Pirineu, Prepirineu i al nord de la Catalunya central. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara s'ha de veure si es mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. De fet, avui a la tarda hi ha una reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ser ratificat pels afiliats. També durant aquest cap de setmana els associats han d'aprovar el pacte firmat ahir a la nit pels representants sindicals. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat, però que ara el que cal és continuar treballant per millorar els resultats educatius del país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys dels més ben pagats a tot l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha subratllat també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa d'un màxim de 4 per perill moral d'incendi a 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població amb aquestes restriccions. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses, sobretot aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i amb 95 efectius a tot Catalunya, Gandesa, Ariadna Escoda.
0: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
6: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
0: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
1: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la d'altres anys. En declaracions aquest matí a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i l'hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que això té una doble cara.
7: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Avui al migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. Entre tots dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. Dos quarts i mig de quatre de la tarda, mort als 104 anys, un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, l'enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Maite Curto.
8: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
9: No hay conocimiento pertinente si se aísla de qual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
8: En el mateix acte va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
9: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahí se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
8: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Altres obres clau de la seva carrera són El rumor d'Orleans, una exploració sociològica sobre els efectes perniciosos del rumor, i El paradigma perdut, la naturalesa humana, en què vincula biologia i antropologia. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit, com a coautor d'un article del 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per dues associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments de l'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es llenci, que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ja ha fet augmentar de moment un 18% les donacions al Banc dels Aliments. És una informació que ha elaborat Mireia Sala.
4: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
10: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
4: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
11: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
4: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
11: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
4: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
12: Aprofitem tot l'espace, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda pels brous, fins i tot l'arrel doncs, la pots fregir i fer unes chips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
4: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
1: Una 60 de turistes colliran aquest cap de setmana uns 150 quilos de cireres al municipi d'Aitona, al Segrià. És una de les activitats que oferia la campanya de fruiturisme, més enllà de la floració dels arbres fruiters. Lleida Albamor.
13: Aitona va inaugurar la temporada de collites a principis del mes de maig amb la recol·lecta d'Albercoc i aquest matí han passat pel municipi el primer grup de turistes que han xafat finca per collir cireres directament de l'arbre.
14: Ens van comentar els amics del col·le que porten anys fent aquesta activitat i ens va semblar molt interessant i aquí estem. Disfrutant del dia i del camp.
15: M'està agradant molt perquè estic aprenent com recollir les cireres i és una molt divertida i és una activitat molt familiar que poden venir tothom de totes les edats.
16: Venim de famílies que tenien hort i tenien problema. Aquesta, així, quan és una fruita en producció i també en cuidada amb tanta producció, no estaven acostumats. Hem quedat meravellat, no?
13: L'activitat, que finalitza amb un vermut i un tas de productes de proximitat, es repetirà aquest diumenge.
17: 3CAT Info.
1: Gairebé són 3:15 de la tarda.
17: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Cap de setmana de sol tant avui com demà, però també amb tempestes a la tarda. La calor forta, però es desinfla respecte a aquest episodi tan excepcional d'un parell de dies, dijous i divendres, quan hem tingut més de 50 rècords de calor a Catalunya. Recordem ahir 39,5 a Vinebre. Avui arribaven cap a les dues als 34 en aquest punt de la Ribera d'Ebre. 33 a Artés, 33 a Seròs, també al Farràs o Torroja del Priorat. Però tenim tempestes ja actives des d'allà a la una. A la Cerdanya es van estenent altres sectors del Pirineu. s'anien escampant aquesta tarda i vespre al Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Hi ha un avís del Meteocat de tempesta forta, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i bé, a part de llamps i trons, alguna pedregada és possible. Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès i Berguedà serien les zones més probables, juntament amb punts aïllats de l'Alt Urgell o nord del Solsonès cap al port del Comte. Per tant, compte amb aquestes tempestes, després de tanta calor acostumen a caure amb força. I demà, dia de sol, al migdia un primer ruixat al Ripollès, i a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, Prepirineu, arribant a la Catalunya central, fins aproximadament al nord de la Segarra. Màximes de 30-36 graus. Molta calor, però no tant com ahir o abans d'ahir.
17: A 3CAT Info,
19: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
17: insostenibles.
20: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
17: El retrat d'un planeta en crisi.
21: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
22: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
17: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: L'univers 3CAT és protagonista durant tot aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona, amb propostes d'entreteniment per tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents que omplen més de 25.000 metres quadrats on hi participen les cares més conegudes del plataforma i on s'hi fan tot tipus de propostes per tota la família. Hem anat a veure com s'estava vivint aquest matí migdia a Montjuïc, amb la Marta Vives.
23: L'univers de 3CAT es desplega en diferents espais on no paren de passar coses en directe, des d'unes proves que simulen les de la travessa.
24: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís.
23: Fins a un espai dedicat a crims, que per cert és un dels més concorreguts.
25: Perquè m'agrada veure els programes de misteri de crims i com es resolen, no?, amb totes les trames i tots els implicats.
23: Passant per la pick-up del foraster, des d'on es poden fer fotos, o un escenari de col·lapse on algunes cares conegudes estan encadenant entrevistes. Hem parlat amb Elisenda Carot.
26: Preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Grasset, cosa que no sé què em fa més il·lusió. Crec que em fa molta il·lusió entrevistar la Maripau Huguet, perquè és un mite de la tele i de la ràdio i de la comunicació d'aquest país.
23: Un dels moments més emocionants, sens dubte, ha estat l'edició especial del foraster, que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones. I uns dels grans protagonistes d'aquesta festa són, sens dubte, els nens i nenes, que no paren amb activitats de tot tipus.
27: I ara vaig anir en callar.
28: I hem fet jocs.
29: I hi ha una foto amb el Tito.
23: Per Rosa Romà, presidenta de 3CAT, el valor d'aquesta festa és la trobada cara a cara amb els espectadors.
30: I per tant és un dia molt emocionant veure com estem compartint aquests continguts amb la ciutadania, com connecten els continguts i com arribem realment molt més enllà de les pantalles, i això és el que realment és el valor i el significat de 3CAT, no?
23: Ara a la tarda la festa continuarà amb activitats molt esperades, com un espectacle del Super 3 o una trobada amb els protagonistes de la sèrie Com si fos ahir.
17: 3CAT Info.
1: La colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per a joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i amb algunes vivendes pels educadors. Es vol posar en funcionament al setembre de l'any vinent. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, en té alguns detalls.
31: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
32: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
31: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
33: Aquest malestar genera una ferida
0: que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
2: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
32: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
2: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
32: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
2: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai amb emblemàtic com aquest.
3: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer pues, la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona pues, en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
2: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
17: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

Junta. Amposta es converteix avui en epicentre de la música a casa nostra amb una nova edició del festival Lo Riu Sone. El recinte Piral, 1 d'octubre, de la capital del Montsià, acull 12 hores de música sense interrupció en dos escenaris i diferents espais per poder gaudir d'actuacions, entre altres, dels Amics de les Arts, però també els Catarres.

0: t'estimo.
1: Però també hi actuaran Pepet i Marieta, i el cartell també inclou propostes musicals com La Cosina, Naina, Miquel del Roig o Greta Connor. El festival reivindica la llengua catalana i posa en valor el talent de proximitat, l'aposta per la música emergent i la presència femenina per donar visibilitat a nous projectes i artistes. El recinte compta amb una zona d'autocaravanes, amb una àrea de food trucks i amb un polila per també garantir un espai segur i lliure de violències. Les portes obriran a les 5 de la tarda i els concerts començaran ja a sonar a partir de les 6.

0: I aquest és Nacho Vegas. Avui actua a la Sala Apolo de Barcelona i presenta Vidas Semipreciosas, és el seu nou àlbum, un disc gravat aquí, a Catalunya. L'estudià torna a explorar les zones complexes de l'ésser humà i canta amb la mateixa intensitat a l'amor, a la mort i a la resistència i la dissidència política. També incorpora interludis en català, en castellà i en euskera, que reforcen el caràcter coral i compromès del seu projecte. Nacho Vegas a la Sala Apolo a partir de 8:45. No hi ha entrades. Poc més de 6 minuts i seran 4:00 PM.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: És així, bona tarda. Fa pocs minuts ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que ha seguit en directe a l'univers MotoGP al Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
3: Bona tarda. 5ª posició de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. El tro de Cervera, que sortia des de la segona fila de la graella, s'ha posat primer en el primer revolt, però a la primera pujada hi ha hagut dos pilots que l'han passat per davant, Raúl Fernández i Jorge Martín, al capdavall primer i segon, amb la presència de Fabio Di Gianantonio en el podi sprint d'aquest Gran Premi. Segurament la clau d'aquesta cursa, l'elecció del pneumàtic, perquè tant Raúl Fernández com Jorge Martín han anat diferent de la resta amb el pneumàtic del darrere. Raúl, Jorge i Di Gianantonio pujant al podi i rebent les medalles, la quarta posició pel líder Marco Bezzecchi, la cinquena per Marc Márquez, i al darrere també puntuant el Deguer, Peco Bagnaia, Ogura i Acosta, sense punts, Rins i Maverick Viñales. En aquest Mundial, Marco Bezzecchi es manté en el lideratge amb 148 punts i Martín i Di Gianantonio retallen molt poquet. Ara mateix Martín a 12 punts, Di Gianantonio a 25 i Marc Márquez, que ocupa la 9ª posició a 86 punts del líder del Mundial.
2: Gràcies, Damià. Demà, diumenge, a 2:00 PM, cursa llarga d'aquest Gran Premi amb Marco Bezzecchi des de la pole i Marc Márquez sortint quart. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentrestant, en directe, tenim en marxa l'última etapa important del Giro d'Itàlia, de 151 quilòmetres de muntanya. De fet, de moment, a 12 quilòmetres pel final, tenim un grup de 4 escapats, a més d'un minut del líder, que és Jonas Vingegaard. Un Jonas Vingegaard que, això sí, no ha de patir a priori per mantenir aquesta màglia rosa i, per tant, demà, després de l'última etapa a l'esprint, endur-se un nou Giro d'Itàlia.
1: 3CAT Info.
2: Això en un dissabte marcat per la gran final de la Champions masculina. A 6:00 PM, el PSG de Luis Enrique defensa el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Luis Enrique busca la seva segona Champions consecutiva.
4: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
2: I l'equip d'Arteta, l'Arsenal, busca la primera Champions de la seva història.
5: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
2: Si l'Arsenal guanyés aquest títol, per cert, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir, com a mínim, tenir una Champions masculina i també una de femenina al palmarès. I fem un últim apunt de futbol internacional perquè el Liverpool ha destituït el seu entrenador, Arne Slot. Parlem ara de waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors d'aquest equip campió, l'MVP de la final, és Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i, sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final, el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
2: Aquest títol és el 21è consecutiu de Lliga per al conjunt mariner. D'altra banda, 8:45, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones de Lliga. Mentrestant, Carla Cambrai és jugadora de les mataronines.
7: Hem de plantejar el partit d'igual manera per començar i estar un pèl més acertades a davant i sobretot no fer errors defensius que en aquests individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
2: La jugadora és Clara Cambrai, no Carla Cambrai. Si guanyés el Mataró, per ser aquest partit, es disputaria un tercer duel a la piscina del Sant Andreu, a priori previst per dimarts que ve. D'altra banda, en hoquei patins, el Vilassana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Clar, jo quan he jugat a hoquei m'havia imaginat amb el meu últim dia, no? I crec que per tal com sóc jo no podria haver sigut millor aquí a casa, amb un partit, amb un pavelló ple, amb un pavelló ple així, amb tota la gent que estimo, a casa meva, sí, no podria haver sigut millor.
2: I el bàndol guanyador en aquest cas, l'equip que s'ha classificat per la final, el Vilassana, una de les jugadores és Elsa Salvanyà, també en declaracions al Tot Gira.
9: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
2: Mentrestant, en hoquei patins també, aquesta tarda, un quart de cinc, d'aquí un quart d'hora aproximadament, comença la sèrie de semifinals a l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada, amb el primer partit al Palau Blaugrana, un partit que també seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I afegim encara més resultats d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa ha quedat fora després de perdre contra el Club de Campo per 1-4. A les semifinals femenines, en aquest cas, a la final a 4 femenina, l'Egara ha caigut eliminat contra el Club de Campo després de perdre 1-0. Mentrestant, d'aquí menys d'una hora, a un quart de 5 de la tarda, començarà el partit, l'altra semifinal, entre l'Atlètic Terrassa i el Complutense. I un punt d'última hora, perquè el bàsquet Girona està a punt de tancar la renovació del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip aquesta temporada.

Passen 4 minuts de 11:45 del matí i parlarem ara d'una associació que es diu Gailes Pol. És l'associació que aglutina el col·lectiu LGTBI al sector de la policia, en diferents cossos policials, diguéssim. I per què parlarem d'aquesta associació? Doncs perquè aquest projecte, aquesta associació, va néixer l'any 2006, per tant, tampoc fa tant, 20 anys, però són molts i són pocs alhora, depèn de com ho mirin. I va néixer aquí Sitges. Això va ser una iniciativa impulsada per Europa, per diguem cossos policials europeus, però que va néixer després aquí a Sitges, perquè a Espanya no n'hi havia... No

0: Bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia.
0: Deia ara, a punt de jubilar-te, eh?
1: A punt de jubilar-me, sí, ja en queden res, 9-10 mesos, sí.
0: I a la policia local de Sitges des de l'any...
1: 2000. Vaig començar com a policia a Gavà, al 93, però al 2000 vaig aprovar aquí les oposicions i llavors porto aquí 26 anys.
0: 26 anys aquí i l'any 2006, i això, no?, que m'explicaves, que des d'Europa, a través del sindicat, us comencen a dir, ep, no, sí, no pot ser que el col·lectiu no tingui representants,
1: des
0: no?
1: Des d'Europa ja portaven alguns anys, no tants, però portaven alguns anys, no? I deien, per què no a Espanya, no? Llavors, a través d'un que coneixia el president europeu, van contactar amb mi aquí a Sitges i em va dir, què fem? Tirem endavant? Penses que tal? Digo, bueno, és una molt bona idea, però és una mica complicat, no? És una sortida de l'armari en tota regla, no? I pots dir que sí, endavant. I
0: perquè com era l'escenari en aquella època? Estem parlant de l'any 2006, per tant, queda lluny, però no tant, diguéssim. Encara no era, diguem, comú, habitual, parlar obertament... O encara no s'entenia com una cosa habitual o comuna el fet de que persones del col·lectiu, per tant, homosexuals, lesbianes, formessin part dels cossos policials?
1: No era tan habitual com, per exemple, més avui, no? Cossos com els Mossos d'Esquadra, que van néixer més endavant,
0: sí.
1: Ha estat una mica més fàcil, no? Perquè és més, no, més nou.
0: Més
1: però
0: nous.
1: Altres cossos com la Policia Nacional o, sobretot, els Guàrdies Civils, sí. No? Sí que ha estat bastant dur i bastant més difícil encara fins pocs anys enrere. I bueno, va ser una mica difícil perquè no parlaves, una mica de la por de parlar, no? El que ser policia, que tothom sàpiga que aquest policia és gay o lesbiana tal, podria ser una mica difícil per estar treballant al carrer, no? Això és com un futbolista que mai ho diu.
0: Vaja, de
1: perquè
0: fet,
1: pensa que la gent al camp, no? Tothom se tirarà a sobre.
0: De fet,
1: no?
0: En el món del futbol, aquesta sortida de l'armari, per una manera, no, encara no s'ha produït.
1: Es produeix quan acaben la seva carrera.
0: Efectivament,
1: o no sé
0: què, sí. Efectivament. Però diguem que a hores d'ara encara diguem que és difícil. En el cas dels cossos policials, no? Va ser aquest any 2006 que vau decidir fer aquest pas. Què et va fer determinar de dir, va, vinga, sí, m'hi poso i activem aquesta associació? Entenc que tu formes part del col·lectiu, no? Que per això sí. T'ho proposaven. Però què va ser, quin factor va ser determinant que vas dir... M'hi tiro a la piscina i m'hi poso i anem a treballar per això.
1: Bueno, jo en aquell moment pensava tot allò que ens estaven dient des d'Europa, no? Sobretot des d'Alemanya, Anglaterra, Holanda, que són els principals que estaven en aquell moment.
0: Entenc que altres cossos policials d'aquests
1: sí,
0: territoris,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, uh-huh. Tenien la seva associació,
0: sí.
1: I van connectar entre ells, van començar a fer el que es diu la ECPA,
0: uh-huh.
1: European LGBT Police uh-huh. Association, que van uh-huh. començar ells, no? Com dos anys abans, no tant abans, eh? I estaven parlant molt de delictes d'odi, que aquí a Espanya no es parlava res en aquell moment. I vam començar aquí a Sitges i la conferència d'aquí es va dir policia i homosexualitat. Però clar, al principi, inclús quan vam començar nosaltres, el 2008, que vam tenir la conferència europea, que ja vam començar amb la...
0: Que es va celebrar aquí a Sitges?
1: No,
0: es va fer a Barcelona aquesta.
1: La conferència europea a Barcelona, sí. Era perquè era a París, però París a última hora va dir que no podien fer-ho.
0: Uh-huh.
1: I em va trucar el Víctor, que era el president, i em va dir, què fem? Ho agafem? Dic, sí, tira endavant. I va ser tot un èxit, perquè el 2008, amb això de la Comissió Europea, que van venir 200 policies de tota Europa aquí, i vam tenir, per exemple, va venir el que és ara el ministre de l'Interior, que llavors era jutge de l'Audiència Nacional,
0: Marlaska,
1: uh-huh. va venir aquí, i va ser tot una fita. No? En aquell moment, la Generalitat va posar endavant la primera fiscalia, que era la primera fiscalia contra la homofòbia, que uh-huh. nosaltres vam dir no hauria de ser contra homofòbia, perquè estem parlant de delictes d'odi de tot tipus. No? Això va començar a canviar. La primera fiscalia va ser aquí a Barcelona. Uh-huh. El primer reglament que es va fer als Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, i van començar altres policies d'Espanya a començar a fer reglaments interns, no?, de com tractar al col·lectiu LGTBI pel carrer.
0: Uh-huh.
1: Això va ser tot molt ràpid. I va començar a parlar molt dels delictes d'odi. va venir un canvi de política, va venir un canvi de reglament, va venir un canvi de tot, i llavors ara tothom parla de delictes de d'antoni, però en aquell moment ningú parlava, no?

0: entenc que, clar, ningú en parlava, però, és a dir, hi havia... Existia.
1: Existia. Ah, i tant que sí, no?
0: I existia dins els cossos policials. És a dir, passava això.
1: També passava, certament.
0: Com ho recordes tu? És a dir, no sé si ho vas viure mai amb neguit, amb angoixa, si, com es vivia en aquell moment, perquè ens fem una idea. És a dir, fins a, perquè entenguem també la importància de la creació d'aquesta assemblea de policies LGTBI, perquè entenguem també la importància de que aparegui o reconegui aquests delictes d'odi aquí a Espanya, no? I se'n parli obertament i s'expliqui què és i cap a qui va dirigit. Com ho vivies tu? És a dir, com ho vas viure tu abans que això tot existés? Com vivies tu la teva la teva situació, la teva homosexualitat?
1: Bueno, jo penso que ja ens acostumem des de petit, no? A viure d'una mica amb els teus amics, la gent més propera, no? Després jo a la meva família, doncs una mica la gent més propera, però més enllà, doncs no parlaves.
0: És a dir, amb els companys de feina no era una cosa que es digués obertament,
1: no.
0: Fora que no fos un amic molt amic.
1: Exactament, amb alguns companys, eren dos o tres companys, sí que ho sabien tot i tal, però hi havia alguns que en aquest moment, el 2006, es van sorprendre, de dir, ah, no sabia res, i alguns es van sentir una mica estranys, no?, això, als vestuaris.
0: Sí.
1: Algú que s'amagava perquè pensava que tal, de repente, no? som els mateixos de fa 5, 10 anys.
0: Vas haver d'explicar
1: no?
0: coses, no? Vas haver d'una mica d'explicar...
1: Sí, va ser un procés una mica estrany, no? Però no va trigar molt. Va ser uns mesos que una mica estrany, no? Però després va estar tot bé, tot...
0: Clar, completament... sí. Que es fes a Sitges, entenc que tampoc no va ser casual, no? És a dir, no sé si el fet de que Sitges fos epicentre d'això, no sé si va ser casual, tenint en compte l'històric que té Sitges amb la comunitat, no? Amb el col·lectiu LGTBI.
1: Sí, com a poble, com a
0: històric.
1: I últimament, inclús, no? Hi ha moltíssima gent que s'està venint a vivir aquí a Sitges perquè pensa que és un lloc...
0: Més tolerant, no?
1: Bastant tolerant, no? I bastant obert, no? I això... Ha canviat molt dels anys 90, no? O 2000 al principi, no? El que és ara, no? Ha canviat molt, per bé, no? Però a la policia, no sé, la gent igualment, per això de que Sitges és un poble amb molt turisme LGTB,
0: sí.
1: No? Sempre hi ha aquesta broma, aquesta risa, aquesta no sé què, i dins de la policia és igual, no? Perquè tothom pensa, estic a Sitges, tothom pensarà que soc gay o que soc lesbiana,
0: sí.
1: No? I no és
0: era una broma
1: no?
0: Típica dels 90 aquesta, eh? Quan tu deies que eres de Sitges ja automàticament et situaven, eh?
1: I et puc dir que no solament dels 90.
0: Encara passa? Encara passa?
1: A mi em va passar quan jo ningú sabia res, quan jo vaig començar aquí a treballar aquí, pues algun company que em diria cuidado que a Sitges que tens que ir con el culo pegado a la paret perquè mai se sap què pot passar, no? Coses així, no? Tu quedaves, uf, aquí no puc dir res perquè això és
0: clar.
1: Impossible, no? Aquesta problema
0: existien. Clar, et feien una mica amb cura, no? De
1: sí,
0: dir, bueno,
1: cuidado,
0: no diguis gaire cosa.
1: Però si no coneixes, jo porto aquí des del 84, ja sé molt bé el que és Sitges i tal, no?
0: Clar, entenc que tu, quan parles d'aquesta sortida de l'armari, és a dir, de clar, el moment en què tu et poses en aquesta associació, entenc que és com, diu obertament, doncs jo formo part del col·lectiu. Recordes aquell moment? Recordes el dia, el moment? Com va ser?
1: No va ser un dia, perquè, clar, jo primer vaig parlar amb el meu cap en aquell moment i li vaig dir el que havien de fer en el 2006, que era aquesta conferència que vam fer aquí al Saló d'Or del Palau Maricel, i també amb el David García, que estava...
0: El regidor?
1: No era regidor.
0: Bueno, no era regidor,
1: era
0: sí, el David García. Era gerent estava... o que no me recordo
1: sí,
0: què era.
1: Sí,
0: una figura
1: no?
0: Del govern municipal,
1: i
0: diguéssim.
1: I és psicòleg, no?
0: Sí.
1: I vaig parlar amb ell de fer tot això, i ell es pensava que jo ho feia perquè sóc una persona que m'agrada fer coses i ajudar i tal, no es pensava que jo ho feia perquè jo també era gay.
0: Formaves part del col·lectiu.
1: Per això no va ser un dia, va ser una mica a poc, no? Que vas començar a notar aquestes diferències o aquestes, no? Algunes persones es van sorprendre, no?
0: Clar, que de fet és un fet curiós, perquè tampoc s'entendria que un, quan arriba a la feina, tampoc no ha d'anar anunciant...
1: Exactament, no és necessari, no
0: la teva
1: no és així.
0: Orientació sexual,
1: no?
0: És a dir, no ho fa la gent, no ho fa això. És a dir, tu
1: ni
0: no entres
1: ni
0: i dius, hola...
1: Ni has d'anunciar, ni has de mentir, tampoc. No?
0: Efectivament.
1: Ni has d'inventar-te coses, no? Inventar-te el que normalment feia molta gent, no? I encara hi ha persones que ho fan, no? Una suposada nòvia, o una no sé què, o jo no en parlo i ja està, no?
0: Clar, però en aquest col·lectiu entenc que això passava més, hi havia més reticències, per què? Perquè el món de la policia s'ha associat sempre a un tipus de masculinitat?
1: Masclista. Igualment per les dones, el ser policia
0: també
1: sempre és una mica complicat, no?
0: Sí, també.
1: Per això sembla que la dona s'ha de masculinitzar una mica, no? Per estar al nivell de resta, i a vegades passa, no? O et poses una mica al teu puesto i tal, no? O sembla que et deixen una mica perrenconada, no?
0: Uh-huh. Per tant, d'aquí la importància d'aquesta associació, sobretot entenc que per donar suport als membres del col·lectiu que formen part dels cursos policials, no?
1: Sí, són dues coses.
0: No? És a dir, quin és l'objectiu? Un entenc que és aquesta, no? És a dir, donar suport i acompanyar a tots els membres del col·lectiu que formen part dels cossos policials. L'altre què és? La divulgació? L'altre què és?
1: L'altre és ajudar les persones LGTB,
0: sí,
1: que no, que encara que no siguin, sí, policies, que també tenen els seus problemes, no? I com a policies, com ajudar-les a fer les seves coses normals quan tenen problemes, perquè no sé, perquè estan insultant, perquè estan,
0: clar,
1: agredint, perquè estan no sé què. Nosaltres només es expliquem, no?
0: És a dir,
1: has de fer això, has de fer això. Nosaltres al principi vam tenir problemes amb altres associacions LGTB,
0: sí,
1: al principi,
0: sí,
1: que eren molt radicals, i una mica era com la policia. Així donava igual que la policia fos LGTB o el que sigui, no? Igual. Són policies.
0: Com l'enemic.
1: Llavors, amb vosaltres no volem saber res, no? Això és el problema més greu que vam tenir al principi. Ara ja no. Això ja ha passat pel principi. Sí, teníem, hi havia alguna associació aquí a Catalunya important que feien aquests flyers, no? Que deien, si tens un problema tan agredit o tan insultant, no sé què, pues has de fer això, consulta amb nosaltres. Ves amb un psicòleg, un advocat, un no sé què. I en l'últim lloc, quan ja no tinguis una altra opció, ves a la policia. I nosaltres dèiem tot el contrari.
0: Primer la policia.
1: Has d'anar a la policia. No? I una cosa que nosaltres fem és molta formació als policies.
0: Per atendre gent del col·lectiu.
1: Per una mica, ja no solament per atendre, sinó perquè comencin una mica a parlar, que no sigui una cosa com...
0: I no sé si també per canviar vocabularis, expressions, no? Que probablement tots tenim, perquè venim d'on venim, no? I que, però poden ser ofensives o poden ser, doncs, poden fer mal, d'alguna manera, oferir, no?, sensibilitats de moltes les persones. Entenc que això vindria a ser el mateix com el fet de l'entrada també de les dones en els cossos policials i,
1: sí,
0: tot el tema de violència de gènere, per exemple,
1: exacte,
0: no? Que moltes vegades... que t'atengui una dona, en quant tu has estat violència de gènere, moltes vegades fa més fàcil, no?, aquest
1: sempre,
0: acompanyament.
1: Sí.
0: Entenc que en el cas del col·lectiu ve a ser un tema similar.
1: Sí, al principi, quan vam fer això del 2008, recordo que vam tenir moltes trucades, inclús de ràdios, per exemple, de Colòmbia, no?, que deien, què està passant a Espanya? No? És un grup de policies que volen tenir una policia especial de policies gais, lesbianes i tal? No és això, no? I sí que és veritat això, no?, com les dones, no? Ha estat una mica complicat i, bueno, ara, després de tant temps, no? Això
0: ha canviat? És a dir, ha millorat la situació respecte a aquest 2006 que va començar, que va obrir l'associació?
1: Sí,
0: ha canviat?
1: Bastant,
0: en què
1: bastant.
0: Ha canviat, Manuel?
1: Bueno, jo, l'altre dia que vam tenir el 20è aniversari,
0: sí,
1: a Barcelona,
0: sí,
1: una cosa que vaig dir és que igualment les administracions,
0: sí,
1: ens han recolzat sempre, des de l'inici, no? Sempre han pensat que era bo, no? Que no som una associació típica, gais, lesbianes i tal, eren com molt lluitadores, todos una mierda, i volem fer això tal, no? Nosaltres vam començar una mica de volem fer coses bones, no?
0: Uh-huh.
1: Que la policia fes més moderna, no? Que la gent se senti una mica més acompanyada de la policia, no tinguin tanta por, no? Del policia, i això ha canviat, sí, ha canviat amb la gent, amb la societat en general, sí, a les administracions seguim tenim aquest recolzament.
0: Bona relació.
1: Uh-huh. Sí, amb l'administració, tant amb el sector local, amb la Generalitat, amb l'Estat, no?
0: Però què ha canviat dins el cos policial respecte al col·lectiu? És a dir, una persona del col·lectiu ara, quan entra en un cos policial, tu creus que se sent més còmode, se sent més segur?
1: Sí.
0: És a dir, sí?
1: Sí.
0: Clarament, això ho veieu,
1: sí,
0: clarament.
1: Clarament,
0: que ha canviat.
1: Sí, perquè al principi igualment els primers socis, i encara tenim algun soci, no? Que nosaltres no diem tu, si vols ser soci, has d'estar fora de l'armari. No, qualsevol que faci el que vulgui, no? Al principi la majoria no volien estar a les fotografies, no volien estar a tal, no volien sortir. Llavors eren entre poques persones que teníem allí donar la cara perquè això funcionés, però si no dones la cara al final sembla com que no existeixes, no? I ja mica en mica això va canviant i la gent ja se sent una mica més, doncs no passa res, ja tothom, cadascú té la seva parella i és oficial i no és res, ne? Rellevant.
0: No es sorprèn, diguem que ja no genera sorpresa. Els comentaris, aquests comentaris que parlàvem abans, que segurament se succeïen i passaven a l'entorn policial i també en molts altres entorns, però estem parlant del policial, s'han deixat de fer o també ha disminuït aquest tipus de comentaris de compte els vestidors, aquest tipus de comentaris?
1: No, això ha disminuït moltíssim. No?
0: Moltíssim.
1: Moltíssim, no? I encara sí que veus alguna vegada que algú doncs diu algun acudit d'aquests, no?, de Marica l'última, no? I de repent se n'adona que estàs tu allà i un li diu a l'altre calla.
0: És a dir, això està canviant, estem evolucionant en aquest
1: que
0: sentit,
1: que té una mica de cura, no?, en segons què tal, no? Nosaltres sempre diem a les formacions, no?, diem a les formacions mai pensis que aquest que està davant teu és com tu, no?, perquè per l'aparència tu no pots saber si aquest li agrada el futbol o li agrada tal o li agrada això o li agrada l'altre, no? Ho saps, no? I a vegades parlem sense pensar què pot estar pensant aquella persona i podem fer una ferida molt, molt gran, no?
0: Vas arribar a tenir por mai?
1: Por? No. Por en quin sentit?
0: Por en el sentit, doncs, això, de formar part d'estar dins el cos, ser personal col·lectiu, que no ho sabés tothom, sentir comentaris i pensar algú, potser, no sé, desagradables, o veure actuacions o maneres de fer.
1: Bueno, actuacions i maneres de fer sí que n'he vist, no? Però per això estem una mica, no? I després per dir això no pot ser, no? Això no pot ser. Aquest tipus de comentaris, per exemple, per l'emissora, no? Segons comentaris que sempre sí estaven normalitzats, no? De dir, estic amb un no sé què, no?
0: Un maricón, sí, sí.
1: Un sarassa, o no sé què. Tal, per l'emissora, no? Igualment, igual que tu estàs parlant per l'emissora amb algú que tu pensa que aquest t'està escoltant, però hi ha un altre policial amb l'emissora encesa, que està en un altre lloc i està parlant amb un col·lectiu o el que sigui, tal. I aquesta emissora sona igualment i se sent, no? Això és una mica de vergonya. Això abans passava moltíssim. Avui en dia és molt complicat.
0: Per tant, en aquests 20 anys realment ha canviat molt,
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, sí, tant.
0: I entenc que, en bona part, gràcies a la feina d'associacions com aquesta,
1: exacte,
0: eh?
1: Sí.
0: Perquè és el que dèieu, és a dir, també hi ha hagut tot un tema de reeducació dels companys, no?, i de les actituds.
1: Això és el que comporta quan fem formacions, que hem fet formacions a molts llocs, aquí a Catalunya, a moltíssims pobles, ara mateix ens estan demanant formació a Vilanova i les Geltrú, però hem fet en moltíssims llocs, i a vegades dues vegades, un any i després l'any següent, o la meitat de la policia i l'altra, perquè igualment als caps de policia i a les administracions els agrada que la policia parli de tot això, que ho senti com una cosa normal i corrent, no? Que es posin una mica en context de què pot passar al carrer, no? Moltes vegades els policies comentem, no? Què passaria si al carrer et trobes amb un policia home, no? Amb una dona que et diu, oh, que cuerpo, que tal, que me dame tu teléfono, que... I el policia se sent com, això, estic
0: triomfant,
1: no?
0: Estic triomfant, no?
1: Què passaria si en comptes d'una dona fos
0: un home,
1: que a Sitges, per exemple, no? I, la porra, com me gusta, ponme las esposas, quiero que me detengan, no? Com et sentiries, no? I no podia... És una pregunta a l'aire, perquè jo ja ho he viscut, ja he viscut altres companys que... A mi no em parlis, no? O tal, no? Se senten tal. Però és el mateix. Som policies i al carrer hem de ser iguals per tothom. Ja sigui un home, sigui una dona, sigui un trans, sigui això, o el que sigui, no? O sigui de fora, o sigui d'aquí, no?
0: Clar, ara que parles dels trans, clar, segurament serà el col·lectiu encara, o sigui, dins del col·lectiu seran les persones encara amb més problemes d'inclusió, no? És a dir...
1: Hem tingut casos.
0: Sí? Però deu haver molt pocs, no, encara?
1: Pocs.
0: O què?
1: I
0: no sé, justament, ara et anava a preguntar per què queda per fer, el camí que queda per fer. Un dels camins que queda per fer és aquest, és a dir, el que també es pugui normalitzar una persona trans dins un col·lectiu, dins un cos policial.
1: Sí, puc parlar perquè he tingut dos casos.
0: Sí?
1: Que...
0: Aquí Sitges?
1: No, a l'associació.
0: A l'associació, d'acord.
1: Altres cossos que van voler fer el canvi de gènere, de sexe.
0: Sí.
1: I aquesta transició doncs, els feia una mica de por, perquè havien entrat a la policia com homes, per exemple.
0: I volien transicionar a dones.
1: I volien passar a dona, i això els feia una mica de por. Què passarà amb els companys, què passarà amb els caps, què passarà amb els... Nosaltres els va ajudar a fer aquesta transició. Algunes vegades han canviat de puesto de treball, en comptes d'estar, no sé què, treballant a Barcelona, doncs han passat a treballar a Sabadell, a un altre grup, ja com a dona, no? I, bueno, d'aquestes dues persones, una persona encara segueix sent policia, l'altra va canviar i va deixar la policia, la política, no sé què, tal, tal. Ara ha tornat una altra vegada a la policia.
0: I què més queda per fer? Què queda per fer? Quin és el repte que té ara l'associació, més enllà, entenc, de seguir reeducant, de seguir fent formacions? Què queda per fer?
1: Jo el que penso que queda per fer és això, no? És reeducar i continuar fent tot això, no? Perquè la nova gent, la gent jove que arriba, igualment últimament, no? Dius, com poden sortir grups, com va passar aquí a Sitges, no? Al cap d'any del 2022-23,
0: sí.
1: No? Aquesta agressió era gent molt jove. Jo vaig fer...
0: I eres allà?
1: No, jo no hi era, jo estava fora, però després jo vaig agafar l'atestat,
0: sí?
1: I vaig fer tot l'atestat nostre, de la policia local, de tot el que va passar, i després ho vaig passar als Mossos d'Esquadra a investigació. Diguem, en aquest sentit, diguem, com jo coneixia bastant com és aquí la vida local d'aquí, el que passa, i molta d'aquesta gent jove ja es coneixia per altres
0: situacions,
1: doncs una mica vaig plasmar l'atestat, primer perquè mai saps qui és el jutge o la fiscal, sí, o el que sigui, que ho llegeix, perquè seria a Barcelona o a Vilanova, el que sigui. Explico una mica què és Sitges, què és aquest puesto, què fa la gent, com és la situació aquí. Explico una mica el context i això que està passant, no? La gent jove ja va ser jutjada, el jutjat de menors, i van ser condemnades,
0: uh-huh.
1: Ara falta encara els majors d'edat, que suposo que serà aquí a Vilanova, però encara no ha estat el judici, no?
0: Uh-huh.
1: I per això dic, no?, que la gent jove que ve aquí sembla, no sé, com un divertiment, no? Anem pels gais, anem per la gent major.
0: Això continua passant, eh?
1: Sí, tant que sí, tant que sí.
0: Això continua passant, eh?
1: És una diversió, no? Els àudios d'aquesta situació, quan jo vaig tenir els àudios, els vídeos, etcètera, no?, que deia una noia de 17 anys, no?
0: Uh-huh.
1: Veniros per aquí, que és on estan los gais, no? Vamos a por ellos. Tot això que es deia, tal, és clarament que era com un grup...
0: Caram, Manuel, i tu ara que estàs a punt de jubilar-te, quan veus això, gent tan jove, és a dir, més enllà ja gairebé fins i tot de la teva tasca i professió com a policia, eh? Però quan veus això, gent tan jove, amb aquestes idees que retornen a tants anys enrere, ja no 20, 40, 50 anys enrere fins i tot, què et passa pel cap?
1: Però és igual que el tema masclista.
0: Sí, sí, efectivament.
1: És igual.
0: Sí, sí.
1: És igual, gent jove que dius, gent, sí, que estan, sí, començant des del col·legi com a nuvis i estan pegant a la seva nòvia perquè ha parlat amb no sé qui i tal. Sembla que ja ho havien passat, no? Però encara, no? Penses, no sé, això torna una altra vegada o no sé per què, no? De veritat és que no sé.
0: No sé si quan, sent policia, quan et trobes amb casos d'aquest tipus i veus que hi ha gent tan jove, no sé si et surt, sent un policia veterà, com és el teu cas, no sé si et surt una, també com una necessitat de reensenyar, de dir, aquests xavals, algú els ha d'explicar que això no és normal i que això no està bé. No sé si surt també aquesta cosa innata, no? Més enllà d'actuar i de fer la vostra feina de tenir o no tenir, no sé si teniu aquesta necessitat de davant de gent tan jove com corregir aquestes idees.
1: Tornem una altra vegada, com nosaltres fem amb els policies, és educació. I l'educació penso que des de l'inici, des de que són molt, molt joves, des del col·legi, i hauria d'haver una educació específica, perquè la gent sàpiga una mica que tothom al final som iguals, que tothom tenim els mateixos drets, no? Però no sé per què últimament tot això es veu una mica diferent, per sort que qualsevol nen avui mateix, qualsevol professor no pot fer el que vulgui, no li puc dir no sé què, no li puc fer tal, no li puc enviar un altre, perquè llavors venen els pares, mi hijo ni lo toques, mi hijo és el tal, com no sé com, com ho fem, perquè això no és una cosa
0: tasca policial,
1: no és una tasca policial, o no és una tasca del món LGTB, no és una
0: de la societat en general. Efectivament. En general. Manuel, ja acabo, sempre vas voler ser policia?
1: No.
0: I com vas arribar a ser policia?
1: Doncs una mica que penses, no? Vas començar amb 26 anys, abans vas treballar en diversos puestos, en un cinema, aquí a l'Atlàntida, de cambrer, no sé, diverses coses, no? I allò que penses, hauries de fer alguna cosa una mica més, no sé, que porti una mica més de futur, que sigui una mica més, no està ballant d'aquí a allà, no? que guanyava bé, però sempre d'aquí, ara que ballar, ara me'n vaig a no sé...
0: Una cosa més estable.
1: Una cosa més estable, no? I vaig començar, què puc fer, no? I vaig pensar, per què no la policia?
0: No vas dubtar mai pel fet de ser gay, eh? De fer homosexual?
1: Jo no.
0: Doncs Manuel González, un dels fundadors del Gay Lespool, aquesta associació de policies LGTBI d'Espanya que aixopluga tots els cossos policials, que ha celebrat 20 anys de vida, que va néixer aquí a Sitges, entre d'altres, de la mà del Manuel González, que a més està a punt de jubilar-se. Un plaer, Manuel, gràcies per venir.
1: Molt bé, Carola, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Bàsicament, ara vindran tots els matisos del món, però bàsicament el que us dèiem a l'inici del programa és que la Festa Major d'aquest any incorporarà una figura destinada a vetllar, a veure si ho dic com cal, per la qualitat musical de les colles que acompanyen els balls. Ho podem exagerar molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, i podem posar una mica de toc de broma, podem dir com una mena de... exagerem, eh? De policia musical. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, Vicenç.
3: És exagerat, això de policia musical.
4: Una mica bastant, sí.
3: Regidora Eva Martín, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
3: És exagerat, això de policia... Perdonada.
5: Perdoneu, que no he pogut estar amb vosaltres presencialment.
3: El proper dia, classe pràctica d'embragatges d'automòbils.
5: Sí, hem tingut un problema amb el cotxe.
3: No passa res,
5: i no he pogut desplaçar-me.
3: No passa res. La pregunta torna a ser la mateixa, perquè és la regidora qui ens posarà d'alguna manera en context, perquè aquesta, òbviament, és una proposta comuna entre la Comissió de Festa Major i la Regidoria de Festes, que ve d'alguna manera a intentar, no sé si dir, en regidora, en resoldre una miqueta un rum-rum que fa anys que s'arrossega a l'entorn de la qüestió musical, eh? de com ordenar-la i tot plegat. Per on podem començar aquesta història?
5: Mira, començaré pel principi dient que policia musical no. és molt exagerat, que en cap cas és això, que al final l'objectiu una mica és... la nostra festa és patrimonial, no? I el que ens demana aquesta patrimonialitat és que tinguem cura, doncs, per exemple, no només del vestuari dels nostres balls o de com es fan els balls al carrer, sinó també de les nostres músiques, no? Uh-huh. Sabeu que aquí a Sitges sempre hem apostat perquè els músics siguin de casa, a no anar a buscar, si no és estrictament necessari, colles de fora, i no només amb les colles de gralla, sinó també, doncs, amb les cobles i amb la banda. I creiem que aquesta iniciativa intenta, per una banda, resoldre un problema que ens persegueix des de fa alguns anys, perquè hem tingut alguns casos en els que algunes colles al·legaven els seus acompanyaments perquè no tocaven prou bé. I per una altra banda, i sobretot l'objectiu final és incentivar que les colles de gralla sobretot es preocupin també per millorar una mica, no? Tenint en compte que normalment doncs, sempre tenen nous components, gent que entra a aprendre, no? I que és un sistema que està molt viu, no? Aquest, el de l'aprenentatge de la gralla a Sitges. Llavors, sobretot, que quedi clar des del principi que no es fa amb una voluntat excloent, tot el contrari, és per intentar incentivar que les músiques cada vegada sonin millor i que siguin també les apropiades de cada ball.
3: Quan la comissió i la regidoria comencen, no sé si dir, a incorporar o a interioritzar aquest plantejament de si cal que hi hagi, entenc regidora, unes persones expertes que puguin, com a mínim, fer una valoració de l'estat de la qüestió?
5: Sí, de fet, et diré que aquesta voluntat, no, de fer aquest seguiment musical es va començar, l'embrió va començar ja amb la passada comissió amb la Marta Castarat.
3: Uh-huh.
5: I ara doncs arribem a aquestes coses lentes, no, que ens costen a vegades materialitzar, però ara ja arribem com al final. Llavors, el que hem pensat, i em perdonaràs la comparativa i el to de broma,
3: sí,
5: és com hi ha alguns països que es fa això del mystery shopper, no? Que tu treballes en un lloc i de sobte ve un client que és secret i anònim,
3: sí,
5: però que està avaluant com atens al públic, no?
3: Uh-huh.
5: Doncs en aquest cas, i també aconsellats, perquè és un projecte que també s'ha parlat amb el Consell del Patrimoni Festiu, i sabeu que tenim un expert extern, que és el Jordi Bertran, que té molta experiència i ha viscut situacions similars en altres poblacions, com per exemple a Tarragona, doncs ens va comentar que això es feia en altres municipis, no? D'aquesta forma tindrem dues figures, que seran aquestes figures secretes, en
3: sí,
5: principi, aquests secrets d'estat que envolten a vegades a les festes, que el que faran serà avaluar com toquen en el carrer, en altres sortides que facin fora de Sitges, els músics sitgetans que hi van anar a tocar, que normalment són els mateixos que després participen també a la Festa Major i en algunes altres actuacions.
3: D'acord. Entenc que aquestes dues persones s'han escollit d'acord amb una expertesa en el seu àmbit per poder, no sé si dir, fer una avaluació com correspon i que l'avaluació tingui una autoritat i una coherència per poder-la fer valer en el moment que sigui necessari, no?
5: Òbviament, però no et donaré més pistes perquè ens interessa que ningú pugui sospitar qui són aquestes dues persones. Però, evidentment que s'han buscat.
3: No sé si també tant comissió com regidoria som conscients que aquest és un poble petit.
5: Sí, som conscients, per això intentem ser prudents.
3: Però bé,
5: evidentment hem buscat persones que sabem que tenen prou coneixements i autoritat com per poder determinar.
3: Ara gairebé, gairebé preguntaria, s'ha hagut de garballar molt? Perquè no sé si aquest és un paper poc agraït o les persones amb les quals s'ha contactat comissió i regidoria s'hi han ficat de cop ja i han dit un sí sense massa contemplacions.
5: Hem hagut de tantejar, però no ha estat molt menys complicat del que ens esperàvem potser inicialment. Sí, sí que hi ha hagut gent disposada a ajudar-nos i sobretot això, gent que realment té un criteri i una expertesa. Si anéssim el president de la comissió i jo, doncs no tindríem prou coneixement, per exemple, per fer aquest paper.
3: Aleshores, a aquestes dues persones els correspondrà, com ha dit la regidora, diguem-ne, anar a escoltar colles sitgetanes, tant a fora com aquí. Què n'han de fer? N'han de fer un informe? N'han de fer... Què n'han de fer d'això?
5: Bueno, en principi el que estem acabant de treballar ara doncs són una mica quins són els criteris que són avaluables.
3: Uh-huh.
5: Evidentment, com jo de música sé justet, tampoc no vull entrar exactament en què seran aquests criteris, però no serà res extraordinari, vull dir, al final afinació, ritme, no? Entenc que seran una miqueta aquests bàsics i que el toc soni a sitgetar, evidentment.
3: Mm-hmm. Per qui vulgui buscar una segona o una tercera interpretació, això no hauria succeït si fa anys enrere no hagués passat el conflicte amb la Colla Maricel?
5: Podria ser, però també et diré que realment en converses al carrer, no? Sobretot, o amb grallers, hi havia fins i tot molts músics, no?, que creien que era necessari fer-ho, però sobretot des del punt de vista que marcava al principi, insisteixo, que no fos una cosa excloent, sinó que fos perquè qui va una mica més fluixet sàpiga que ha de treballar una mica més, no? De totes formes, també és veritat que no em vull arriscar a dir una cosa que no és certa, però penso que actualment hi ha més colles de grallers que balls. Per tant, en algun punt també s'havia de començar a mirar, no?, com fer aquest encaix.
3: Perquè suposo, entenc que qualsevol expert dirà, bé, esclar, les colles de grallers tampoc es poden fer grosses per poder encabir tothom. Si el ball no ho requereix, no? Perquè llavors trobes allà colles de grallers amb una quantitat que segurament els músics diran només exagerada per acompanyar un ball, però també des de la comissió es dirà, esclar, tenim aquesta, no sé si dir, aquesta pressió externa que tothom pugui tocar per festa major, no?
5: Sí, bé, és que de fet el que deia al principi, la mateixa patrimonialitat de la festa, no?, i el protocol ja ens estableix un marge, de la mateixa forma, no?, que hi ha tants diables que surten al ball de diables o tants pastorets que ballen al ball de pastorets, no? Doncs amb el tema dels músics també és una hi ha unes limitacions, no te les sé dir ara exactament, però penso que és una mica el mateix que demanàvem en aquest document que s'ha elaborat des de la comissió, no? Al final, clar, tampoc no té gaire lògica, no?, que hi hagi 10 persones ballant i 15 músics. No sé fins a quin punt també això s'ha de mesurar. Però bé, ara de moment comencem amb el tema de la qualitat musical i aquest document que el Xavi et parlarà amb molta més claredat que jo, en el que s'estableix una mica doncs, aquesta limitació de número de músics que comences i una mica els acords que s'han consensuat amb totes les colles de grallers.
3: Doncs vinga, anem per aquí. Comissió i president, hem parlat, com sempre, molt amb els balls. Abans de parlar d'aquest protocol, president, hi ha una certa coincidència també amb el que deia la regidora, que hi ha un excés, no sé si dir, un excés de grallers, o que hi ha colles que han dit en veu alta que els està costant molt trobar gallers que les acompanyen?
4: Hi ha diverses opinions. Bon dia, Eva, perdó. Hi ha moltes opinions. O sigui, el que hem fet com a Comissió Municipal de Festa Major és parlar amb totes les colles. Portem un any i mig pràcticament intentant batllar per aquesta idea de millorar la qualitat musical. Totes, quan parlàvem, quan explicava la Eva, d'aquesta percepció de que no només a nivell de normativa, perquè ara tenim la festa declarada a nivell patrimonial, sinó que les pròpies colles són conscients que ha de millorar aquesta qualitat musical. I precisament les colles, sobretot les entitats importants com l'escola i els Mercets, ja procuren, amb assajar tot l'any, etc, millorar aquesta qualitat perquè surti al carrer els millors grallers possibles.
3: Sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Aleshores, a partir d'aquí, això sí que és veritat que ens ha permès d'alguna manera analitzar tot, o sigui, el per què pot arribar a fallar, no?, aquesta qualitat musical, o per què no tenim l'excel·lència, que cal dir, partim de la base de que tenim molts bons grallers i per tant tenim molt bona qualitat, però volem ser més exigents encara. Aleshores, el per què no hem arribat a aquest punt, doncs una mica analitzant tot això, doncs a vegades havia sortit que potser hi ha colles, no?, de que, ostres, que hi hagi més de 5 gralles i més de 2 timbals, doncs potser no és la composició de colla més òptima, quan originalment, no?, a vegades amb 2 gralles un timbal ja seria una formació bàsica i correcta. Sí que és cert que per aguantar, per exemple, Sant Bartomeu 36 hores, 2 gralles un timbal, potser és complicat, i amb el xivarri que hi ha i amb tota la massificació que té la festa, doncs potser seria complicat, però sí que també ens ha permès una mica tot això analitzar i batllar no només pel que s'analitzarà a nivell de ritme, a nivell d'afinació, etc, sinó també ficar ordre amb com creiem que han de sortir aquests grallers. I quan parlo de grallers, perdó, vull parlar de músics, perquè les mitges cobles...
3: De músics en general,
4: Músics acompanyant dels balls, perquè les mitges cobles també hi formen part, diguéssim, d'aquest nou procés de millora de qualitat musical.
3: Dues qüestions a partir d'aquí, abans de parlar d'aquest document. Per una banda, Hi ha colles que s'hagin queixat a la comissió dels grallers que els han tocat?
4: Sí.
3: I hi ha colles de grallers que han dit a la comissió, escolta'm, a mi m'agradaria tocar en un determinat ball, però ser positivament que mai no ho podré fer, o que això està costant molt, o que jo no m'ho puc plantejar.
4: Repeteixo, d'opinions ja de tot tipus,
3: de tota mena.
4: I tots aquests han coincidit, vull dir, des de balls que consideren que els seus músics no
3: donen la talla
4: no
3: suficient,
4: donen la talla, o no només amb temes de qualitat, fins i tot a nivell de comportament, a nivell de, ostres, volem ballar i en aquell moment els músics no estan per tocar,
3: sí,
4: per exemple, o els propis músics, no?, que també diuen, ostres, hi han balls que m'estan demanant cançons que no toquen el ball. I aleshores hi ha moltes opinions, i ja dic, aquí el que hem intentat és una mica poder parlar amb tots, intentar consensuar el màxim possible un document de mínims, que també, i això ho podrà dir la Eva, que sempre partim d'una prova pilot. O sigui, anem a veure com funciona això. Sí que és un compromís de cada dos anys amb el que estem tenint amb els grallers,
3: sí,
4: i amb les mitges coples, però que això ja veurem com evoluciona i com avança.
3: D'acord. Aquest document què diu, bàsicament?
4: Sí, aquest document el que marca, per un costat, és aquest compromís, diguéssim, entre totes les parts, no?, entre la comissió i els músics, de com han de sortir aquests músics, no?, aquests acompanyaments musicals, al carrer durant les cercaviles de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I això passa de com aquests músics també es comprometen a assajar i, diguéssim, a millorar la seva qualitat musical,
3: sí,
4: de la mateixa manera que també es comprometen a com han de sortir al carrer, de quina manera, quin és el seu comportament, etc. De totes maneres, igual que diguéssim que per part de comissió i ajuntament també hi ha uns compromisos, evidentment, com del pagament de la seva actuació, etc.
3: Sí, no? Sí.
4: Al final, aquest compromís no deixa de ser com una mena de contracte artístic, o sigui, pensant des d'aquesta visió, no? Els acompanyaments musicals són contractats per l'Ajuntament de Sitges, a diferència dels balls, perquè m'entengueu, i de la mateixa manera que ho fem amb la banda o ho fem amb les orquestres que venen al passeig per festa major, doncs hem de considerar que nosaltres contractem de forma artística els acompanyaments musicals. Aleshores, aquest compromís no deixa ser aquesta mena de contracte, que no és un contracte, però que podria ser com aquesta forma de contracte.
3: Diguem-ne que permet exigir un determinat criteri de qualitat?
4: Correcte.
3: D'acord.
4: Correcte. I a partir d'aquí...
3: O un determinat nivell de qualitat? O...
4: Correcte, no? Però també ens ha permès això una mica ficar ordre en coses que no estaven gens clares i que anàvem arrossegant, no?
3: Per exemple?
4: No, com per exemple, qui tria les colles que ballen a cada ball, no? Perdó, que toquen a cada ball.
3: Sí.
4: Com les triem, no? Hi ha com una cosa, no?, que ja portem molts anys, que sabem que els Mercets, per exemple, sempre tocaran les mateixes colles, i l'escola, pues, pràcticament també, no? I la Sitja igual, i si estigués la Maricel, pràcticament sempre hi hauria un rang de colles similars. Aquí el que nosaltres estem dient és que la comissió, qui contracta és l'Ajuntament, però com la comissió és qui organitza la festa major,
3: sí,
4: escull quina colla tocarà un ball concret en funció del que pugui aportar aquesta colla, no?
3: D'acord.
4: Fico l'exemple. Com a comissió, nosaltres, si determinem que aquests dos anys serà l'escola Grallers que tocarà el ball de la Moixiganga, doncs nosaltres a l'escola Grallers li anirem a dir que volem que toqui la Moixiganga la colla que estigui més preparada per poder tocar la Moixiganga i que sàpiga que pugui tocar la Moixiganga de Sitges de la millor manera possible.
3: És a dir, per entendre-ho, a partir d'ara serà la comissió qui escollirà,
4: correcte,
3: les colles de músics que acompanyaran els balls i no cedirà la responsabilitat a les pròpies colles que decideixin quina dels seus grups acompanyi els balls.
4: Correcte, tot i que tot això es farà sempre amb consens
3: sí.
4: amb les pròpies colles. Però és una mica ja ficar ordre això, que fins ara no estava ben clar, no? De la mateixa manera de dir, ostres, pues potser els bastons, no? De dir, jo vull la colla que toqui aquesta colla de bastons, i que sàpiga totes les cançons del ball de bastons de Sitges, segons el que estipula el protocol. No pot ser que hi hagi una colla que toqui els bastons que no se sàpiga una de les cançons habituals. Doncs aquest canvi de paradigma, això també ho recull aquest document, i ja fica ordre en aquest aspecte, no? Un altre tema interessant és, per exemple, com aquest compromís és bianual, no? És per dos anys.
3: Sí.
4: És interessant perquè també molts balls ens demanaven aquesta continuïtat i que hi haguessin, bueno, que no canviés cada any, diguéssim, els seus músics de referència.
3: D'acord.
4: I això és cert que potser no totes les colles ho podrem garantir-ho, perquè, per exemple, l'escola Grallers, per la seva forma de treballar, sí que és veritat que ells consideren que per millorar la qualitat musical, doncs totes les seves colles han de saber tocar tot i, per tant, fan una certa rotació.
3: I està clar que hi ha colles que han de tenir més repertori que d'altres.
4: Exacte,
3: les que acompanyen els gegants, per exemple, que segurament han de tenir més repertori que qui acompanya una colla de bastons, per exemple.
4: Exacte. Però aquí sí que ens demanen com una certa també continuïtat.
3: D'acord.
4: Per poder, sobretot, al final no ens enganyem, o sigui, tot i que els músics els podem considerar com contractats, entre cometes, sí. Ha d'haver bon rotllo entre el ball i els músics, i al final aquesta comunió és necessària, i si hi ha bon rotllo fins i tot també millorarà aquesta qualitat, perquè, ostres, estaran motivats, no?, d'alguna manera, i també pues, en aquests...
3: Entre poc i massa, eh?
4: Clar,
3: que això no sigui al cap de dos anys ja adeu-siau,
4: no.
3: Però que tampoc estiguem 10 anys en una mateixa colla.
4: Correcte. De fet, es procura, també, que cada dos anys...
3: Sí.
4: Ja diu el document que s'intenti rotar, també, però ja veurem això també una mica, intentant no trencar certs lligams que hi ha en algunes colles d'alguns balls amb els seus músics, que considerem que és molt positiu, no? Però ja dic que hi havia balls que ens demanaven això, una certa continuïtat, que hi hagués més d'un any, no? Per tant, quatre festes majors amb els mateixos músics de referència. També s'estipula, no?, que aquells músics, o aquells balls, perdó, que desitgin que els músics vagin prèviament de la festa als seus assajos, no?,
3: sí,
4: per assajar la música d'acord. En directe, diguéssim,
3: és
4: amb
3: dir,
4: el ball.
3: Per tenir encara més coneixement de com...
4: Per tenir aquest coneixement i sempre per millorar, perquè al final... El paper, diguéssim, ho aguanta tot, no? Hi ha unes partitures molt concretes, però és cert que en funció d'un any doncs potser el ritme que necessita el ball de gitanes perquè estan assajant doncs, d'una manera concreta o tal, potser requereix que els grallers s'adaptin, diguéssim, a aquest ritme d'aquesta colla en concret, no? Aleshores, això, aquest document també parla d'això, no? De la necessitat de que si els balls ho desitgen, doncs fins a dues vegades els músics haurien d'anar als assajos d'aquests balls.
3: Per tant, per un costat hi ha el que en podríem dir que ets observadors, analistes musicals.
4: Correcte.
3: I per una altra banda hi ha aquest document que entenc que han signat ja.
4: Sí, estan en procés, eh? Vull dir,
3: estan en procés.
4: Estan en procés de que totes les colles signin.
3: S'ha enviat a totes les colles, entenc?
4: Sí, s'ha enviat. Hi ha l'entitat de l'Escola Grallers que encara no ho ha fet, però perquè depenen de la seva... del seu concert audició que fan
3: el
4: 6 de juny per Corpus, si no recordo malament, que ja és quan seleccionen quines són les colles vàlides perquè toquin a Festa Major.
3: Sí.
4: Hi ha entitats, igual que els Massets internament també ho analitzen, igual que la Sitja també decideix quins grallers van a tocar o no. Aquí cada entitat internament també té els seus processos de fer aquesta primera preselecció no?, de qui té la qualitat musical per poder sonar.
3: Però és a dir, el document encara està pendent que el signin totes les parts?
4: Correcte, vull dir...
3: Sí.
4: Ja dic,
3: és a dir, hores d'ara és un document de treball que està en la seva part final, entenc?
4: No, ja és un document ja final, tancat.
3: Ja és un document final tancat,
4: la majoria,
3: eh?
4: Ja dic, d'entitats, o sigui, totes les colles de mitges coples les han signat, les colles dels Mercets han signat, la Sitja l'ha signat, la colla Maricel també.
3: Sí.
4: L'únic que queda és l'escola, però perquè no s'assigna com a entitat, sinó cada colla ha de signar aquest document.
3: D'acord.
4: Vull dir, les quatre colles del Massets l'han signat.
3: És a dir, les colles que finalment surtin de l'escola per Festa Major haurien de signar aquest document.
4: Exacte.
3: Eh?
4: Perquè després és això, la part aquesta important de l'avaluació, no? Que crec que aquí també, quan deies la primera pregunta, seran policies? No, tot el contrari, és sempre per millorar. I per això aquesta avaluació que es farà durant les cercaviles de Sant Bartomeu Santa Tecla, i com hem fet aquest compromís de dos anys, la idea és, quan acabi Santa Tecla, analitzar, que ens puguin explicar què és el que han vist, diguéssim, aquests experts, aquests assessors, i poder parlar amb les colles, però no per dir-los ja no sortiu l'any que ve, no, perquè si hi ha aspectes a millorar, doncs poder-ho compartir i treballar. I, evidentment, si hi ha un segon any, a una quarta Festa Major, doncs aquestes observacions que han detectat no es milloren, doncs la comissió i l'Ajuntament d'aquí 3 anys podrà prendre una decisió de decidir si contracta una altra colla o manté la mateixa, no? I també per el que ha dit l'Eva, al final hem de ser conscients que a dia d'avui hi ha més colles de les que surten a la Festa Major i a Sant Bartomeu i Santa Tecla. Per tant, això també ens servia una mica com d'analitzar i al final nosaltres volem i procurem que surtin els millors músics possibles. Aleshores, dins de tots els músics que hi ha aquí a Sitges, doncs, aviam quines colles són les seleccionades.
3: Un apunt final. Com ho han rebut els músics, això?
4: Ha sigut una mica complicat el procés, però sobretot perquè cada entitat o cada colla de grallers té el seu punt de vista. O sigui, com a entitat, segurament tenen punts de vista diferents, segurament, a les seves pròpies colles internes. Això per començar. Per tant, això ja genera un cert rum-rum. I estic convençut que no totes les colles es creuen aquest document, ni es creuen l'objectiu d'aquest document. Però és normal, per això dic, anem a fer una prova, anem a veure com funciona el que nosaltres com a comissió, i penso que la regidoria també ho creu, no ens podíem quedar potser amb l'estatu quo de no fer res quan els propis músics ens estan dient que s'ha de fer coses per millorar la qualitat musical, que els propis balls es queixen de que algunes colles no reuneixen aquestes condicions, que el propi Consell de Patrimoni Festiu doncs també ho ha posat sobre la taula. Per tant, nosaltres com a comissió organitzadors de la Festa Major no ens podem quedar de braços creuats o mirant cap a un altre costat sabent que això és un marronet. I aleshores no hi ha cap problema, anem a provar-ho, anem a veure com funciona. Potser resulta que aquestes valoracions que fan els assessors doncs no agraden, doncs ja veurem, ja discutirem, perquè potser, ja dic, tot és discutible i tot és possible. La qüestió és, anem a provar-ho. I per tant, els músics, jo penso, i vull agrair sobretot als caps de colla, sobretot, i als presidents de les entitats que tiren endavant les seves colles de músics, la predisposició de que, tot i no estar convençuts en el document, perquè tenen visions diferents, doncs que tiren endavant i accepten aquest document i per això el signen.
3: 4 minuts i seran les 10. Regidora, això és un marronet?
5: És un marronet. De fet, tant en les festes com en qualsevol altre àmbit, si fas qualsevol cosa per intentar millorar, això inevitablement provoca canvis. I els canvis a vegades, quan ens venen sobtats, doncs, ostres, costen una mica, no? Però jo insisteixo en el que deia al principi, no? Hem vist experiències similars en altres municipis que realment han funcionat molt bé i han assolit aquest objectiu d'aconseguir que les músiques siguin encara millor, no? Un altre dia, si vols, ja en parlarem, però sí. Hi ha altres temes sobre la música que també s'estan plantejant a l'entorn del Consell del Patrimoni Festiu, fins i tot a proposta d'algunes de les entitats, i això el que ens demostra també és que els propis músics també estan interessats en millorar i en que es parli de quin és el seu paper dins de la Festa Major, més enllà de l'afinació, de si toquen millor, si toquen pitjor, no? També en altres qüestions. I penso que això és molt interessant i al final, evidentment, quan fas propostes, tant de bo li agradéssim a tothom, seria una mica més avorrit, llavors està bé que hi hagi punts de vistes diferents, no? I que puguem entre tots doncs, trobar aquest equilibri, però ja et dic que sempre des d'un punt de vista molt constructiu.
3: Algú dels músics ha dit, escolta'm, això també ho podríeu fer amb els balls, perquè veig cada cosa que no sé què i aquí ningú vigila i què tal.
4: Sí, sí, sí, i tant sí, que ho han dit, sí, sí. Però també, repeteixo, normalment el Consell de Patrimoni Festiu, i això Eva corregeix-me, ja s'hi posa amb aquestes coses. O sigui, quan detecta d'alguna manera l'incompliment d'algun ball en algun aspecte en concret, ja s'hi posa, normalment intervé. Sí que és cert que la part musical, tot i que hi ha una persona escollida pels músics dins del Consell, doncs és més complicat i més difícil, perquè, ja repeteixo, jo puc considerar com a president, jo puc considerar si una colla toca bé o toca malament, però el per què no ho sé, i aleshores això és necessari que ens ho puguin explicar i batllar, no? I a més, partint de la base de que al final els músics són contractats professionalment en aquest aspecte, que és molt diferent als balls. Els balls toquen, diguéssim, de forma popular, ballen, sí que una compensació econòmica per part de l'Ajuntament, però pel manteniment del ball. Per tant, aquest és una diferència també important. Tot i que també és cert, perdona, que el que cobren els músics aquí a Sitges, evidentment, si haguéssim de contractar grallers de fora, no es podrien pagar.
3: No es podrien
4: pagar. Els propis grallers de Sitges, evidentment, fan una renúncia, diguéssim, del seu, diguéssim, caché que cobrarien normalment fora de Sitges.
5: Aquí, si em deixeu apuntar, sí que diré que en aquest mandat i sota la presidència de la Marta Castarat, precisament, es va incrementar una mica, no?, el que es paga als grallers, tot i que coincideixo amb el Xavi, que si fossin grallers de fora, doncs segurament seria del tot insuficient i també és un dels temes que s'hauria d'anar treballant.
3: Mm-hmm. Una darrera qüestió. Els analistes han demanat que no aparegués la seva identitat?
5: No, els hi hem demanat més nosaltres.
3: Ja.
5: Sí, quan hem parlat amb ells, jo sobretot els hi deia, això és secret d'estat. Secret d'estat, això no
3: ho dic,
5: no
3: perquè,
5: ho dir ni a casa. Això.
3: Ho dic perquè a partir del que deien en Xavi Salmerón, esclar, per Santa Tecla, algú us veurà cara a cara, sí, els analistes, eh?
4: Sí, i ja se sabrà, vull dir,
3: ja
4: això.
3: Sabrà.
4: I al final també, vull dir...
3: Que no passa res, que, clar, hi ha gent que en sap de música com hi ha gent que no en sap. Clar.
4: I l'objectiu final, quan facin les valoracions, sí, és poder tractar-ho amb les colles pertinents. És més que res al principi d'entrada.
3: D'acord, per no tensar molt les coses, exacte, suposo, ni posar algú amb un compromís innecessari ja d'entrada, eh?
4: Exacte.
3: Tindrem més temps per parlar de més coses sobre la Festa Major, però aquesta ens semblava interessant. Aquesta Festa Major posa en pràctica, en període de proves, aquest paper dels analistes musicals i també aquest compromís, aquest document, aquest protocol entre comissió i músics per, diguem-ne, vetllar per la qualitat musical i per les bones actituds en el desenvolupament dels acompanyaments musicals per Festa Major. Regidora Martín, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, Vicenç.
3: Que sea leve, que deia aquell. President, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: O sigui que el 2 d'agost
1: el 2
0: serà
1: d'agost,
0: això?
1: Sí, farem un altre cop la festa de les,
2: el dia que
1: de les vinyets. Olé.
2: El dia del Senyor.
1: El dia del Senyor.
0: El dia que...
2: Que jo faré 75.
3: El dia 2 d'agost.
2: 25.
1: Oh. 25. Olé.
2: M'encanta.
1: Som de la mateixa quinta.
4: Bueno, jo em faré 70,
0: sí?
4: El
1: dia 19 de juliol.
0: Caram, el 19 de juliol,
2: I el 19,
0: eh?
2: Ui, ara ens portem molt.
4: Bueno, jo em faré 70 el dia de la festa major, no us penseu, eh?
1: Jo també tinc
2: un dia, bon dia. Però no faràs 70.
3: Sí, jo sóc l'avi.
4: Faré 70.
0: Ets l'avi?
3: Sí.
0: Ets l'avi.
1: Però no gaire, eh?
3: Un anyet. No,
0: però... Un anyet.
1: Per això jo me'n recordo. Bueno,
0: l'avi Josep Maria, l'avi Loreto, l'avi Vinyet i l'avi Helena.
4: Totes som àvies, ja.
0: Au.
1: Com diuen les meus nets, és gran, eh, iaia? És gran,
0: això et diuen?
1: Sí. Sí. Sobretot la petita.
2: Això vol
1: gran,
2: dir que ja sap el valor dels números, molt important.
1: Sí, ets gran, iaia.
2: L'aprenentatge és
1: perfecte. I diu Seba, diu, però l'avi encara és més gran.
0: L'avi encara és més... Bé, no? Clar, esclar. No li falta.
4: No ens ho sembla, però clar, veu
0: no
4: el gran.
0: Falta.
4: Perquè...
0: No, no, que els porteu molt bé, home.
4: Molt bé.
2: Oi, tant,
4: home,
2: jo però els portem...
3: És l'únic que tinc meu, els anys.
2: Els nostres avis, quan tenien 75 Imagina. Anys, em sembla que no tenien el nostre aspecte, eh?
0: No.
2: Així ja no.
0: No,
1: ja no, no es vestia.
0: Per descomptat que ja així no ja no es vestia. No,
4: l'estètica, no.
1: L'estètica és molt diferent.
4: No,
3: jo l'altre dia pensava, amb 76, que faré anant amb moto, com vaig, i que no me la treguin. M'ho diuen de petit i dic que estic bo, que està boig o que ho hagués dit.
0: Sí, però és veritat que es pensa amb els pares i amb els avis, sí. I a aquestes edats, per descomptat, sí, que sí. Aquesta forma de viure... No.
1: Sobretot els avis, vull dir.
4: Sí.
1: Els pares ja
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí,
1: però els avis... Però,
2: no, encara tenen molta autonomia.
1: Sí, sí.
2: Però els avis...
4: Clar, l'aspecte físic hi fa molt, clar, perquè les dones abans com es vestien.
1: Com es vestien, sí.
3: No, i també
4: influïa
3: l'alimentació, influïa moltes coses.
4: Sí, molt de...
3: Sí, les pròtesis, poc o molt vam anar millorant.
4: Les pròtesis
3: de genoll. Que al començament no glòria, saps?
2: A tots aquells nils hi parlessis d'això.
4: Home, ara tenen...
2: No tenien temps, perquè es morien abans de la pròtesi.
4: Ah, què? Si es farien i estaven llestos.
0: Sí, sí.
2: Es farien, sobretot es farien.
0: I el fet social i el fet cultural.
3: Jo quan veia una persona de 40 anys li deia que era molt vella.
4: Però és que ara també t'hi veuen, gran.
3: Bueno, sí. Però ningú m'ho diu, i pobre d'ells.
1: No, sí que ens veuen grans, clar.
4: Home, molt.
3: Clar, joves no ho són.
0: Però és allò de sempre, als 40 ara, ets jove si et mors, i ets gran si vas a buscar feina.
4: Sí,
3: això
2: segur. Ai, calla, això segur. Això de buscar feina, ara, amb això de l'hotel aquest nou.
0: Sí.
1: Ah, sí?
2: Exactament, digue'm l'ubicació.
0: Mira, ben fàcil.
4: A veure, si jo tampoc...
2: Un mapa, si
0: ben fàcil.
2: El Sabàtic?
4: El Sabàtic.
0: No.
1: No.
4: No?
0: Los Arcos.
1: Los Arcos.
2: Ah, bueno,
1: Los
2: Arcos. Sí, Los Arcos, aquest sí, ara ho has dit.
4: El Capri.
2: Aquest és el que sobra.
0: Aquest és el que sobra com hotel de 5 estels.
1: El dia 1 de juliol.
2: I el que està buscant...
0: Exactament.
1: Aquest és el que està buscant gent.
4: Los Arcos i el Capri.
1: Los Arcos i Capri.
3: I dues o tres torres.
1: Bueno, i dues o tres torres més.
3: Pilar,
0: sí.
2: Aquella
0: parcel·la. A l'avinguda, diguem-ne que l'avinguda

0: de 5 estels.
1: Sí.
0: I per altra, que és clar, que és el sector que continua tirant.
1: Que voleu dir que no hi ha personal preparat, no hi ha gent que es forma?
2: Sí,
1: ja és,
2: bueno, home, si van a la Universitat de Girona,
1: que la gent
2: és possible,
1: es forma,
2: que la gent que surt de l'Universitat de Turisme de Girona és possible que s'hi costigui.
1: Els d'aquí, no?
2: Però on és la Universitat de Barcelona? On és la Universitat?
0: No parleu vos tots alhora. Deies.
1: No fan turisme aquí també?
3: No.
4: Hostaleria.
3: Hostaleria i turisme.
1: Sempre.
4: Sí?
3: El que passa és que la majoria no són d'aquí.
1: No són d'aquí, o no van preparats, no ho sé. És que no, no
2: la universitat, la categoria.
4: El turisme, què fan?
0: Veure, sí, preparats, sí, quan parlàvem...
3: Fan cursets de turisme i fan presentacions, fan...
4: En quina titulació surten, vull dir?
3: És grau mitjà, penso que... No sé si
1: és un grau mitjà, sí.
3: No sé si arriben al superior.
4: Ja.
0: Però cada vegada que hem parlat amb en Samuel, el director de l'institut,
1: sí,
0: ho ha dit, diu, feina segura.
4: Sí, sí, esclar.
3: Sí, sí, si vol,
0: diu, segura.
3: Si la gent vol, hi ha sempre feina,
0: sí,
3: segura.
0: Feina segura.
3: Falta que vulgui.
0: Ara ve la coma i la subordinada.
3: Sí.
0: Que és, bé, el tipus de feina, on, com, on, de quina manera, les hores, tot això.
1: Els horaris, clar.
0: Els horaris, tot això. Però,
2: i els honoraris.
0: I els honoraris.
4: Sí.
1: Però vull dir, feina a la banda, a la banda d'hostaleria.
0: Sí,
4: sí, sí, la banda d'hostaleria.
1: Llavors hi ha la banda de l'administració, de la direcció, vull dir, clar,
4: sí,
1: és un hotel d'aquest.
3: Això també té les relacions públiques de cara al turisme, sí, també estan, sí, molt...
2: Tranquil·la.
1: Sí, sí, sí. Vosaltres voleu dir...
4: Hi ha gent de Sitges treballant amb això fora de Sitges, eh? Jo
0: sí,
4: conec, eh?
0: Home, i tant.
4: Fora conec de fills de mi.
2: I jo també en conec.
4: I estan donant la volta al món, eh?
3: I d'hostaleria també. El que passa és que els d'aquí Sitges no volen que treballin aquí Sitges.
4: Amb titulació, eh?
3: Si han de ser cambrers, ho seran. Però no estudiaran per cambrers per treballar aquí Sitges.
2: Jo també en conec molt a prop.
3: Una gran part.
4: Sí, sí.
3: Si se'n van a fora, no hi ha problema.
0: Estan aquí Sitges, no estan aquí.
1: Però poden estar, poden optar.
2: Sí, però home, però una persona que ha fet una carrera i això té unes opcions que aquí Sitges tampoc
4: les tenen. Ja s'han buscat la vida fora d'aquí, home.
1: No, però ara aquest hotel pot donar opció.
4: Bueno, això pot donar opció.
0: Sí, sí, sí, els establiments de...
4: A més... busquen gent de dalt a baix, o sigui, o de,
0: sí,
4: baix,
0: sí,
4: a dalt, és igual.
0: Sí, sí, però esclar,
4: de tota mena de feines, eh?
3: No tenen ningú.
0: Amb un nivell d'anglès, amb tot allò que...
4: Tot, avui en dia
3: no
4: és problema,
3: això. No, i també penso que volen tirar molt cap a la part de restauració, de restaurant. Més que l'hotel, per l'hotel tindran molt poques
4: habitacions. Poques habitacions?
2: Clar, és que és un lloc,
3: sembla,
2: però amb encantó.
0: Sí, és això.
4: Aquest és un lloc
0: que... És el que juga ara.
4: És bonic, eh?
0: Loreto.
1: Estaran en un xalet.
0: A l'hotel amb... A l'hotel amb encant.
4: Sí,
2: és un lloc, a més hi ha aquell jardí que és funciós.
3: Hotel Boutique, Hotel Amancant.
0: Ah, exacte, sí, sí, sí.
3: Són,
0: sí, sí,
3: els que hi ha avui.
1: Clar, i la gent que té diners,
4: bueno, és això.
1: És, sí, sí, el que vol.
4: És això, és això, sí.
0: Bé, i el futur, probablement, a prop de l'hotel Sabàtic... També.
3: Sabàtic també està a punt d'obrir.
2: No, ja està obert el Sabàtic.
0: No, el que diu en Josep Maria és...
3: L'ampliació.
2: És el del davant.
0: Sí.
3: És el doble. Sí, quan
1: sí,
3: van
1: això
3: començar,
1: ja ho va dir ell, me'n recordo.
2: És que jo volia a veure què passava amb allò si sortia.
0: Doncs sí que surt.
4: I és davant del Sabàtic?
3: Tenien el
0: permís. Que et trobes bé, Loreto, que necessites aigua.
3: Sí, necessita un remei.
2: I un remei. I un
0: mira,
2: xoc cardíac.
0: El que dèiem. Al carrer Lola Anglada, la setmana que ve, un apart hotel de 4 estels s'inaugura, que es diu Camp Milà.
4: Sí.
2: Amb 11, allà havien d'anar els pobres.
0: Amb 11 tipus diferents d'apartament. El que està explicant en Josep Maria, a la vora del Sabàtic, aquelles construccions que hi ha, sí, doncs és l'ampliació.
4: L'ampliació del Sabàtic.
0: Que, repetim, no és el model d'hotel de tota la vida, la gestió d'aquests establiments, eh? No és allò d'una propietat d'hotel que té habitacions,
1: ah, no?
0: No és l'hotel a la manera antiga, això...
1: Ja ha passat, ja.
0: No és que hagi passat, però es va cap a uns altres models de negoci, també. El futur, en aquella peça de terreny on ara hi ha l'escenari del Festival Jardins de Terramar...
4: Sí. Allà hi va un altre?
0: Allà hi haurà un hotel.
4: Allà hi va un altre.
0: Però cada vegada està més a prop.
4: Allò és un apart hotel, també?
3: Diuen que és un apart hotel. Diuen.
0: Cada vegada està més a prop el moment.
3: El que passa és que l'apart hotel no està legislat correctament.
0: Ara ja ho està.
1: Si heu llegit l'article de la contra de l'Eco, que l'has llegit?
2: Sí, és de ton fill.
1: De mon fill.
3: Sí.
1: No és per fer-li propaganda.
0: No.
1: Però que parla de...
0: A la Granja 2, a l'altre costat del Vinyet, també està previst aquella peça de terreny, també hi ha...

0: previst un hotel. Bé, no?
1: Allà et deien les runes? Romanes?
0: No, al costat.
2: No, a la granja.
0: Al costat, que és una peça de terreny on hi ha d'haver també vivenda social, però allà hi ha d'haver també un
2: hotel. Ai, vivenda social, pobra vivenda social. Però és que anem cap a un turisme de que,
0: bé,
2: que, anem... que és el que, que impararà, jo ho poso allà.
3: Estem a prop de Barcelona.
1: Home, sí. I el dia que sí, tot vagi bé, bueno, ara ja amb els túnels és un...
0: Sí.
2: Els túnels fa molt de temps que hi són,
4: ja hi són.
2: Però va ser el punt d'inflexió,
4: ja que funciona això.
0: Ja
1: però també
0: quan...
1: quan es vagi bé el tren.
0: Però ja es va notar quan es van obrir els túnels.
4: Els complen, això no venen en
2: no
4: tren,
2: venen en tren.
3: Està mirant a veure si venen.
1: Però per això t'he dit que amb els túnels a la carretera, per això hi he pensat més aviat que serà per carretera.
0: Sí, sí.
2: Sí.
0: Però era un article més, era un article més en la reflexió del model, convé, que del model econòmic.
2: Econòmic, sí, exacte.
0: Que és allò, el turisme, sí, sí, i l'immobiliari, l'immobiliari i el turisme, el turisme i l'immobiliari.
3: Sí, en algun lloc s'ha parlat inclús de fer un hidroavions.
0: Imagina't tu.
3: Perquè facin un amaratge i...
0: I allà mateix arribin a l'hotel. Doncs...
4: Això és una altra categoria, ja.
0: Això...
1: No, no, anirem a la fotografia.
3: El pare, el pare quan va fer l'hotel...
4: Això és Mykonos, ja,
3: Sí. Ja va fer la part de dalt preparada per un heliport, perquè ell deia que tard o d'hora els clients
4: vindrien
3: de
4: l'aeroport
3: vindrien amb helicòpter.
2: Mira quina
3: visió.
2: Parlo
3: de l'any 60, parlo de l'any 60.
2: Ja tenia visió de futur.
3: Sí, sí, el que passa després, ell no sabia els problemes que hi ha amb aviació, que
2: bueno,
3: no poden volar amunt i avall.
0: Sí, sí.
3: Però ell ho va preparar.
0: Ells tenien la idea.
3: I amb la Creu Roja ell va muntar també l'heliport a les
4: costes.
3: Per ja. Emergències, també el pas de la Maladona.
1: El pas de la Maladona,
2: sí.
1: Que hi havia un lloc
0: sí, sí.
1: De...
0: Sí, sí, una caseta de la Creu Roja.
4: De la Creu Roja, sí.
1: Ai, que em sembla que tornarem aquest cap de setmana. Quin desastre, 5 morts. A la carretera.
3: A la carretera.
0: Ves que hi ha molt de trànsit, hi ha molta gent.
3: Cada vegada en som més.
4: Tanta gent que belluga, un llavall.
3: Hem de ser conscients que en som més.
0: Que la gent ja no es queda a casa.
4: No, no, no.
2: Això que no hi ha diners.
4: Com que ha sigut un pont llarg, hi ha un cap de setmana llarg.
2: No hi ha diners. Vas a, no pots, és que sortir de casa és molt car.
4: Sí, que hi ha diners.
0: Però a casa no s'hi queda ningú, eh?
2: No s'hi queda ningú.
3: No, però aquí jo vaig amb moto... I creieu-me que la carretera haig de tenir no dos ulls, no 22 ulls.
2: Sí, sí, sí.
3: I poder conservar una mica d'allò de l'agilitat, del moviment, per estar pendent de tot, eh? Mm. Que això, vulguis o no, ajuda, no t'estàs...
2: No estàs allà, sí.
3: Has d'estar pendent de tot perquè et jugues...
4: La vida...
3: La moto, el cos para el cop.
2: Sí, sí.
3: El cotxe,
2: la vida...
3: para el ferro.
2: Para els jazzis.
0: Però tothom es mou.
2: Sí, però
0: bé, ja s'ha vist, perquè hem passat 3 dies així, eh?
2: Saps? Oh, sí? Perquè diu, sí, clar, sí, la gent no arriba, però com que som tants, doncs hi ha molts que sí que arriben, llavors
3: els
2: pobrets que no arriben es queden a casa.
3: Hi ha problemes aquest any de que, per exemple, els avions no poden anar de Pentagon perquè tenen por.
2: Sí.
3: Això
2: i llavors tant. També
3: els vaixells, els creuers
2: el
3: conyo, que és el que ha passat ara fa poc
1: sí.
3: Llavors,
1: sí, és que
3: parlem
1: que una
3: estan
1: gàbia.
3: Fent les ofertes
1: que allò és una gàbia
3: que
2: no?
3: Val la pena
2: clar.
3: Val la pena, les ofertes dels creuers
1: clar. Perquè la gent ha dit uf.
2: Perquè
3: sí,
2: la gent s'ha espantat.
3: Però, clar,
2: la gent s'ha espantat una mica.
3: Amb aquest que hi ha hagut amb la pandèmia
1: aquesta,
3: o pandèmia.
2: Això encara no entenc, això d'aquesta pandèmia. A veure.
1: A veure, estan dintre.
3: No,
2: ja,
3: no, encara no.
2: Que costava tant d'encomanar-se, que no hi ha... Que no
1: i mira, ja ha sortit un altre cap de...
0: Sí, home,
1: no sé
4: quan. Bueno, perquè l'incubació són 40 i pico de dies,
0: Clar.
2: Clar.
0: Li costa de com n'ha sortit un al cap de 15 dies,
3: Ara, ahir va sortir un altre.
2: És que s'encomana,
0: però vull dir, home, esclar, que s'encomana.
2: Si no, no
4: home, estan allà tancats en un hospital,
2: Però quan parlaven els tècnics,
0: però una cosa és que
2: no calia patir perquè...
0: Home, perquè no cal patir si s'encomana un cada 15 dies o clar, cada 3 setmanes.
2: Si
0: Déu-nos
2: només...
0: en guard si has de patir
3: si
0: per això.
3: Mira els que van anar a buscar els avions que havien tingut contacte. Si hi van, és que...
4: Els que van baixar allà
2: no
4: a Santa Helena...
2: Sí.
0: Ara, Déu, és que volem que no passi res enlloc,
2: Home, clar.
3: L'Ebola...
0: I la gent dona voltes per tot arreu.
3: No ho sabem.
1: I a l'Àfrica sí que passa, i molt... i molt gros.
4: Esclar, que està passant allà.
2: És que la gent
3: i ells ho saben.
0: I la gent es mou, es i es mou per tot arreu.
2: Per tot arreu.
4: Sí, sí.
0: I
3: aquí ens passa amb els bitxos o d'això, els que venen amb les maletes dels clients on te vagin del món, porten bitxos!
2: Clar, clar.
1: Sí, clar.
4: Esclar que en porten. Hasta a la sola de les sabates.
2: A tot arreu.
3: M'entens?
4: Clar.
2: I ells mateixos.
0: Per això et dic que millor tampoc no... Com ho dic, això no...
1: No forma posar, part de la vida.
0: No obsessionar-se massa amb això.
3: No faria res.
4: No faria res, sí.
3: Home, a casa també pots ensopegar i fotre't de cap, eh? O sigui, ja, sí. Parlem-ne, eh? Parlem-ne.
4: I tant, i tant.
3: O sigui, hem de ser conscients ara.
4: I tant.
3: Ratllar una mica la imprudència gran, gran, poder no.
4: No res. No s'ha de pensar. No,
1: crec que ara s'ha de pensar en positiu. Una frenada amb allò dels vaixells. I després quan la gent els hi passi doncs ja,
0: ja estarà,
1: ja estarà.
0: Sí, la memòria, sí, sí. La memòria és curta,
1: és curta, amb un parell de mesos la gent ja
0: perquè
1: no
0: també s'ha de viure,
4: sí, sí.
0: També s'ha de viure
4: i tant, i tant.
1: Perquè és bé agafem el cotxe
0: agafem tot el que
1: passa i accidents no, així aniré més
0: i no l'agafem pensant
4: en
0: què
4: pot passar.
1: Ojo si vas a mar de Vilanova, 10 rotondes passes, que les tinc comptades, eh?
0: A Baix a Mar, a Vilanova,
1: si tu entres,
0: veus com sempre hi ha un veus com sempre hi ha un pitjor,
4: veus, sí?
1: I a cada rotonda perillo, peligro de muerte a cada rotonda, eh? 10.
4: I si vens per la carretera vella...
1: No, aquesta ja no m'hi poso. Quan els vols surten, tots els tris, tots els trars, les criatures, els pares...
0: Així quan arribes al final et sents més feliç encara.
1: Sí, perquè sóc una sobrevivent de les rotondes.
3: Però ara que parleu del país veí,
4: que dic jo,
3: els semàfors canvien cada 2x3.
1: Calla, calla.
3: Quan ja saps que aquest agafarà, que tornarà...
0: Un moment, estàs parlant d'allà o d'aquí?
1: I d'aquí, d'aquí.
0: I d'aquí també?
1: D'aquí.
3: No, d'aquí, oh, d'aquí no, més
1: o menys. De capellans i davant de la Creu Roja?
0: Sí.
1: Sí. Sí, que t'atures que... en Cabrera no, i a la Creu Roja no t'ho has de tornar.
0: Vols dir que canvies molt ràpid el semàfor?
4: No estan, molt, sí. No estan coordinats.
3: Sí. Sempre o no.
1: No ho sé
3: no,
1: per qui estan coordinats, però... Sí. Jo, per exemple, se'm posa verd i vinc de Camí dels Capellans.
0: Sí.
1: Entro, ja he hagut d'esperar. Arribo davant de la Creu Roja i haig de tornar a parar.
3: Ja moltes vegades estan mal sincronitzats.
4: Estan mal sincronitzats.
1: No ho sé, perquè potser ells tenen en compte altres
0: està
1: coses.
0: Està parlant la Loreto no... conductora, eh?
4: Exacte.
0: No la, no la, no,
1: la Diana. Sobrevivent, la sobrevivent de les rotondes.
4: No peatonal.
1: Perquè millor també vinc de la rotonda.
0: Perquè el semàfor... Perquè el semàfor de Can Perico,
4: bueno,
0: la
4: cruïlla
0: aquella...
1: No, jo miro d'evitar-la. Però prefereixo passar pel corazón partido.
0: És la més divertida de Sitges.
4: Sí,
0: aquesta.
4: Molt, eh?
0: Allà dura molt.
4: Allà dura moltíssim.
0: Dura tant que la meitat perd la paciència i passen.
4: Sí, sí, sí, sí, tothom cal... passa. Jo a vegades... Sí. Per tothom sí. Passa. Però, clar, mira,
0: I no joves, no.
4: No joves, no.
0: Diguem-ne aquelles sí. Persones que van amb la barra de pa i es mor.
4: Exacte, exacte.
0: Allò que els van dir que amb la barra de pa no poden...
4: Pressa.
0: Com si portessin una bomba nuclear. I aquella barra de pa va corrents...
4: Sí, sí.
0: Encara que el semàfor estigui en vermell.
4: Passa i els hi dius que està vermell, que està vermell.
0: Barra de pa i diari.
3: I mòbil.
0: I mòbil.
4: Ahir mateix vaig passar per allà.
1: Jo també hi vaig passar.
4: I vaig cridar l'atenció d'una senyora. Sí, sí, que està vermell.
0: Ah, bé, que va, vinga,
3: ja frenareu.
1: Aquells sí que els considero curts. T'esperes, però estan coordinats. Jo crec que
4: sí,
1: estan ben...
4: Estan
1: perquè són, també són els que venen sí. Del darrere de l'estació.
0: Que diu l'Helena que amb aquells pots agafar una cadira si convé.
1: Bueno, ja també me'ls he trobat i mira, doncs t'esperes i mira la gent, que és meu divertit.
4: Per això la gent passa, perquè perden la paciència.
0: Perquè també és veritat que hi ha poca tendència a saber esperar.
4: Això també.
2: Això sí. Però si tu vas a Londres, sí. els semàfors de la gent, dels que caminen, duren 10 segons, eh?
0: Sí.
4: També, no?
1: Sí, perquè
2: sí,
1: són,
2: sí. Jo vaig quedar parada, o sigui, posa verd i ja pots córrer perquè no arribes a l'altra banda, eh?
4: Pues ves a Nàpols,
1: que tens un altre assumpte que si també es va posar...
4: Jo vaig quedar que va a Nàpols, no hi ha semàfors.
0: Ah, no, Nàpols van directes.
2: Bueno, a Itàlia en general.
4: No, Itàlia no hi ha no semàfors.
1: Parlo. D'Itàlia ja no parlo, perquè jo és
0: ja.
4: Has de posar un peu i fer així amb la mà.
0: A Nàpols.
4: I si vol
0: avisar, eh?
4: Sí, perquè pari el cotxe. Perquè dius, escolta, deixi'm passar, que si no...
2: Sí, sí.
4: Però terrible,
2: eh? Quanta gent ens vindrà per Corpus, també?
0: Home, gent. Què vols?
1: Gent. Home, siguem diumenge.
2: Gentada.
1: Clar, sí,
4: com sempre.
1: Oh. Diumenge.
4: Com sempre. Llavors els sitgetans fem aquell recorregut... Que només, sabem els sitgetans.
1: A les 9 del dematí.
4: Que creuem per aquí, creuem per allà, busques la drecera, per anar a veure tots els carrers.
2: Per anar a veure
4: els carrers.
1: Molt bé la presentació. Hi vaig anar.
3: Molt bé.
0: El Corpus.
1: Els felicito.
3: Molt bé. Molt bé.
1: Molt bé, molt elegant, molt bé.
3: I els amics dels museus tenen aquest any preferència per veure-ho a la Comballa? Penso que una hora abans.
0: Sí, ho fan cada any. Una hora abans... perquè és clar, allà s'arma també.
2: Ah, unes cues.
3: Sí. Allà, sí.
2: Sí.
0: Allà s'arma per veure l'ou com
2: balla. Per veure l'ou com balla. Buf.
0: Mai un ou com balla ha generat tant interès.
1: Ni el de la catedral de Barcelona.
2: Ten boniquet.
0: Jo ja m'agradaria.
2: Anava cada any a veure'l. Anava cada any a veure'l.
1: Amb les oques aquelles sueltes.
2: Els que treballava a Barcelona i anava.
0: Malauradament no tenim l'ou com balla del pati de Can Llopis, que era un altre ou com balla del Corpus.
3: L'havíem vist allà. Jo l'havia vist. Sí.
0: L'havíem vist, que era molt bonic.
3: Sí.
0: Molt
3: sí.
0: Bonic, al jardí de Can Llopis hi havia l'ou
3: sí,
0: com balla.
3: Allà, a la bassa aquella. Sí.
0: A la bassa aquella, tan, sí. Tan bonica. Sí. O sigui, ara...
2: És molt bonic, l'ou com balla.
0: Obren
2: molt bonic.
0: Pels amics dels museus una hora abans sí, el... i a les 10 allò és... Oh,
2: ja no s'hi pot anar.
1: Que és quan arriben els trens. Quan sí, arriben els trens.
2: Sí. Allò és... No,
0: a part que té un perill, perquè, esclar, hi ha totes les escales del Palau Mariscal. Sí. I allà, si no vigiles... Allà,
2: sí.
0: Pugen, baixen
2: sí,
0: la
2: sí,
0: cola
2: sí.
0: D'on està, bueno, en fi.
2: Pues jo la presentació divertit. Del programa va dar l'actuació més que res d'aquelles les dues que van fer de senyores del
1: bueno, cimentet, i la presentadora, una noia jove
2: sí. Però vaig trobar a faltar
3: jo vaig trobar
2: a faltar jo vendent la Lena, sí. Que parlessin de lo que és la festa de Corpus.
3: No hi era el
1: senyor Macau?
3: Sí, que hi era.
2: Sí,
3: que hi era. No ho va fer pujar dalt?
0: Moment.
3: Aquest any no ho va fer pujar dalt?
0: Qui?
3: No.
0: Qui?
2: O sigui, no van parlar de lo que era
4: de la festa religiosa.
2: Del que significava la festa de cor.
1: Però no home, parlen també... ni el dia de la presentació, ni en parlaran el dia del pregó.
0: Però té una...
1: Fora de la Lídia Gázquez, que sí que va fer un pregó de Corpus.
2: Però...
1: Té una té
0: una certa lògica perquè el més jove que allà estava...
2: I què vol dir? Que la joventut home. Està renyida amb el significat?
0: No,
1: no,
0: vull
1: no
0: dir,
1: ho
0: vull
1: desconeixen.
0: Que, vull dir que no.
4: No, però jo crec que tenia... A veure, si ho has posat en el programa, quan el president va fer tota
0: sí,
4: la
2: no
0: sí.
4: Retaela d'actes...
0: No va anomenar?
2: L'ofici.
0: L'ofici, ah.
4: Clar, l'ofici forma part del Corpus.
0: Sí.
1: És
2: la base. O sigui, es va ignorar. I
4: en el programa hi ha...
0: D'acord.
2: Parla molt de la tradició d'incorporar la
0: sí,
2: gent...
0: Sí. En el programa hi és, però ell no ho va dir en veu alta.
4: No va anomenar
0: els actes a l'ofici.
2: No va anomenar...
3: Amb tota la memòria de tot el que va dir...
4: Amb tot el que va arribar a dir...
3: Que igual se'n devia descuidar, perquè tampoc ho devia fer malament.
2: Perdona, no se n'ha descuidat.
3: Bueno,
0: hi ha 3,
3: 2, 3 contra 1.
0: Ara és el que anava a dir, 3 contra 1. 3 no se'n va descuidar.
3: No pot salvar
2: a
3: ningú.
2: Dir,
4: no, perquè no va anomenar ni el senyor rector.
2: Si la gent no ho coneix... Si no...
4: Hi era. Va arribar tard, però hi era.
3: Però altres anys el senyor rector havia pujat a l'escenari i havia parlat.
2: Que jo és el...
0: Per Corpus?
4: Allò era per festa major.
0: Per Corpus no.
2: Per Corpus no parla.
4: Perquè nomenen o pandonista o pandonista.
0: Exacte.
4: Per això puja.
3: Clar.
4: Però per Corpus no puja mai.
0: Per Corpus el rector no puja mai.
2: Ara sí que els hi hauria de dir, escoltes, que expliquin el significat de la festa, perquè si volen integrar la gent, és que ho han de conèixer perquè fa la festa, no van dir tampoc que es feia una benedicció, un altar al cap de la vila per portar-hi-la, o més que si no ho diuen, només se'n...
4: Ho donen per fet, ja, suposo.
0: Jo crec que es dona per fet.
2: Per fet què?
4: Que hi ha un altar a la vila.
2: Ah, es dona per fet.
0: Jo crec que es dona per fet el significat del Corpus.
4: Ah, sí.
1: I no està donat per fet.
0: No, esclar, tampoc està donat per fet. Tampoc està donat per fet la segona Pasqua. I ja està.
4: Exacte. Ahir ho vas dir tu, no?
0: Clar.
4: Aviam, preguntem què vol dir.
0: És a dir, que només facin festa la gent que sap el que és la segona Pasqua.
1: Què vol dir la Pentecosta?
0: Ja està.
2: Clar.
4: Lo de l'Esperit Sant, a veure qui se'n recorda.
2: Sí, sí.
0: I de les llengües de foc.
2: De les llengües de foc que posa aquí a l'article.
1: Les llengües que semblaven de foc.
0: Ai, Déu meu. 10 i 47 minuts. Prou història sagrada.
4: Prou història sagrada. Vinga.
2: No és història sagrada.
0: No, ja m'has entès. No t'embalis.
1: Home, sap greu.
2: Saps que sí, a mi sap molta greu. Queda dit, i li vaig comentar amb el
4: és Corpus
2: rector,
4: Christi.
2: Que Corpus Christi, que faci el favor, que si ningú diu res, pues que ho digui ell o algo, però clar,
0: sí, sí.
2: Si no la gent no és coneixedora de la festa.
0: De la base... la base de totes les festes.
4: Del perquè.
2: Sí, però és que aquesta és la festa
4: del
2: per antonomàcia. És la gran.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És el gènesi de la festa.
2: És el gènesi. Em diguin Sant Bartomeu, molt bé, però és que aquesta... Vaja,
1: Sant Bartomeu
3: i la custòdia, que els expliquin als nanos què és una custòdia.
4: Exacte.
2: Ah, tampoc no ho saben.
3: Bé,
2: bé.
0: Bueno.
2: igual.
1: Calma.
3: Ah, jo vaig encenent, ja parareu.
0: Ai, a paz, que ve l'alcaldessa.
2: Ah, sí, ara ve l'alcaldessa.
0: Josep Maria, gràcies. Oh, Loreto.
2: Adéu.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
0: Deu i 50 minuts, no ens adonarem i estarem a Corpus, no ens adonarem, estarem a Sant Joan, Festa Major, això és... No ens adonarem, haurà acabat el curs polític. Aquest any arribarem ja a setembre, tornem a començar i l'any que ve, mare de Déu. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
6: Bon dia.
0: Té candidat o candidata ja a Esquerra o encara no?
6: Encara no.
0: Encara no. Encara no.
6: Tenim molta feina, Esquerra.
0: Us tornaríeu a presentar?
6: Bueno, encara estem pensant-ho. De moment encara no, és el que dic, eh? Tenim, com tenim tanta feina, el fet d'estar governant no et deixa molt de temps, la veritat. Però bueno, encara hem de seure'ns, fer reflexions, el partit ha de parlar, què vol, si volen que repeteixi, no? Si hi ha altres candidats o candidates.
0: Us ho pregunto perquè, esclar, a partir d'aquell pensament que teníeu i que vàreu exposar a principi de legislatura, de dir, mira, jo en 3 anys crec que faria, evidentment després d'aquell pacte no s'ha pogut complir almenys fins a hores d'ara, el del relleu de l'alcaldessa, etcètera, i per si en algun moment heu pensat, doncs mira, no sé, potser encara faria un cop de cap i seguiria.
6: Bé, és el que dic, depèn molt també del meu partit, del que em demani la gent, de les coses que s'estan fent, de les coses que es queden a mitges, les que s'han d'acabar segurament, de com et sents un, és veritat, vull dir, hi ha molts fronts oberts encara.
0: Com ho sentiu?
6: Bé, la veritat que amb moltíssima feina, per això ara quan dius jo ja veig gent que ja està en campanya, que és normal, no?, però quan estàs governant i tens tanta feina, la veritat que no. Ara mateix vinc de les escoles, amb els nens,
0: de
6: amb
0: les cooperatives escolars i tot això.
6: I no tens feina per res més, no? Bàsicament, vull dir, dediques tant al 300% al municipi, que la veritat que a vegades has de parar un moment i pensar que també ho necessitem, eh?
0: Per tant, que quan vingui la campanya que vingui, ja hi pensarem el que haguem de pensar. Vinga, anem per alguns temes d'aquells d'actualitat que valdrà la pena comentar. Alguns que van aparèixer en algun ple municipal i que potser han avançat o no. Venda del Club Natació, s'ha avançat en això?
6: Sí, tot i que encara estem pendents de la firma d'ells, o sigui, la compra-venda, diguem, perquè nosaltres puguem convocar la Junta del Consorci per liquidar-lo. Bé, ara ja és un tema més de notaris, diguem, no? Que han de quedar el notari per fer la compra-venda.
0: D'acord, és a dir, que de moment s'està encara en aquest interinatge per acabar de formalitzar tot això, eh?
6: Sí.
0: Veu anar al notari la setmana passada, però una qüestió també important i que val la pena comentar, perquè aquests 482 pisos de promoció pública, dels quals l'alcaldessa va dir l'últim dia que la vàrem tenir aquí, que probablement alguns d'ells es podrien considerar amb algun altre règim que no sigui estrictament el lloguer, però aquí hi ha una derivada interessant, que ens vareu dir que és probable que l'Ajuntament exerceixi de promotor.
6: Exacte.
0: I això feia molts anys que no passava, perquè va passar amb Pere Junyent, en aquells moments l'Ajuntament s'hi va enganxar els dits perquè l'empresa va fer fallida, etcètera, etcètera. Bé, com ha de funcionar això, alcaldessa?
6: Bé, és un tema complex, és veritat, però cal dir que... Encara que no es vegi, no? Que encara tu no veus l'edifici, però fa molt de temps que estem treballant per tenir aquests 482 habitatges i que, de fet, esperem ja que aquest final d'any o com a molt al gener es pugui començar a veure ja l'urbanització d'aquests 482 habitatges, que evidentment és l'objectiu principal d'aquest govern, que és fer habitatge. Però costa, perquè això ve d'un pla urbanístic del 2006 que tenia la forma que tenia i s'ha tingut que fer moltes modificacions urbanístiques i per tant els passos és veritat que són costosos, però ara ja estem en una recta molt final. I sí, ara serem promotors conjuntament, no? Hi havia el tema del Venus, per això ho vam fer, perquè a més d'aquesta manera tindrem un espai verd, una zona verda important on hi ha aquests 482 habitatges, i la veritat és que són tants habitatges que ens donarà marge a moure una mica si han de ser tots absolutament de lloguer, si han de ser alguns de compra, sempre amb dret de superfície, sempre el terreny serà de l'Ajuntament, si de quina manera n'hi hauran alguns, seguríssim, sí, això
0: recordin ja... Recordin com va això, perquè la llei ja ho marca d'aquesta manera... Es pot comprar un pis, però aquest pis no es podrà mai revendre.
6: Exacte. Es pot transmetre, es pot heredar,
0: transmetre,
6: fins i tot.
0: El però pots... el pis no es podrà però... mai revendre al mercat lliure.
6: Exacte. El tindràs per uns anys màxims.
0: Sí, sí, sí.
6: Crec que és important, el fet de ser promotor, la diferència sobretot fa que l'Ajuntament rep uns quants pisos ja també fets, que podrem fer una mica el que vulguem, diguem, no? El preu que vulguem, si han de ser per taules d'emergència, si no, si han de ser un preu que nosaltres decidim.
0: És a dir, que l'Ajuntament podrà ser administrador gairebé
6: quants,
0: total i podrà decidir
6: amb uns quants
0: pisos.
6: Tot això és amb la reparcel·lació que la comencem a fer ara, que potser és el moment també complicat, diguem, però més important, perquè la reparcel·lació és quan es diu, a veure, quants et toquen amb tu, Ajuntament? Quants et toquen amb l'altra part d'aquesta Junta de Compensació? Mm-hmm. Com els farem?
0: Que entenc, alcaldessa, que l'altra part és la propietat d'aquesta zona del Venus.
6: Exacte.
0: D'aquest terreny que vostès han vist tant darrere de l'edifici Venus durant tants anys.
6: Que també hem solucionat un problema que teníem allà al Venus que arrastràvem des de feia moltíssims anys, també degut al Pla General, perquè el que hem fet és que gràcies a això ara allà quedarà ja una zona verda privada pels veïns, diguem, i a més podrem fer un equipament públic per la ciutadania, no? Uh-huh. I resolem un problema de feia molts anys que teníem allà.
0: Que l'Ajuntament exercici de promotor vol dir que en aquest cas no s'externalitzarà a fundacions, com ha estat en el cas de la darrera promoció d'habitatge públic. La gestió d'això també ho gestionarà el propi Ajuntament?
6: Bé, el gestionarà el propi Ajuntament o també sempre... ara hi ha moltes fórmules, no? També hi ha empreses que només es dediquen a això. I també la part aquesta privada també ho pot fer, si disposa de capacitat per fer-ho.
0: D'acord.
6: L'important, sobretot, és que el ser promotor és que són... una part, diguem, dels edificis, de l'edifici o dels pisos, els podrem gestionar nosaltres lliurement. És com aquest 175 que vam fer, el 175 directament vam donar el terreny, sense donar-lo del tot, perquè sempre és el dret de superfície, però vam cedir el terreny i les fundacions ho van fer tot. Van construir, ara ho gestionen, ho van fer tot. Ara no. Ara nosaltres i l'altra persona o empresa, diguem, ens dediquem a fer els pisos i nosaltres decidim, aquí quants en farem, tants, aquests ens el quedarem l'Ajuntament i farem això, els altres sempre tot serà en règim d'habitatge social.
0: Per això dic que en aquest cas l'Ajuntament faria el paper que ara estan fent les fundacions.
6: Una part,
0: perquè l'altra correspondria a l'altra propietat, a l'altre gestor o promotor.
6: Nosaltres estem enfocats al màxim en això perquè tant de bo l'any que ve es puguin començar a construir, no? Perquè és l'objectiu principal d'aquest govern, que és l'habitatge. I sembla, no?, que costa molt, perquè clar, fa temps que ho estem dient, però realment la tramitació urbanística d'aquell trosset de parcel·la doncs era molt més complicat del que tenim en altres llocs.
0: Una qüestió afegida aquí, que és el cas d'aquesta proposta, d'aquesta estratègia de la cooperativa d'habitatges, d'aquesta cooperativa La Veïna, La Granja 2, és a dir, aquest altre model cooperativista d'habitatge, perquè tots els oients se'n facin el càrrec, un grup de persones decideix promoure la construcció d'un edifici i aquest edifici té tants habitatges com cooperativistes, i aquests habitatges, diguem-ne, que es construeixen a la mida dels interessos dels cooperativistes, que mai tenen l'habitatge propi, sinó que també l'habitatge pot passar als fills, etc, etc. Bé, tot això s'ha de construir amb un terreny públic. La cooperativa doncs creu que hi ha un terreny a la Granja 2, diguem-ne, a l'altre costat del Vinyet, que seria un terreny interessant, que permet la normativa urbanística, l'habitatge públic allà. Què ha de passar perquè l'Ajuntament cregui que pot ser interessant aquest projecte i, per tant, pugui cedir aquest terreny?
6: Bé, nosaltres, qualsevol cooperativa, estem oberts a que vinguin aquí Sitges i s'instal·lin, perquè és un model que ens agrada i que, a més, permetrà a la gent també fer aquesta compra, no? Tot i que el terreny, en aquest cas, és en terreny públic, però els pisos serien de la cooperativa. que l'únic que passa és que les cooperatives han de trobar el volum de gent disponible, que potser a vegades és el més
0: per
6: difícil,
0: construir un
6: no?
0: edifici,
6: exacte, has de ser un mínim segurament de 40, 50,
0: sí, ens deien un 50 més o
6: perquè
0: menys
6: no pot, llavors doncs, el que hem d'esperar és això, que ells tinguin el volum de persones, o altres cooperatives també ja s'han acostat a l'Ajuntament i que ens han dit que potser
0: perquè
6: ja ho tindrien.
0: Esclar, l'Ajuntament té aquest terreny i aleshores els poden venir, no, no sé com funciona el procediment, però una cooperativa d'un lloc, una cooperativa d'un altre,
6: exacte.
0: I per tant l'Ajuntament que hagi de decidir,
6: exacte,
0: d'entre els projectes que es presenten.
6: Exacte, i hi ha algunes cooperatives, fins i tot potser més grans, que estan disposades també a fer-ho, a oferir-ho a través del registre de persones que estan apuntades al registre actiu de necessitat d'habitatge, no?
0: Sí.
6: Diguem, el registre d'habitatge. I això també és important, perquè voldria dir que totes les persones que estan ara actualment al registre per sol·licitar un habitatge podrien escollir o me'n vaig a un habitatge de lloguer o me'n vaig a un d'una cooperativa que en principi és compra-venta. Si podem aconseguir això, també ho farem, la veritat, perquè ja hi ha algunes cooperatives grans que potser estarien disposades a fer
0: això. És a dir, per aquelles persones, i com que s'ha comentat manta vegades això, per les quals el nivell d'ingressos és superior al que requereix un pis social i en canvi és inferior a la vivenda en el mercat lliure. I per
6: exacte.
0: Tant, podrien trobar aquí, no
6: a veure,
0: sé si diuen...
6: Sí, i sobretot, és veritat que és un altre model, però és gent que ha de tenir una entrada, Tu has de tenir uns 20.000 euros...
0: Una capacitat econòmica.
6: Per poder entrar, perquè amb això començaran a construir els habitatges. I després vas pagant una quota com una hipoteca.
0: Sí,
6: bueno, vas pagant
0: sí.
6: la hipoteca. I què passa? Que llavors l'habitatge és per 80 o 90 anys, no? Com dèiem abans,
0: sí.
6: és per gairebé... És
0: sí.
6: per tota la vida,
0: sí, sí.
6: No? I fins i tot el pots transmetre, el pots... No? Però si un es posa amb tot això, el compra, i després al cap d'un any ha de marxar, aquest habitatge torna a l'Ajuntament, perquè el terreny és de l'Ajuntament, i això penso que és bo perquè et dona aquesta... sempre tens disponibilitat, no?, d'habitatge.
0: Anem a fer una derivada que ens portarà a un altre àmbit. En aquest terreny de la Granja 2 també hi ha previst un hotel?
6: Exacte, en aquest hi ha...
0: No sé si estem vivint una mena de... petit boom de nova construcció d'hotels.
6: Sí, és veritat que n'hi ha un petit boom, però crec que és un boom amb els hotels, Amb
0: sí.
6: els habitatges és una altra cosa i per això tenim una suspensió de llicències turístiques, perquè realment amb això sí
0: amb
6: que...
0: Amb habitatges d'ús turístic,
6: habitatges
0: ho referiu?
6: Turístic, això sí que realment hem hagut de fer aquesta aturada perquè això n'hi havia moltíssimes demandes. Però amb el que és hotel, que està molt controlat perquè tampoc no han crescut tant amb els anys, no, de nous hotels, però sí que hi ha un boom en el sentit de demanar hotels d'alta qualitat, hotels de 4 o 5 estrelles. De fet, no fa molt, a mi ara em demanaven, no, vaig estar amb una gent que em demanaven si hi havia terrenys perquè volien posar també hotels de més cadenes franceses, d'un Sofitel o alguna cadena d'aquestes grans franceses.
0: És a dir, que hi hagi més terrenys en clau hotelera?
6: Exacte, en clau hotelera pura i dura, però hotels d'altes categories, bé, precisament justament els francesos, que és un, no, que són un grup que encara té molta importància,
0: sí,
6: perquè
0: sí.
6: hi ha moltíssims, però de cadenes importants, no? Igual que el Sabàtic, que és un Marriott, doncs estaria molt bé, no, que vingués doncs cadenes d'aquestes grans d'hotels d'alta categoria. Això és el que veig jo, que hi ha una mica de boom, igual que estan fent un gran esforç els hotels actuals en fer renovacions. El Calípolis està fent una renovació fantàstica, el Melia Sitges n'està fent una altra, que també acabarà amb un hotel fantàstic. Vull dir, jo crec que estem en un punt ara que tot el que és la capacitat hotelera està millorant molt.
0: Ajudeu-nos a fer llista, perquè en aquest terreny de Garraf 2 es podria fer un hotel i probablement hi hagi interès a fer un hotel.
6: De la Granja 2.
0: Perdó, de
6: sí.
0: la Granja 2. De la Granja
6: sí,
0: 2.
6: Sí.
0: Hi ha interès en fer un hotel allà.
6: Sí, de moment, sí. Bueno, és que hi ha un terreny, o sigui, això sempre quan es fa una planificació urbanística, un privat, ell té dret a construir,
0: sí,
6: i aquí evidentment
0: hi haurà
6: habitatges, però la normativa t'obliga a fer unes cessions. Una part és l'habitatge públic, que ens sortiran uns 70 habitatges, vull dir que...
0: En aquest terreny, també de la Granja 2.
6: Sí, hi ha una part que és per un hotel i després hi ha una part que és per un centre cívic per nosaltres, o sigui, hi ha una part, bueno, un centre cívic, jo he dit un centre cívic, però és un centre públic que podem posar, un centre cívic, una biblioteca...
0: Això forma part d'allò de l'aprofitament mig per serveis,
6: exacte,
0: diguem-ne, dedicats a la comunitat.
6: Sí.
0: Per tant, a la Granja 2 un hotel, a l'Avinguda Sofia s'inaugurarà el mes que ve aquest Casa Met, que és aquest hotel de 5 estels.
6: Sí.
0: La setmana que ve aquest apart hotel de 4 estels que es diu Camp Milà. sí. al carrer Lola Anglada.
6: Sí.
0: A Terramar hi haurà un nou hotel?
6: Terramar, en principi, era quan vam fer tot allò de la clau 13, allò que va portar tant de temps per modificació, era per fer un hotel. Sí, sí, a més tenia la clau hotelera.
0: Per tant, anem aquí amb una derivada que segurament ens portarà en un altre àmbit que pot ser motiu de debat polític. El Festival Jardins de Terramar, tal i com està contemplat ara, té futur?
6: Bé, justament ara l'any que ve s'ha tornat a treure la licitació. Allà, si segueixen endavant la propietat en voler fer un hotel, no podrà continuar, perquè és evident que el que passa és que és això.
0: Perquè l'hotel estaria situat en el lloc on ara hi ha l'escenari.
6: Exacte, exacte. I els privats, l'últim any, aquest any ens van dir que era l'últim any, perquè ells ja volien
0: tirar endavant això,
6: allà l'hotel.
0: Esclar, si no es falla el festival, on es pot fer?
6: Doncs hem de buscar un espai, sí. Ho estem parlant ja.
0: Un espai amb aquest encant és difícil, no?
6: És difícil, ho estem parlant i ho estem parlant amb els que fins ara ho han fet, però si no, com es farà una licitació, en la propera licitació ha de sortir, no?, que volem fer un festival de música, però sense potser encara no especificar l'espai. Mm-hmm.
0: Per tant, probablement aquest sigui el darrer any del Festival Jardins de Terramar.
6: Podria ser.
0: Què els podem dir als establiments de l'Avinguda Artur Carbonell i els contenidors i tot això?
6: Doncs és un problema i jo ho entenc i em sap moltíssim greu perquè han vingut a parlar amb nosaltres i jo els puc entendre. Artur Carbonell és un carrer que en els darrers anys, i sobretot l'encreuament, no?, d'Artur a Can Julián, diguem-ne, és on te passa més gent, gairebé.
0: Diguem-ne, de Can Julián a l'estació, allò bull.
6: I després n'hi ha el Parellades Montroig, que també és l'altra
0: cantonada. Que també és una altra.
6: Són dues cantonades molt fortes de Sitges i passa moltíssima gent. Què passa? Que allà, en aquest carrer, han d'haver-hi bateries de contenidors, està clar. I sempre han sigut un problema, sempre. Perquè recordeu que a Can Julián, quan hi havia el floristeria, hi havia problemes.
0: Sí.
6: Més amunt, que també hi ha una immobiliària, han tingut molts problemes. Més amunt hi havia el Fornet, van tenir molts problemes. Els van posar a l'altra banda, han tingut problemes. Vull dir, és un carrer que passa molta gent i que hi ha molt de trànsit i també es reben, diguem, els residus de molts dels carrers que creuen, no?, de Sant Francesc, Sant Bartomeu, Illa de Cuba. Per tant, bé, no diria que no és complicat. Què els hi diguem nosaltres? Què és la proposta que més el pla de mobilitat així ho diu? El carrer aquell ha de canviar i ha de tornar a ser, com veia fa molts anys, de només una sola direcció.
0: És a dir, de sentit únic de pujada.
6: I que aleshores baixis pel carrer del darrere, que és el carrer del darrere.
0: El Sabo del Mirabent.
6: Exacte. I això és el que s'està fent ara... Una mica, clar, s'ha de fer, per fer el canvi aquest has de fer un estudi, perquè aquí afecta els taxis, ni el bus, ni, en fi, s'ha de calcular bé, no? Però quan es faci això, el carril únic, les voreres es faran grans, que és el que hauria de ser. Hauria de ser més rambleta, allò, i no tant una carretera. I si les voreres es fan grans, els contenidors no han d'estar tan enganxats a les cases. I això una mica és el que els hem dit. Al final, com han d'haver-hi aquestes dues bateries, jo fins i tot els hi vaig dir als veïns, escolteu-me, quan fem això, ens asseiem tots i decidim conjuntament amb l'empresa de neteja, amb els tècnics i amb els veïns, a on posem aquestes bateries, a on intentem que molestin el menys possible.
0: Faig una derivada aquí, perquè la proposta, perquè no, en el seu moment segurament molts veïns recordaran que hi havia una bateria de contenidors al carrer Salvador del Mirament, just a baix de tot en els semàfors del pont de la via del tren. Traslladar una d'aquestes bateries al carrer Salvador del Mirament seria un problema, com ens havien comentat des de Can Mauricio?
6: Sí, perquè a l'altra banda només tenir una bateria de contenidors
0: és massa poc.
6: És molt poc, perquè estaven sempre desbordades, sempre estaven desbordades. Per això, pel volum que hi ha de la demanda que hi ha, se n'han de posar dues, perquè és que si no acaben estant totes les brosses al terra, que tampoc ens interessa. Ara bé, s'han de distribuir d'alguna altra manera? Doncs fem-ho. Per això moltes vegades els hi hem dit... És provisional, perquè la nostra idea és que les bateries no estiguin tan a prop i jo crec que pot millorar molt allò fent unes voreres amples, espaioses, i mirem bé on col·loquem aquestes bateries, però que clar, que en aquell carrer ha d'haver-hi bateries de contenidors, això tècnicament és necessari.
0: 11 i 9 minuts, què creieu més? Amb la mal cor, amb la millora de Rodalies o amb la construcció de la línia orbital?
6: Home, amb les dues coses hauríem de creure. Hem de pensar... En política s'ha de fer la política del dia a dia, que és millora de rodalies, i anar queixant-nos, com hem queixat contínuament, que ara precisament aviat començaran les obres, després en parlem, si vols, del pont dels ocells.
0: Ah, és que us ho anava a preguntar també.
6: Hem de, hem d'estar en les obres del dia a dia, però també hem de planificar el futur. Hem de planificar el futur, i el tren orbital és futur. Jo ara m'estic trobant en planificació que es va fer abans, el 2006 es va fer la planificació urbanística. El que estem veient ara a la plana es va fer el 2006. Per tant, s'ha de planificar...
0: Amb una aprovació gairebé general.
6: Sí, s'ha de planificar el futur amb molt de seny i amb molt de tranquil·litat. I s'ha de parlar del futur també, encara que sí, el 2040, qui ho ha vist, no? Però s'ha de planificar. Però el dia a dia has d'estar a sobre, perquè el dia a dia actualment encara continuem amb només dos trens cada hora, que normalment en teníem quatre, esperem que ara aviat acabaran aquestes obres.
0: L'Ajuntament no té cap mena d'informació sobre una possible data de finalització de les obres aquestes?
6: L'últim dia que vaig parlar amb el secretari, el senyor Nadal, em va dir que el juny havien d'acabar aquestes obres. No em va dir quan,
0: no,
6: el 15 de juny però... o el 30 de juny, però que el juny havien d'acabar. Esperem que acabin i que funcioni millor. I també, com dic, amb la feina del dia a dia, també n'hi ha que estem batallant perquè potser en la R2 Sud s'ha de desdoblar Castelldefels. Han de tornar a haver-hi més trens directes o semidirectes com havia abans, no? I per tant...
0: Vull dir... parlant de...
6: Sí, per tant, aquí encara també hi ha feina.
0: Ja fa 40 anys enrere, els semidirectes.
6: Sí, sí, però la del dia a dia també ha d'haver-hi. I a la llarga, el tren orbital descongestionarà també aquesta R2 Sud que tenim congestionadíssima, perquè clar, si jo per anar a Granollers o a Sabadell he d'anar també a passar per Barcelona, doncs tot això fa que es congestioni tant.
0: Anem per les obres que ens comentàveu, que també són unes obres que els veïns d'alguna forma o altra patiran, perquè és una gran obra, havia de ser poca cosa i al final resulta que en serà molt. Estem parlant del Ponts dels Ocells del carrer Sant Honorat.
6: Exacte, nosaltres si recordeu, al mes d'agost vam fer una carta d'IF queixant-nos de moltes coses i a l'octubre ells van venir, van seure, i una d'aquelles coses que ens queixàvem era aquest pont dels ocells que fa anys també que anàvem dient que s'estava degradant, que això... I ells en aquell moment van dir sí, farem una obra, ho arreglarem una mica, i resulta que quan ho ha anat a mirar bé, doncs és una obra gran, perquè poca broma, és un túnel, no?, que per sobre passa el tren. Per tant, seran unes obres que duraran doncs, ja ben bé 3 o 4 mesos i que començaran aproximadament el 16 de juny. Han de començar.
0: 16 de juny?
6: Sí. Tot i que les obres s'havien de fer ja, ells van batallar que si començaven més tard, més aviat, pensem que al final a l'estiu almenys afectarà menys a les escoles.
0: És que és el que us anava a preguntar, perquè és clar, aquell carrer
6: el carrer Sant Honorat és on hi haurà tot el problema.
0: És la mare dels ous de les escoles.
6: A l'aparcament que hi ha al carrer Sant Honorat s'anul·larà mentre es facin les obres, perquè han de posar tota la maquinària allà. I també es faran, com han de fer, diguem, treballs, tant diurns com nocturns. Per tant, els veïns, malauradament, patiran sorolls, segur, aquest estiu. Però aquesta obra s'ha de fer, perquè és necessària, és perillosa, és per seguretat, sobretot, perquè ara ja patíem per la seguretat de l'obra, i esperem que el setembre
0: estigui
6: acabada. Per tant, que
0: és com refer el pont, gairebé?
6: Sí, gairebé refer-lo tot, sí. De fet, ja ho explicaran ells exactament, però és refer-lo tot, perquè no és només impermeabilitzar, sinó reforçar-lo amb les vies, no? Vull dir que, per tant, és una obra important.
0: O sigui que, en principi, diríem que abans de l'inici del curs escolar això hauria d'estar bastant coll avall.
6: Hauria d'estar, almenys l'obra més gran i més costosa de maquinària, aquesta ja hauria d'estar feta.
0: Per com a mínim poder tenir un trànsit mínimament fluid.
6: Ells al principi semblava que volien fer aquesta obra a la vegada que es feien les obres dels túnels.
0: És que és el que ens havíeu comentat.
6: Però després ho han retreçat, jo crec que també, perquè suposo que també, no sé, suposo que ja tenen molta lío amb l'obra normal, no? I al final han decidit, ara que estan acabant l'altra, doncs comencen aquesta.
0: El projecte de Can Fals val 1.700.000 euros. El ple municipal ha de posar sobre la taula una modificació de crèdit de 880.000 aproximadament per començar a treballar en aquest projecte, en el qual saben vostès, els alumnes de l'Escola Miquel Utrillo hi han treballat també molt amb els tècnics municipals, etc. Un projecte que s'ha pogut veure. La pregunta és, com sempre, anem una miqueta més enllà, perquè l'alcaldessa també en el debat de l'estat del municipi va deixar una amb una frase... Can Fals i Can Llopis, la masia de Can Fals i el Museu Romàntic. Com estan els dos?
6: Can Fals i Can Llopis, com bé sabeu, que són de la Diputació, i la Diputació és una mica com deia abans amb l'HBO, eh? A vegades es fa feina que no es veu, i estan fent feina en això, i estan fent tot el projecte urbanístic dels dos edificis. Però és veritat que aquí el romàntic, diguem, és el que ha d'anar més ràpid, perquè Can Fals encara està en projecte gairebé per aguantar-lo, perquè no se'ns caigui, perquè és la por que ens fa que se'ns caigui. I paral·lelament ells ja van fent el projecte museogràfic, el que sigui, però sobretot l'estructura que no caigui. Però del romàntic hi havia un projecte ja molt avançat, i de fet es volia començar amb la part de baix, amb el jardí i amb la planta baixa, i després posteriorment fer les altres. És un tema que jo vull parlar molt amb la Diputació, perquè crec que, i així els hem demanat, que hauríem de fer una jornada pública per explicar una mica amb què consten aquests projectes que s'estan fent, no? Perquè comencin el més aviat possible.
0: És que farà 12 anys de Can
6: Llopis. Molts anys de Can Llopis.
0: És a dir, hi haurà tota una generació de sitgetans que no les han vist mai, aquestes nines.
6: Sí, la veritat que és una pena, No? És veritat que es van fer unes obres de climatització que no van funcionar bé i, per tant, no es van poder obrir, i ara s'ha tornat a repensar. El tema de la mobilitat és molt complexa amb aquests edificis, molt complexa, perquè imagineu, si el patronat és petitet i la complicació que té, imagineu-vos el romàntic, no? S'havia de fer un ascensor, no pot passar pel mig, no pot passar pel jardí, però pels costats és molt complicat, i per tant entenc que ells estan en això. Però jo espero que aquest any, almenys ara no fa molt, vam fer una reunió amb el consorci, i sí que van dir que aquest any seria l'any d'almenys finalitzar tots aquests projectes per començar a licitar les obres, almenys del romàntic.
0: Per entendre'ns, s'ha hagut de desfer allò que s'havia fet?
6: Sí, s'ha hagut de desfer gairebé i començar gairebé de zero, perquè...
0: Ai, com deia aquell, mira que se'n llencen de diners.
6: Home, de vegades es fan coses que es volen fer pel bé, no? Però pel que fos, doncs, no va funcionar bé i
0: per tant, allò que s'havia fet en el seu moment per climatitzar
6: el motiu... s'ha de canviar.
0: S'ha de canviar tot i s'ha de començar de nou, per dir-ho d'alguna manera.
6: Sí, bé, això és, com repeteixo, això és de la Diputació, és una obra d'ells i l'estan portant ells. Però pel que ens han explicat, entenc que va cap aquí.
0: Ja que estem parlant de patrimoni, el ple posarà sobre la taula la declaració de bé cultural d'interès local pel carrer Primer de Maig. Segurament més d'un i més de dos s'estaran interpel·lant sobre, i està clar, l'alcaldessa també, per la seva vida professional abans d'arribar a l'alcaldia, ha vist el desenvolupament del carrer Primer de Maig durant molts anys, com tants altres sitgetans. No? Allò fonamental s'ha perdut en el carrer Primer de Maig?
6: Bé, segueix... Pels que tenim nostàlgia, segur, no? Perquè els recordes de fa anys, però segueix sent un carrer d'oci nocturn, Declarar-lo un bé cultural, no? Que és un bé cultural d'interès local, sobretot és per declarar l'ànima o l'esperit d'aquest carrer, perquè segueixi sent un lloc on hi ha un oci nocturn, té una història, ha tingut un bagatge. Per què ho diguem això? Per exemple, el patronat, recordo que quan es va comprar, en època del Miquel Forns, ens va costar molt explicar per què el volíem, perquè la Generalitat no ho entenia, no? Es pensava que allà el volíem tirar a terra i fer un restaurant, o fer... i nosaltres diem, no, és que és el bé, és el bé immaterial el que volem preservar. Aquí una mica és el mateix. Tu vols preservar el bé immaterial, que això segueixi, que ha passat moltes coses, és clar que sí, que han fet restaurants, que han canviat moltíssims, que hi ha bars de musicals i n'hi ha que no ho són. Recordo que en el moment que jo era regidora de turisme i de promoció econòmica, en aquell moment vam canviar el pla d'usos, almenys això sí que està garantit, que qualsevol establiment que vulgui obrir nou obligatòriament ha de ser un bar musical. Això almenys ha fet que no s'obrissin nous restaurants. Els que hi ha ja estan, perquè no els podem canviar.
0: Sí, les llicències que hi ha.
6: Mentre hi hagi aquesta llicència no es pot canviar. Quan es perdi aquesta llicència ha de ser un bar musical.
0: Ho dic perquè l'intangible, que al cap i a la fi és el que es posa sobre la taula, els valors intangibles, en la pràctica com es materialitzen? De quina forma es pot protegir el carrer més enllà de protegir el que ha simbolitzat durant tants anys?
6: Bé, una mica per això. És veritat que el fet de tenir un becil... Ara doncs, es poden demanar ajudes, es pot demanar per fer promocions d'aquest carrer, però, per exemple, amb aquesta voràgine que hi ha urbanística i de fer habitatges d'ús turístic o apartaments turístics, doncs seria un perill que aquí podria passar, que diguessin, mira, tirem a casa les terres, tirem al terra aquestes cases i comencem a fer aquí apartaments turístics. Doncs bé, això no es podrà fer, i molt menys si és un becil, entens? Vull dir, jo crec que s'ha de preservar que allò sigui un carrer d'on l'oci nocturn i que a més expliquem la història i tant de bo reverteixi en millorar encara, millorar-lo sobretot, no? Perquè és veritat, hi ha gent que et diu, home, doncs ha perdut molt l'essència. Bé, també és veritat que al final els anys van canviant, no? Et va canviant la fesomia d'aquest carrer, però jo crec que això l'ajudarà.
0: Veu fer una defensa, i no ens movem del patrimoni, però anem d'un lloc a l'altre, veu fer una defensa aferrissada del posicionament de l'Ajuntament en Kansas Picnic Club de Mar a partir de la carta que la delegació de Costes va enviar a l'Ajuntament i que li va dir ras i curt allò que vostès ja saben, que Costes vol aquests equipaments a terra perquè entén que aquest és el criteri per recuperar la platja. Gira que tomba, tomba que gira. Bé, diguem-ne, exmembres del Club de Mar, també a la xarxa s'ha fet un posicionament molt aferrissat sobre el paper de l'Ajuntament, dient que el Club de Mar no havia tingut mai el suport de l'Ajuntament. Sigui com sigui, sembla molt clar el que vol Costes i, per tant, difícilment això es mourà d'aquí, a no ser que, com apuntava La Vanguardia el cap de setmana, aquestes reunions bilaterals entre Generalitat i Govern de l'Estat que podrien obrir encara més la gestió de la Generalitat en diferents àmbits costaners ajudin a protegir aquests clubs de platja, els nostres i els de molts altres llocs.
6: Mira, ara et diré una cosa. Jo he estat
0: i dues,
6: molt...
0: si voleu.
6: És que, no, ara me'n recordava, jo he estat molt pesadeta amb que, sobretot i amb el meu partit polític i al Parlament i cada vegada que he anat amb reunions d'Esquerra, sempre he estat reclamant que es demanés la gestió del litoral des de Catalunya, perquè si us fixeu, al Parlament parlen molt poques vegades de costes o de platges. El Parlament de Catalunya,
0: Faig un parèntesi aquí, també perquè a veure si es pot explicar fàcilment. L'Estat és el titular de la costa, l'Ajuntament elabora un pla d'usos,
6: sí,
0: i és la Generalitat la que autoritza,
6: exacte,
0: els usos a les platges.
6: Exacte.
0: Per,
6: sí,
0: tant, diguem-ne, hi ha part d'aquesta gestió costanera que la Generalitat ja té.
6: Sí, però la té molt poca. I precisament per això et volia dir, amb l'acord que ha fet Esquerra Republicana amb el govern actual de l'illa, a l'acord de pressupost que s'està parlant tant, hi ha un apartat, si us hi fixeu bé, que demana la gestió del litoral. Més competències. Evidentment no ens les donaran totes, ja ho sabem. Però més competències. Que jo quan tingui que canviar una barana de lloc no tingui que demanar-ho a Madrid. Que jo si demano que tinc un becil o que tinc un edifici patrimonial a Sitges, no me'l tirin a terra. Una altra cosa són sentències judicials, que això a part.
0: Per tant, l'encaix aquí seria complex,
6: Exacte, però jo penso que això és important, que ho haguem demanat i nosaltres des d'Esquerra almenys ho hem reclamat moltíssimes vegades, que no pot ser que la gestió de la costa Catalunya, que tot és costa, es decideixi tot a Madrid, que nosaltres tinguem molta més autonomia en
0: això. És a dir, que d'alguna manera, no sé si es pot dir així o no, però a partir d'aquest acord la Generalitat fos qui hagués de decidir sobre el futur de Kansas Picnic i Club de Mar.
6: Aquí es barreja, com he dit, aquí hi ha una sentència i les sentències és una altra pel·lícula, això
0: sí,
6: és veritat.
0: Sí.
6: Però almenys, per exemple, jo ara que he estat demanant, per favor, deixeu-me la sessió d'ús mentre esteu aquí pensant què passarà, això sí que es podria potser fer des de Catalunya i seguríssim que la visió seria molt diferent. I en això el Club de Mar jo sempre ho diferencio, s'ha de diferenciar el patrimoni, l'edifici, dels socis del Club de Mar com a club. Com a club, igual que hi ha hagut el Club Natació, que també ha tingut moltes problemàtiques. El Club de Mar ha tingut les seves problemàtiques. Vull dir, això són clubs socials. És a part de l'edifici i del patrimoni, de l'edifici del Kansas, de l'edifici del Pícnic, de l'edifici del Club de Mar. Això s'ha de separar, que a vegades, sobretot per part dels socis del Club de Mar, no ho separen. El patrimoni, el Club de Mar, és, els socis no són els propietaris de l'edifici. Això és el que ha de quedar clar i això és el que separem. I jo parlo de l'edifici, quan dic que hem fet de tot per salvar aquest edifici i ho continuarem fent. Per això et dic, i si a més hi hagués la potestat aquesta que des de la Generalitat es pogués decidir més, doncs jo crec que les coses anirien diferent.
0: Faig una pregunta retòrica perquè la resposta és bastant evident, però fem-la. A la delegació de Costes us proposa dues solucions, diguem-ne, per aconseguir l'objectiu de la delegació de Costes. Una, que l'Ajuntament declari en ruïna aquests edificis, i segona, que l'Ajuntament desclassifiqui aquests edificis,
6: exacte,
0: com a béns culturals d'interès local.
6: Descatalogui.
0: Descatalogui.
6: Encara és més greu.
0: Per tant, entenc que no es proposarà ni una cosa ni l'altra, no?
6: Jo els hi vaig dir claríssimament, això no ho descatalogarà ningú, jo crec, perquè no ho descatalogarem, perquè per nosaltres per algú ho vam catalogar. Si jo ho catalogo, com després jo mateixa he de descatalogar-ho. I jo els hi vaig dir precisament que el que passaria és això, que si ho deixem tancat i ningú fa res, això s'acabarà caient. Jo penso potser és el que volen ells. Jo espero que no. I per això nosaltres ho reclamem i ho seguirem reclamant i ho seguirem denunciant.
0: Costes no canviarà de plantejament.
6: De moment,
0: és evident que, no n'ha tingut cap altre que aquest.
6: De
0: no?
6: moment sembla que no. Almenys els actuals directors que hi ha al Miteco no sembla que canvin. Però jo penso que la proposta de cedir-lo i deixar-lo mentrestant a l'Ajuntament és la millor proposta, perquè nosaltres almenys preservaríem l'edifici, no deixaríem que es caigués en ruïnes. Això és el que volem fer nosaltres, a part de, evidentment, obrir-ho a tota la ciutadania. És que jo penso que és la millor proposta que es pot fer. I aquí això sí que em sap greu, no? Que el Miteco no ho vegi de la mateixa manera. Després hi haurà una sentència que quan arribi ja arribarà, però mentrestant, ostres, si hem catalogat un edifici és per preservar-lo, doncs nosaltres tenim l'obligació de preservar-lo.
0: No ens movem massa del litoral. Com està anant l'obra de recuperació dels talussos de la zona de Riera Xica?
6: Bé, doncs mira, no fa molt vaig anar a veure-la precisament amb la persona que estan fent les obres i va en marxa i esperem que acabi a finals de juny. I s'està posant un tros important, diguem, de pedra i de ciment perquè aguanti, perquè clar, els temporals que són molt forts, és veritat, i el que ens fa por és que això sobretot ha d'aguantar i s'hagi de preservar aquest tros de passeig.
0: Tots els xiringuitos ja estan instal·lats o en queden per...
6: Gairebé tots, jo crec
0: gairebé
6: que ja tots,
0: tots
6: estan, sí.
0: Gairebé tots.
6: Tinc el dubte ara que ho dius de les botigues, perquè les botigues, com hi ha les obres del passeig, doncs també tenim altres problemes.
0: No sé si veu llegir una publicació de Biodiversitat Sitges amb el títol Desnatura 2000.
6: Sí.
0: Fent referència al que, vaja, és un, no sé si diu un lament en veu alta, sí, que fa l'associació sobre, entén, la poca cura que s'ha tingut en la gestió de totes les zones, diguem-ne, protegides o pendents de protegir de Sitges des que va començar aquesta legislatura.
6: Sí.
0: Com ho heu vist, això?
6: A veure, jo puc entendre, a més ells és normal, es dediquen també amb aquesta defensa, però també veig que no parla, no?, de Riera de Vallbona, Riera Puda, la Riera de Ribes. Sí que s'ha fet feina, és veritat, que segur que se'n podria fer molta més, però s'ha fet feina potser en altres àmbits, com el parc climàtic de Can Robert, o ara en el parc climàtic, diguem-li també, que es vol fer a Can Fals, o una propera que ja està en ment també, que és a Can Bota. Jo penso que des de la regidoria de la Carme Gasulla de Transició Ecològica s'ha fet moltíssima feina, sobretot en lluitar contra el canvi climàtic, perquè és el que ens apreta més, però també s'ha anat fent feina, no?, amb les rieres. Ara bé, ho puc entendre, no?, que ells demandin que encara s'ha de fer més coses, però, per exemple, la regeneradora d'aigua que s'està fent en aquella zona, que és a través dels fons Next Generation, hem agafat 5 milions d'euros per fer polítiques turístiques i les hem dedicat totes en l'àmbit verd, no?, en fer un turisme sostenible, no?, i per això s'ha fet aquesta obra de tenir una regeneradora d'aigua, precisament perquè quan arribin èpoques de sequera puguem disposar d'aigua. És a dir, s'han de fer tantes polítiques en medi ambient, tantíssimes, que a vegades n'hi ha que es veuen molt i n'hi ha segurament que es veuen menys, no? I segur que en falten moltes més, i segur que podríem encara encarregar-nos moltíssim, és veritat, més de, per exemple, com deien ells, de la Riera de Ribes, no?
0: Tanquem amb dues qüestions, amb dues licitacions. Com està anant la del mercat i aquella licitació que en el seu moment es va aturar, que l'Ajuntament va dir que era una qüestió, diguem-ne, de pocs dies o de poques setmanes, que era la licitació de les llars d'infants.
6: Sí, la licitació de les llars d'infants es va suspendre només perquè hi havia una errada de càlcul, i el normal és que ho suspens, ho arregles i es torna endavant i ja està, i ha tornat endavant, per tant ja està en marxa, ja s'ha aprovat la nova licitació. I l'altre és el mercat va bé. Ara fa poc es va fer una jornada informativa per explicar als paradistes i a tothom que vulgués, era oberta a tothom, per explicar, perquè ja ha sortit el plec de condicions, per tant tothom que vulgui optar a una parada s'ho pot mirar. I evidentment es va explicar, doncs, una mica com seria el procediment. Ara ja estem bastant a la recta final, estic contenta amb el tema del mercat, perquè això ja aviat ja sortiran, diguem, ja es podran adjudicar les noves parades i podrà tornar a sortir de nou i tindran ja 25 anys més, no?, de tranquil·litat els paradistes. I com s'ha dit, és veritat que el mercat potser hi ha gent que diu que no hi ha grans novetats, però és veritat que ara un cop hi hagin totes les parades s'ha de fer un nou reglament i també amb totes les parades es farà aquest nou reglament, diguem, no? O sigui, hi ha molta gent que m'ha dit i per què no obren a la tarda? Bé, és un moment de parlar-ne, que potser sí que es canviaran els horaris, però és veritat que tots els que han vingut a visitar, i experts fins i tot en mercats que han vingut a visitar el mercat de Sitges, han dit que el mercat de Sitges és un molt bon mercat i que funciona molt bé, que algunes cosetes es poden variar com aquest de l'horari o alguna cosa més de producte de degustació, però no cal fer grans canvis perquè funciona bé.
0: I fan falta més diners al mercat? Per bé, aquells que puguin dir, bé, el soterrani, l'empresa, s'hi ha gastat 3.200.000 euros.
6: Sí.
0: Per renovar un supermercat.
6: El Mercadona, sí. Bé, el Mercadona, evidentment, que és un
0: no,
6: sí, és un dels Mercadones, crec que els hi surt més a compte, de, no sé si d'Espanya, però de Catalunya sí, perquè li surt mal a compte, precisament, doncs per això el mercat també funciona. Segur, nosaltres ara fem una inversió d'un milió d'euros per la climatització, importantíssima també, que fa molt de temps que estava... Per tant, nosaltres, evidentment, que s'han de posar diners i així ho fem, no? I crec que aquesta inversió d'un milió d'euros per la climatització serà bo, i a més ja tenim el projecte i tenim els diners, és a dir, ara ja només està per licitar l'obra i adjudicar-la.
0: I torno per un moment a les llars d'infants. Es pot donar el cas, perquè l'Ajuntament en aquest plec de condicions posava sobre la taula moltes millores, des del punt de vista no només de l'equipament, sinó de la retribució a les treballadores. Es pot donar el cas que quedi desert aquesta licitació i que no hi hagi cap empresa que digui, miri, a mi no en surten els números, com hi havia passat en anteriors ocasions, i llavors l'empresa actual es vegi allò de la pròrroga forçosa i vinga, dale.
6: Esperem que no, però això llavors demostraria que, com nosaltres estem insistint, és que les llars d'infants s'han de municipalitzar. No? Per tant, si passés això, nosaltres estem preparats també per anar municipalitzant. Nosaltres s'ha fet un esforç molt gran aquí perquè per millorar les condicions de les treballadores de les llars d'infants, i sobretot perquè les llars d'infants siguin de qualitat, i aquests dies no que

0: que important que és, no? Les treballadors, les persones que estan cuidant els teus fills en aquesta etapa de la vida. I no sé per què, amb els anys, s'han anat oblidant, i són com els últims, no?
1: Singular també és perquè sempre ens heu dit, la municipalització topa, i no sé si continua topant o no, perquè en altres municipis s'ha pogut municipalitzar, amb un posicionament molt, molt ferm de les habilitats sobre aquest assumpte. Això encara és així? Sempre ens deia, la visió política n'és una, la visió de les habilitats
0: és una
1: altra. Ha estat
0: així, i per això nosaltres hem intentat fer una contraproposta, perquè entenem que qualsevol, i sobretot amb les llars d'infants, no, però qualsevol projecte que vulgui fer a l'Ajuntament no ha de mirar només la part econòmica, no? Que és una mica el que et diuen. Si et diu, el que et diuen és, si una privada ho pot fer més econòmic que l'Ajuntament, has d'anar a buscar el que sigui més econòmic, no? I això no és. Nosaltres volem la qualitat també del servei. Per nosaltres és més important la qualitat que l'economia.
1: És a dir, des de l'institució pública, la normativa...
0: La normativa és molt així.
1: La normativa és una normativa que gairebé seria aplicable a l'empresa privada. Qui t'ofereixi més econòmic és a qui
0: has d'agafar.
1: Exacte,
0: i jo crec que això és una de les bases que fa més mal en els convenis general, diguem, d'aquest sector, no? Que si es va buscar sobretot la rendibilitat econòmica, doncs llavors les empreses privades van a retallar el màxim possible, i això no pot ser, és com un peix que es mossega la cua, no?
1: Per tant, des del punt de vista allò estrictament legal, no es pot municipalitzar?
0: No.
1: Perquè hi ha una empresa que ho pot oferir més econòmic que que li costi a l'Ajuntament?
0: No, sí que es pot municipalitzar perquè hi ha moltes altres, molts llocs que estan municipalitzats.
1: Això pregunto.
0: Que passa és que tu has de demostrar molt clarament amb els números que realment el que estàs oferint tu, els diners que estàs posant tu de més, és per la qualitat del servei.
1: És a dir, que li atorgues un valor afegit, has de poder demostrar aquest valor afegit.
0: Exacte.
1: Està costant molt de demostrar.
0: Està costant molt, aquí ens està costant, és veritat, però s'ha fet un esforç molt gran, i això la regidora d'Educació, la Carme Gasulla, doncs s'ho ha treballat moltíssim precisament perquè això sigui possible, i nosaltres ho seguim defensant, i nosaltres seguim defensant, de fet, en aquestes manifestacions que feien ara les treballadores, ho han dit en molts llocs, perquè les llars d'infants, amb això hi ha una mica de desgavell, hi ha llocs que hi ha llars d'infants que són de la Generalitat, altres que són municipals i altres que són privades, i la gent aquí cobra sous diferents, i això no pot ser. Vull dir, jo crec que això s'ha d'agafar més sobretot des de l'àmbit ja més parlament del govern de la Generalitat, i posar ordre, no? I sobretot fer valdre això, que l'educació de 0 a 3 anys és la més important. Per tant, home, posem-nos d'acord i fem una sola fórmula, i que surtin beneficiats sobretot els nens, al final, que són els que han de gaudir de les llars d'infants.
1: 11:34, alcaldessa, gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Vinga, això, 6 minuts passen de 2:15 d'aquest migdia. Joan García Targa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim a parlar de les excavacions d'Exbatún, de tota aquesta nova temporada que es va fer el mes de desembre, em sembla que
1: sí,
0: era.
1: Sí, sí.
0: Que va venir el Joan, de fet, a presentar-nos-ho abans del viatge, però abans d'entrar en això i òbviament a posar fil a l'agulla amb la xerrada que hi haurà a la biblioteca aquest cap de setmana, d'entrada una reflexió, perquè avui surt a la premsa, i ho hem llegit a La Vanguardia, doncs aquest cas, com a mínim paradoxal, d'un arqueòleg de Tarragona que li han trobat 300 caixes al jardí,
1: sí,
0: de material que havia tret, i entenem que sostret

0: Organitzat, entre cometes.
1: Exacte. De les excavacions diu que no feia negoci, és a dir, que no la intenció no era vendre, sinó fins i tot em sembla que l'home ha dit que era per preservar-ho. Aleshores, clar, com aquí a la taula ara tenim un arqueòleg que es dedica precisament a això, és a dir, a trobar peces, i a, clar, no sé com... Si hi ha alguna explicació.
0: La finalitat de l'arqueologia, com tu saps, no és quedar-te les peces a casa teva, ni dir com pensar, de dir, escolta, com que estan en un magatzem que no les anirà a ningú, doncs per això me les quedo jo, que pot ser una explicació d'aquest home que jo no el conec personalment. Però deu ser de la meva quinta. Si ja està jubilat, bueno, jo no em jubilaré mai perquè sóc autònom, però clar, és una manera de fer molt estranya. Molt estranya perquè, primer, perquè és il·legal, i perquè després moralment no sustenta en res, ni èticament ni des de cap punt de vista. Però bueno, cadascú obre com pot.
1: T'ha sorprès que passi una cosa així?
0: Bueno, mira, jo estic en un grup d'aquestos de WhatsApp que es diu arqueòlegs.cat, i l'altre dia, precisament amb molta antelació respecte del que em deies que ha sortit a La Vanguardia avui, ja comentaven això. Ja comentaven això, perquè clar, deu ser un tio molt conegut, potser a Tarragona, jo no el conec pel nom, i però bueno, clar que sorprèn. Bueno, però mira, no és gaire estrany. Fa uns anys, un senyor, quan jo vaig començar, que es treballava vinculat al Museu Arqueològic de Barcelona, que en aquell moment era Diputació de Barcelona, era un senyor que no era arqueòleg, però jo després me'l vaig trobar a la universitat estudiant i vaig entrar en xoc. Bueno, aquell senyor es va demostrar al cap d'un temps que també s'emportava peces per vendre. Aquest sí que les venia al mercat negre.
1: Això sí.
0: Aquest era un altre esgraó.
1: Això és un doble, clar, és un doble greuge, aquí, ja.
0: Aquest era un combo, no? És a dir, que de personatges d'aquestos, tant aquí, i jo que sóc mig andalús per part de mon pare, també ho he vist a Andalusia, en molts casos. Que és una zona molt rica a nivell arqueològic, i que hi ha gent, fins i tot professors de col·legi, aquest que us parlo era un professor de col·legi, que havia anat fent una col·lecció estupenda en un poble de Granada, però estupenda, estupendíssima, eh? No quatre cosetes, sinó cascos argàrics i coses al·lucinants.
1: D'acord.
0: Que vaig veure, però em va convidar a casa seva. O sigui, tenia una
1: que
0: casa...
1: Bien.
0: No, era molt millor que molts museus locals d'on vulguis.
1: D'acord. Bé, en qualsevol cas això no s'ha de fer. Evidentment, això no ho pots fer si no tens lloc. 300 caixes no es poden acumular en un pis.
0: Has de tenir un bon garatge. Has de tenir un bon garatge, traster o algun espai, i després portar-lo amb discreció. Perquè, clar, si vius en parella, tens fills, no sé què, és fàcil que...
1: Home,
0: que alguna conversa algú digui, sí,
1: mon pare té
0: 300 caixes al costat del cotxe, la moto vella, i clar, sí, això és sospitós.
1: Correcte.
0: Com a mínim.
1: Bueno, doncs tanquem el parèntesi d'aquesta notícia relacionada amb el món dels arqueòlegs que ens ha cridat avui l'atenció, i ens n'anem al Yucatán. Heu anat un any més a Exbatún.
0: Sí, doncs mira, aquest és el des del 18 fins al 25, amb un any que pel Covid que no vam anar, doncs ja portem uns quants anys. I cada any la veritat és que continua siguent igual d'engrescador, satisfactori, divertit, apassionant, com per mi. I jo vaig cada any com si fos el primer que anés, quan ja porto des del 89 anant, és a dir, que fa un munt d'anys.
1: I cada any es descobreixen coses...
0: Sí.
1: És a dir, coses noves segur que es descobreixen, perquè evidentment feu feina, però coses que sorprenguin...
0: Sí. A veure, clar, no és Indiana Jones que trobes una tomba i entres i una bola que et persegueix. No és
1: no.
0: Això. No és aquesta la idea. A vegades pels arqueòlegs, que som una mica...
1: No és la mina.
0: No és la piràmide aquesta al mig de l'Amazones d'Indiana Jones. No és això.
1: No és això, vale.
0: Però amb les petites troballes... que semblen petites pel públic en general, els arqueòlegs ens ajuden a entendre millor les coses, no? I aquest any hem ampliat considerablement el nombre de persones que ha vingut, el nombre de treballadors, perquè, i permet que mencioni els patrocinadors,
1: endavant,
0: sense els quals no podríem anar-hi, des d'Enginyeria Magnètica Aplicada, la Fundació Catalunya Amèrica, la Sunway, la Universitat Estatal de New Mexico, que també ens ajuda, vale? Vallès, la Fundació Tomàs Gràcia, Montornès, el Xavi Montornès, Bioca, és a dir, hi ha altres persones que no volen aparèixer en lloc. Podem anar ampliant el nostre registre, ampliant l'espectre. Per exemple, aquest any hem treballat amb una cosa novedosa, que és dins el parc ecoturístic dels Watts, dins del qual es troba el Batún, hem començat a treballar un antic rancho, no sé com es diu en català, jo diu rancho.
1: S'entén, el rancho, vale? Grande, sí, sí.
0: Vale? Un rancho que formava part d'una ex-hacienda del segle XVIII i que va viure gent fins als anys 70 del segle XX. I com que ja havíem començat a conèixer una mica això des de fa molts anys, que jo vaig fer unes fotos, aquest any hem començat a excavar, a fer arqueologia històrica, que es diu arqueologia moderna, per veure com vivia aquesta gent des del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Dietes, alimentàries, mancances, cultura material, etcètera, etcètera, etcètera. I és molt interessant perquè complementa una mica la part prehispànica. I a més, molta d'aquesta gent que va viure en aquest ranxo, que són tota una sèrie de casetes al voltant d'una casa principal i que depenien del senyor propietari del ranxo, bueno, ens han sortit una sèrie d'elements novedosos i després coses curioses. Un dia ens va aparèixer un cocodrilo petitet que s'havia escapat de sa mare i el van tenir allà una estoneta com a mascota també, vale? Tot pensant, jo els deia als nois que jugaven amb ell,
1: que no arribi la mare a buscar-lo.
0: Ah, efectivament, la mare no serà tan carinyosa, vale? És a dir, que estàvem a la vora de la llacuna i també tenim evidències modernes vinculades també a gent que encara està viva i que a través d'entrevistes que formen part del projecte ens ajuden a entendre com vivia la gent fa 50, 60, 80, 100 anys. És a dir, que fem arqueologia tant dels maies de fa 2000 com dels maies de fa 50, 60, 70 anys.
1: D'acord, perquè es poden considerar maies encara que estem.
0: Oh, tant que són maies, parlen en maia.
1: Parlen en maia.
0: És a dir, són maia parlants i és molt curiós perquè algunes de les construccions sobre les quals van fer les seves cases són plataformes originals prehispàniques.
1: D'acord.
0: És a dir, hi ha alguns materials com aquí diríem molins per fer la molta, eren prehispànics també. És a dir, que els van reaprofitar.
1: Per tant, hi ha un fil conductor directe que ens porta des de la gent d'ex-Batún i d'abans,
0: sí,
1: fins a, doncs això, els anys 60-70 del segle passat.
0: Exacte, exacte. I per tant, a part de que hem fet més recorreguts, hem trobat més estructures, hem excavat un seguit de sondejos que ens han aportat uns materials novedosos, més obsidiana, que és un vidre volcànic, i sílex i altres coses que van ajudant a entendre cada vegada millor la cultura material d'aquesta gent de Xbatún entre el 200 abans de Crist i el 1200 després de Crist. És a dir, cada any anem ampliant i aquest any que tenim alguns patrocinis addicionals, aquests que he esmentat, doncs estem acabant, precisament ahir, abans d'ahir, estava acabant de fer la proposta d'aquest any per poder treballar els edificis petitets que hi ha a sobre dels edificis grans, que és on vivia la gent, òbviament, amb recursos, i que ja tenen pisos d'estuc, és a dir, terres diferents, i que voldríem veure una mica com són. Vale? Aleshores, tenim l'expectativa aquesta de ficar-nos a treballar dintre dels edificis, de forma modesta, però dintre dels edificis també hi ha.
1: D'acord. Ens hem d'imaginar, i això ja més d'una vegada el Joan ens ho ha comentat, unes construccions que estan al mig de la selva, oi?
0: Sí, sí, completament. És a dir, per arribar-hi allà, nosaltres estem en una casa que ens deixava una amiga i després hem llogat dos més, perquè cada vegada som més penya, per entendre's. Hi ha estudiants de la Facultat de Ciències Antropològiques de la UADI, hi ha gent vinculada a la Universitat de Cantàbria, i per tant estem en un poblet que es diu Soncawich, que és molt petitet, amb aquestes cases, i cada dia anem al lloc a treballar. I el lloc a treballar està a una hora i mitja, que són 30 quilòmetres, però que vas endinsant-te dins la selva i al final realment arribes cansat perquè no pares de donar bots. Però com diu un dels treballadors, és part de l'aventura. Sí, ja els meus ronyons quan tingui 70 anys ja li diré. Ara encara aguantem.
1: Encara aguantem.
0: No, i em complau molt veure que la gent jove aguanta menys. I això, ah, això m'anima.
1: Home, clar, això,
0: això m'anima i en genera expectativa.
1: No?
0: Sí, clar, home, t'has d'animar perquè els altres estan pitjors.
1: Aneu allà cada any i, per tant, gairebé sou més cada cop sou més d'allà, no?
0: Bueno, el poble al que anem és un poble molt petitet, però molt entranyable. Té una església colonial molt xula, molt bonica. I té... altres anys anàvem a sopar fora i ara ens seiem a la plaça, hi ha un petit mercat, i mengem allà unes tortes, uns entrepans, i la veritat és que és molt agradable. O sigui, no cal agafar el cotxe, abans ens anàvem a Temaix, que és un poble a prop, o a Izamal, que jo he viscut durant molt de temps, però estem molt cansats. I aleshores vas caminant i estàs allà i la qüestió és estar junts i patar la xerrada i no parlar de feina, i estàs tot el dia liat, i aleshores és interessant perquè tenim molt bon feeling. És a dir, que la gent, a mesura que van venint de nous, els intentem integrar. Per exemple, aquest any vindrà el fill d'un molt bon amic meu que li dona classes, un altre amic meu que forma part del projecte, no? I aleshores intentem integrar gent que s'adapti fàcilment, sigui tot terreny, no tingui manies, s'impliqui en les coses, perquè, torno a dir, ningú cobra res per treballar, ni els estudiants, únicament els treballadors, mai és de Tical de Venegas. Aleshores, intentem generar sinergies. Ara estem fent 3 articles per publicar i publiquem tots junts. És a dir, tots aquells que s'impliquen, els que no s'impliquen, òbviament, no. Però ja t'ho dic, funciona molt bé amb aquestes sinergies, empaties, objectius comuns, i, bueno, i el projecte funciona molt fàcil.
1: D'acord. Em sembla que t'hem fet aquesta pregunta més d'una vegada. Clar, és un projecte que no té final.
0: No,
1: en el sentit.
0: No.
1: O sigui, és avançar fins on arribeu.
0: Clar, és a dir, clar, si tinguéssim molts diners, podríem implicar-nos amb altra envergadura de feina. Però amb els recursos que comptem no podem aspirar a res més. A part, no ens donaríem permís per res més. Aleshores, som molt agraïts de que el Consejo de Arqueología ens doni permís per fer totes les feines que fem i fer uns informes molt ben fets, que ara estem acabant, molt exhaustius i difícils, perquè es fan amb un oceà pel mig, amb horaris diferents, amb maneres d'escriure diferents, que sembla que tots escrivim semblant, però no. I bueno, és una feina intensa.
1: De tota manera, aquests del Consejo de Arqueología, clar, quan començàveu devia ser una altra cosa, però ara ja us coneixen també.
0: Sí, sí, sí, a més fem molta difusió. Mira, aquest any estic molt content perquè el dia 15 de desembre vaig a donar una conferència al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. Veus? Això és el top pels mexicans, no? Això és a través d'un contacte, perquè això sempre funciona igual, no?
1: Això no, sí, això no canvia,
0: això no canvia ni a Sitges, ni a Barcelona, sí, ni a la Ciutat de Mèxic, ni enlloc. Aleshores estic molt content, perquè a part de fer les xerrades que fem habitualment a l'entorn més proper, i tallers infantils a Soncawich, en unes escoles, bueno, pues anirem allà. I em fa especial il·lusió, perquè és un museu al que li tinc molt de carinyo, que fa molt de temps que no vaig, és a dir, aprofitaré per veure-ho una altra vegada, i em fa molta il·lusió d'explicar-ho i convidaré tota la gent que conec la Ciutat de Mèxic i els del Consejo d'Arqueología perquè en comptes de rebre un document ho vegin amb imatges i algun vídeo que posem a les presentacions, que canvia radicalment a rebre un document fred, descriptiu, interpretatiu però descriptiu. És molt diferent a sentir algú, no? Perquè sigui jo, no? Pot ser qualsevol altra persona del projecte que ho faci.
1: D'acord. Per tant, aquesta pota del projecte, que també és la difusió, i sobretot sí, la difusió allà, després aquí no, també se'n fa.
0: Aquí també es fa molta. Sí, per exemple, doncs mira, des de que vaig arribar al desembre, he anat a Almacelles, he anat a un altre lloc que no me'n recordo, ara, aquest dijous ho fem a Sitges, a la biblioteca, tinc que anar a Tàrrega, ho farem a Sant Pere de Ribes, tinc que anar a Guissona, és a dir...
1: A els llocs de Lleida, veig.
0: A Badalona. Bueno, les circumstàncies són les que són. És a dir, jo a vegades ho proposo. Els omellons no, encara. Allà només hi ha corins.
1: És una cosa entre el Joan i jo, això. Però bé.
0: Aleshores, bueno, és molt interessant les aules per a la gent gran, aules universitàries per a la gent gran, que jo no coneixia, i vaig començar a anar-hi, i et contacten des de les Borges Blanques, que vaig anar, o Cervera, i dius, vale, i dius, bueno, arribaré, i seran 15 o 20 persones, però són 300.
1: Què dius?
0: Són 300. Clar, són en un lloc que no hi ha l'activitat cultural que hi ha a Sitges, òbviament, que cada dia hi ha tres o quatre coses. Aquestes aules per a la gent gran, que també hi ha a Vilanova, i també ho he explicat a Vilanova i a altres molts llocs, s'apleguen un munt de gent, que aquell dia potser és l'única activitat de l'entorn i és una manera de sociabilitzar.
1: Clar.
0: Aleshores, arribes tu allà, al costat de Lleida, que és l'última que vaig fer, clar, arribo i eren, pues, això, 250 persones. I clar, et quedes al·lucinat.
1: Per una conferència sobre una piràmide...
0: Sobre els maies, que diguis, bueno, a veure, si sobre, jo què sé, sobre sí, la recollida del préssec, la temporada i tal, no sé què, dius, vale, però...
1: És curiós.
0: Bueno, perquè són gent oberta a tot tipus de...
1: Ah, sí, sí, sí.
0: És a dir, per una banda hi ha la vessant de sociabilitat, de sortir de casa, que t'obliga a sortir de casa, després, clar, compte, un dia et parlen de medicina, l'altre dia et parlen d'esport, i l'altre dia ve un tio raro i et parla dels maies i mm-hmm. d'ells bat un. I la gent superinteressada, i t'adones que hi ha molta gent, aquest apriorisme que tenim de la gent de poble, però hi ha molta gent que havia estat a Mèxic, que havia estat a Yucatán.
1: Clar, perquè després, clar, després de la conferència hi ha allò les mans alçades, entenc,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte, sí, sí, sí, sí, sí. I per tant, des del punt de vista meu, que faig moltes conferències, moltes mm-hmm. coses, torno a dir, és molt gratificant, igual que les coses que faig aquí a Sitges, òbviament, el curs mm-hmm. d'arqueologia, o les xerrades que fem d'Esbatún, o altres coses, sempre té molt bona resposta per part de la gent, mm-hmm. tenint en compte que és un àmbit reduït, que és no sé què, però bueno, sempre la gent funciona.
1: Mm-hmm. Per posar alguna pinduleta, què explicaràs el dijous a la biblioteca? Què heu trobat aquest any? Que
0: bueno, nosaltres, és a dir, fem molta feina en dues setmanes, som hiperactius, que ja t'he dit moltes vegades, mm-hmm. fem, per una banda hi ha una persona que fa recorreguts en superfície i va geolocalitzant amb GPS noves estructures i cada any tenim més estructures registrades. Això que sembla molt fàcil no és anar pel camp aquí pel Garraf, sinó que és anar amb un dos treballadors que et van netejant i et fan una via i netegen l'estructura perquè tu la puguis geolocalitzar, aleshores és complicat. Després fem això del ranxo, que hi ha tres o quatre, hi ha l'Héctor Hernández, que és el codirector del projecte, juntament amb la Carmen Varela, que aquest s'ha encarregat del ranxo amb una sèrie d'alumnes i han fet també vols de drons sobre aquestes estructures, etc. Jo m'encarrego del tema dels sondejos, és a dir, de fer pous per obtenir un registre arqueològic a diferents estructures. S'ha fet topografia d'una sèrie de construccions, entre altres la que jo he fet diversos pous i diverses rases més llargues per veure els paviments i una sèrie de qüestions tècniques. S'ha fet vols de drons en altres zones que ja havien fet vols de drons fa uns anys, però ho hem tornat a fer amb més detall perquè el dron és millor i una sèrie de qüestions uh-huh. tècniques. I després hem fet fitxes d'estructures d'enderrocs per veure com són, això que ens ho exigeix el Consejo de Arqueología. Uh-huh. I entrevistes a gent. És a dir, és molta feina uh-huh. i els informes són molt extensos. Hi ha una part interpretativa important, no únicament descrivim el que hem fet, que és el mínim, sinó que interpretem una mica el que hem fet o les expectatives que generen. I a més, insisteixo, anem a congressos, l'any passat vam estar en un congrés i vam presentar dues ponències mentre estàvem treballant, i bueno, és molt intens.
1: Ara comentaves això dels drons. L'altre dia que vam fer la mòbil des de les obres de la, sí. de la reforma del campanar de l'església, l'arquitecte ens ho deia, amb el dron
0: clar.
1: Hem millorat molt la manera de treballar.
0: Home, clar, clar, clar. Jo no vaig anar a la visita perquè tinc vèrtic. O vertigen.
1: No em fa tant, eh? Sembla, sembla més bèstia del que
0: jo
1: és. Però bé.
0: Es puc pujar, però jo quan hi ha escales i no sé què, o ascensors molt alts, em fa llullo.
1: Bueno.
0: Aleshores, sí, sí, em van convidar i vaig dir moltíssimes gràcies, però va ser que no.
1: No.
0: No. Aleshores, sí, home, clar, el del dron, el que passa és que, clar, una cosa és el dron aquí, que ho tens net, i una altra cosa és, per tu poder fer un vol de dron en un edifici que està al mig de la selva, necessites dos dies per netejar l'edifici.
1: Buah.
0: La vegetació. Clar, perquè li has de treure la vegetació gran, la de baix, les lianes, perquè el dron no s'enrotlli amb les hèlices, uh-huh. i per tant no és tan senzill.
1: D'acord.
0: Clar, aquí és molt senzill, aquí l'eleves i fa fotos de... pots fer una fotogrametria de la façana i tens una cosa estupenda de com està fet l'aparell material de la façana, no? però clar, quan estàs al mig de la selva és una altra història,
1: la cosa va diferent.
0: Per això els projectes que tenen més recursos fan servir el LIDAR, que és un sistema militar que emet unes ones que traspassen la selva i et dona el que hi ha sota en 3D. Saps? Clar, això ja és la repera, però això és molt costós. És molt costós. Això ho fan a llocs fantàstics, a Mèxic i a Guatemala, que estan a dins de la selva, però a dins.
1: I amb el LIDAR...
0: I amb el LIDAR, clar, és un vol amb un aparell, i llavors l'ordinador processa i et dona un 3D del que hi ha sota, sense accedir-hi. És ja, o sigui, lo següent ja és que t'ho excavi el dron amb uns robots i ens tregui ja la feina directament.
1: Ja està fet. Bueno, però, amb la IA ja li diran també.
0: Bueno, però la IA patina molt també.
1: Sí, ja. No t'ho hem preguntat, això. A veure, informació pràctica. Dijous a la biblioteca, a quina hora?
0: A les 6:30.
1: A les 6:30, quarts de 7.
0: Quarts de 7, entrada lliure, pot venir qui vulgui. Després pot preguntar el que vulgui, no hi ha preguntes ni tontes ni absurdes, perquè entenc que és un context que la gent no ho té per la mà, i per tant estem oberts, o estic obert en aquest cas, que sóc jo que ho fa, a contestar tot allò que a la gent li pugui interessar sobre les maies, que sempre faig alguna petita introducció, o sobre les feines que fem.
1: Doncs proper dijous, a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, aquesta xerrada sobre les excavacions d'aquest any del projecte d'Xbatun, quan Jan Joan ja està preparant l'excavació, la campanya d'enguany, que serà com sempre el mes de desembre, i per tant allà...
0: Ja tinc el bitllet.
1: Ja tens el bitllet. Doncs et convidarem una miqueta també per fer la prèvia com fem cada any. Joan, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, Joan.
1: I a tots vostès, són les 12. Que passin un molt bon dia. Gràcies per l'atenció i fins demà.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Nou i 26 minuts. El passat 21 de maig se celebrava el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Coincidint amb aquest dia, l'Associació Biodiversitat va publicar a les xarxes socials el seu perfil d'Instagram aquest, dèiem, aquesta mena de manifest, aquesta mena de declaració titulada Desnatura Sitges 2000. Diu textualment: avui celebrem el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Sitges, amb aproximadament un 65% del seu territori inclòs a la xarxa Natura, veu com cada any que passa manca una gestió dels seus espais naturals protegits. L'únic espai natural amb una gestió activa és el Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però amb amenaces i problemàtiques presents, com són les activitats extractives, les canteres, o futurs plantejaments de macroprojectes a la parcel·la de Vallcarca, amb impactes evidents a l'entorn protegit. Per altra banda, diu aquest mateix comunicat de biodiversitat, no hi ha cap pla de gestió a l'espai marí Costes del Garraf, on s'observa un retrocés i transformació dels hàbitats litorals i marins com accions perjudicials, com són els dragatges, la massificació o la contaminació. A dia d'avui veiem una draga a Port Ginesta provocant contaminació acústica, lumínica i ambiental a les veïnes del barri i als diferents ecosistemes de tota la zona. I per últim, els dos espais protegits de la xarxa Natura més amenaçats i abandonats per part de tothom: l'espai natural dels Colls i Miraupeix, sense gestió i amb manca de recursos per a afeccions de restauració ambiental, i l'espai natural de la desembocadura de la Riera de Ribes, en majúscules, estat crític i sense un pla de gestió ni mesures de recuperació de l'hàbitat. De fet, cada setmana que passa apareixen més impactes que amenacen el seu delicat equilibri ecològic. Portem anys avisant d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica. Sense rumb i a la deriva. Així de clar, explícit i contundent es mostra Biodiversitat Sitges pel que fa referència a la gestió i a la cura que tenim dels espais inclosos a la xarxa Natura 2000. Ricard Vila, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, què tal?
1: Què tal, Ricard? No sé si us ho veu pensar molt abans d'escriure o això us va sortir així de cop.
2: No gaire, no ens ho vam pensar gaire a l'hora d'escriure això, perquè ja fa molts anys que veiem aquesta situació i n'estem cansats. Fa molts anys que lluitem perquè es protegeixin aquests espais i se'ls doni el valor que requereixen, i veiem que no hi ha canvis, que no hi ha gestió, que no s'inverteixen recursos, amb la importància, no?, que tenen tots aquests espais, la biodiversitat, etc.
1: Anem una miqueta per parts, però per fer un genèric. Hi ha hagut algun moment en aquests darrers anys en què, no sé si dir, teníeu més esperances o us semblava que estava encarrilada la situació pel que fa referència a la convicció a l'hora de posar en marxa polítiques per a la gestió d'aquests espais?
2: A veure, sí que anys enrere estàvem més esperançats en que poguessin haver-hi canvis i en el context que vivíem de crisi climàtica, de sequeres, tot apuntava que s'invertirien recursos en canviar aquestes zones, en restaurar-les, en gestionar-les, etc. Però cada cop passen els anys i veiem que hi ha una gestió nula d'aquests espais naturals, una molt poca regulació i que seguim igual, tot i això.
1: En algun moment hi va haver un cert compromís pel que fa referència a dotació econòmica, pel que fa referència a algun pla, alguna planificació per posar en marxa en algun d'aquests indrets?
2: Fa uns anys, que també ho vam estar lluitant molt, es va fer una petita restauració a la Riera de Ribes, que es va extreure la canya americana, i es va replantar amb algunes espècies autòctones típiques d'espais de ribera mediterrània. Però tot això, en inversions, sempre en els espais naturals i etcètera, sempre els recursos econòmics sempre han de ser el mínim, no? I això també ens fa una certa llàstima, no? Que, no sé, que s'inverteixi el mínim que s'hagi d'invertir i després no hi hagi un seguiment en aquests manteniments d'aquests espais o un seguiment també en aportacions de recursos, etc.
1: Entenc, Ricard, que ara que hem comentat que hem començat per la Riera de Ribes, des d'aquella actuació no s'ha fet res més. Recordo que es va col·locar també aquell cordó perquè, diguem-ne, hi hagués una mica de capteniment per part de les persones que s'acostessin a la Riera de Ribes, però estem parlant de fa uns quants anys, aquella escala que primer es va col·locar, que després es va treure, però després d'aquella actuació per treure la canya americana, no s'ha fet res més allà?
2: No. Està molt abandonat aquest espai que des de fa molts anys Biodiversitat Sitges, diguem que té un alt valor ecològic aquest espai, que evidentment s'està perdent a passes agegantades perquè hi ha molts impactes, en aquell hi ha molta presència, bueno, molta massificació, etc. I, per exemple, coses senzilles que es poden fer és, com per exemple, el manteniment d'un pal i corda que està totalment ara amb les cordes per terra, el cartell informatiu de la flora i fauna que pot viure en aquests espais està també molt, molt degradat i no es fan ni aquests petits canvis de manteniment d'un espai que és Xarxa Natura 2000 i que té molt valor i que ho podríem explicar, tots els valors ecològics que té aquest espai en biodiversitat, els podríem explicar aquí i podríem estar una bona estona.
1: Ho pregunto perquè esclar, definiu i diria que en tot el vostre comunicat, l'únic moment en què hi ha majúscules literals és quan parleu de la Riera de Ribes i una situació d'estat crític.
2: Sí, està en un estat molt, molt, molt crític. Hem vist nosaltres que som especialistes en el medi natural, etc. Mm-hmm. Som d'aquí Sitges, i observem aquest espai des de fa molts, molts anys, la fauna i flora que ho ocupa, l'estat de l'aigua, de la vegetació, d'aquests ambients de llacunes litorals, i veiem com està en regressió totalment la població i la diversitat d'espècies d'aus. Està baixant en picat. Mai s'ha sabut, per exemple, quina població ictiològica de peixos, etc., que hi ha dins l'aigua. No ho hem sabut mai. Que, per cert, fa poc un company nostre, l'Eric Motes, va fer una fotografia d'una tortuga de rierol a la Riera, que és una espècie amenaçada, i que estava allà a la Riera, i res, però és que veiem això, que s'està baixant la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que fa aquesta Riera s'estan veient molt perjudicats per aquesta manca de gestió i de tot.
1: Per tant, perquè tothom ens entengui, més enllà d'aquest mínim manteniment que ja reclameu, allà què s'hi hauria de fer per intentar d'alguna forma protegir més i evitar aquesta degradació que comenteu?
2: Doncs, mira, es poden fer moltes coses, no? Des de a part que ja s'han fet estudis del seu estat ecològic i de les amenaces, s'han fet ja molts estudis. El que passa que necessitem que aquests estudis passin després a accions, no? Que és el que ens passa aquí a Sitges, que això mai passa, no? Queden projectes de restauració en paper, no? O coses que s'han de fer i queden sempre sobre paper mullat. Allà, per exemple, tenim el Golf Terramar, tenim l'hotel allà a tocar, tot això amb restauració, per exemple, de la vegetació, extracció d'espècies invasores. Es va fer una plantació allà a la Riera d'una espècie, per exemple, ornamental, tipus un arbust ornamental, es va plantar allà al mur que toca el passeig de la Riera, es va plantar això ara està també totalment, que no es pot, evidentment, no és legal, però a sobre està deixat, han caigut tot allà sobre plantes, per exemple, com la salicòrnia, que és espècie protegida, també està, això està ocupant espai. S'ha de fer un pla estratègic per disfrutar, que també es pot disfrutar aquests espais, però s'han de fer accions per disfrutar d'aquest espai, per exemple, de manera menys massificada. Per exemple, la massificació d'aquest espai, només demanem, el que passa aquí també molt a Sitges, és que hem pensat que les platges són com la piscina, no? De casa nostra, les piscines particulars, dels turistes, dels sitgetans, i no, són espais naturals. I la massificació, per exemple, afecta moltíssim a les espècies d'aus, etc. I això podríem parlar de també del sistema hidrològic, de l'aigua que arriba aquí, consums d'aigua, bueno, ocupació de l'espai d'aquest, que és és una riera, o no és una rambla, que està ocupada per molts, bueno, privats, mm-hmm. i que, bueno, això impacta també bastant.
1: No anem massa lluny d'aquí. Colls mira el peix. I no sé si en els darrers anys, perquè és clar, havíem parlat, però la memòria, o els anys passen molt ràpid, havíem parlat de determinades actuacions dels Colls Mira el Peix, però fa molts anys enrere, no sé si de desbrossament, d'intentar, però no sé si de fa molt de temps els Colls Mira el Peix s'hi ha fet alguna cosa o no.
2: No. S'ha fet res. Sí que algun cop s'ha parlat de que s'ha de fer això també, un pla de restauració i de gestió dels usos, però no, és un lloc que, com, bueno, que...
1: A l'esquena de tothom,
2: és com que no, a l'esquena de tothom, que no s'hi va, i si no veig les coses que passen, no passa res, no? Uh-huh. Vull dir, si no ho veig, tira, i aquí és un espai que també té un valor molt, molt, molt important, perquè tenim una vegetació característica de zones rocoses litorals, tenim cales, tenim... Això és una continuació entre el mar i l'espai aquest terrestre, i també està molt massificat, sense senyalització dels camins que haurien de ser durs perquè la gent ho pugui disfrutar, però no pot ser que la gent pugui anar per tot arreu, es pugui fer moltes activitats com, no sé, pesca recreativa, ancoratge dels vaixells recreatius a qualsevol platja i a qualsevol lloc, a prop de les roques, on nidifiquen, per exemple, espècies, bueno, no nidifiquen, però on hi descansen i s'alimenten espècies com el corb marí plomallat, que també és una espècie molt amenaçada, i totes aquestes activitats recreatives de vaixells, de pesca, ho afecten, i s'ha de regular l'ús d'aquest espai, perquè és que si no la degradació és cada cop més gran, més gran, més gran, i cada cop costa més que les accions que es puguin dur a terme en algun moment, si passa, mm-hmm. és que recuperin aquests espais de forma favorable.
1: Aquesta ha de ser una responsabilitat compartida per més d'un municipi, entenc?
2: Sí. Mm-hmm. Aquí els Colls i Mira el Peix, bueno, gran part pertany a Sitges, al municipi de Sitges, però també gran part a altres, mm-hmm. municipis veïns, Ribes, Vilanova, etcètera.
1: No ens movem d'aquest àmbit, perquè l'Espai Marí Costes del Garraf també forma part de la xarxa Natura 2000, i també sou molt crítics davant... Bé, no sé si d'alguna manera el litoral està... És allò que torna cada any, però no sé si torna amb el debat que vosaltres us agradaria que tornés, sinó en el debat en el qual està ancorat des de fa molt de temps, que és el de la situació de les platges del litoral, els projectes existents o no existents, el paper de les administracions en tot això. No sé si aquest és un debat que suposo que considereu necessari, però que està arraconant algun altre debat que també considereu igual d'important.
2: A veure, l'espai marí és el que et deia, no? Que es poden comentar moltes coses, hi han molts impactes en l'espai marí i bueno, no sé quin debat et refereixes que es pugui obrir més, però digues.
1: Sí, em refereixo que vosaltres no sé si podeu pensar que tot aquest debat sobre les platges està evitant el debat sobre l'ecosistema entès com un global, no?
2: Exacte, mira, és que aquí a l'ecosistema marí, tant les platges que s'hi porten, o sigui, es fan moltes activitats d'ús, i jo el que volem recordar des de Biodiversitat Sitges, que per molt que siguin platges urbanes, prop de casa, són espais naturals. Sí? Tenim els Colls i Mira el Peix, per exemple, que és un espai que no s'hi ha construït, tot i que també hi ha molts impactes i, per exemple, no sé, el que dèiem, guinguetes, vaixells, etcètera, però les platges urbanes també són espais naturals i veiem moltes coses que no lliguen en poder que una platja actuï com un espai natural. En cap platja de Sitges actua com a espai natural. O sigui, que passin les coses que han d'haver-hi, perquè una platja o al mar, etcètera, hi ha espècies, hi ha serveis ecosistèmics de fixació de sorra, de moviment de sediments, d'oxigenació de l'aigua, de tot, que estem fent que aquestes coses deixin de funcionar. I en aquest tema, per exemple, l'Ajuntament fa uns anys van carregar un estudi dels ecosistemes marins, sí, submarins, o sigui, si hi ha posidònies, si hi ha cimodopees, si hi ha coralls, etc. No? I va fer un estudi important de la Universitat de Barcelona, del CSIC, etc., on van mapejar tots aquests ecosistemes i quines espècies hi havia i què passava. Per això també va quedar, nosaltres, la idea d'aquest estudi, pensàvem que era després gestionar aquests espais. Però no, es queden en estudis, que després això es queden en un paper, i no s'actua i es regulen els usos de l'espai marí, que té aquesta importància.
1: Però, esclar, preguntaria a partir d'aquí, la taula del litoral ha servit per posar això de manifest, aquest debat,
2: exemple? Bueno, el que veiem és que les taules que s'han format, que és la taula d'Albert Urbà, del litoral,
1: el Consell de Medi Ambient,
2: no estem gaire contents amb els resultats, perquè és una taula que reuneix, en teoria, entitats locals, científics, experts en el tema, i que es posen sobre la taula tots aquests temes i amenaces, usos, regulacions, etc., però que també queden en res, no? Queden normalment en res.
1: No sé, és a dir, la proposta que l'Ajuntament ha fet, per exemple, al Ministeri, sobre poder mantenir Kansas Picnic Club de Mar, això ha anat a parar a la taula del litoral? Se n'ha parlat d'això?
2: Sí, tant. Sí.
1: És a dir, que...
2: Això és... Sí, digues.
1: No, et deia, en aquest sentit, hi ha hagut temes que s'han posat a debat en la taula del litoral, però enteneu que moltes d'aquelles qüestions que en el seu moment van ser motiu d'estudi no s'han pogut acabar materialitzant amb una proposta en concret, en pressupost, etc.
2: Exacte. Bueno, això ja s'ha comentat moltíssimes vegades, que el litoral, Sitgetà, ja el vam ocupar amb infraestructures, passejos, espigons, etc., que això el que van a ocupar són les platges de Sitges. El que era platja la vam ocupar, no? I amb edificis com aquests que comentes. I clar, això el que ha fet és que les platges, la dinàmica litoral, deixi de funcionar, no? I tot i així, Sitges no ha tingut mai platges llargues, enormes, de sorra, però tot i així també és això, hem ocupat aquest espai i hem fet que aquest espai natural deixi de funcionar i aleshores surten tots aquests problemes. Ara, en aquest context, es poden, bueno, s'ha de repensar bé, bueno, ja també és el que et dic, estudis n'hi ha moltíssims, exemples n'hi ha moltíssims, de com s'ha d'actuar en aquests espais i com millorar-los, no?
1: Deixa'm preguntar-t'ho així. No tens a vegades la sensació, com poden tenir alguns dels oients, que ens passem la vida repensant?
2: Sí. Aquí ens passem la vida repensant, i el que m'agradaria també dir és que el que ens crida l'atenció és que projectes, que aquí a Sitges no s'han fet projectes, quan això et dic, en els últims anys de restauració de cap espai natural, ni de gestió, ni de res, i veus exemples d'altres municipis veïns, no me'n vaig més lluny, a Vilanova, no? En una platja, han balissat una zona molt, molt important, a Ribarroges, per la protecció d'una fauna, d'una flora, que viuen a les platges, i que és l'espai Birding de Vilanova, de la platja de Ribarroges, i, per exemple, la Platja Llarga, també, que s'ha fet un projecte de restauració al·lucinant, el Vendrell, que han fet que fa mil anys que hi ha l'espai natural de les Madrigueres, que és espectacular, que aquí felicito la feina del Geven, que són uns cracs, Cubelles, a la desembocadura del Foix, allà gestiona molt bé, hi ha entitats que fan el seguiment dels impactes, de la fauna i flora que hi ha informadors perquè la gent utilitzi aquest espai i el disfruti de manera correcta, amb uns usos normals, com és un espai natural, bueno, i així amb exemples de municipis veïns o de Catalunya n'hi ha moltíssims, no? I aquí veiem que Sitges
1: Deixin que facin un contrapès. Ho poden tenir, no diré que més fàcil, però tenen un punt més a favor Cubelles, Vilanova, en què la pressió turística no és la d'aquí?
2: Bueno, és que la pressió turística, mira, el que sabem sí, també és que la conservació de la biodiversitat fa turisme. Uh-huh. Genera turisme més de qualitat, etc. No? La gent, si t'hi fixes, quan escolles un lloc per viatjar, viatja en llocs on hi ha biodiversitat, on hi ha protecció. Tothom vol anar a les uh-huh. Illes Balears, a la Costa Brava, que la Costa Brava i Girona també, podríem dir, nombrosos projectes que fan de protecció del mar, del litoral, etc. I no és que no vulguin turisme. No és aquí Sitges que, mira, aquí Sitges volem turisme pel desenvolupament econòmic i els altres pobles de Catalunya, del litoral, no. No volen turisme, no volen.
1: No és en absolut incompatible una cosa amb l'altra, eh?
2: Exacte. D'acord. No, totalment. No, uh-huh. no és gens incompatible, sinó que jo crec que ens afavoriria moltíssim fer projectes de restauració ambiental, protecció dels espais naturals que tenim aquí en aquest valor, potenciaria moltíssim, bueno, això, el turisme, i etcètera, moltes coses més.
1: Per tant, enteneu que aquí hi ha hagut manca de què? De convicció per tirar endavant determinats projectes, encara que des del punt de vista polític el missatge de la sostenibilitat i del medi i de la cura del territori hagi estat molt present. Creieu que no hi ha hagut prou convicció per tirar endavant determinats projectes que sobre el paper i arran de tots els estudis que s'han fet s'haguessin pogut tirar endavant?
2: Sí, és que no sabem si és convicció, ganes, és que no sabria com dir-ho, però faltar... Sí, bueno, ganes de treballar i canviar les coses, no? Perquè...
1: En aquest mapa el que està millor és el Parc del Garraf?
2: Sí, perquè hi ha la Diputació de Barcelona que es dedica a la gestió d'aquest espai, que hi ha moltes mancances també de massificació, etcètera, no? Activitats com dèiem, l'activitat extractiva de les canteres, que ja fa molts anys que dura i que és un greu problema, perquè és un impacte molt, molt, molt gran. Sabem que el 2029 s'acaba la concessió d'aquestes canteres, però també sabem que volen donar una pròrroga de molts anys. I el que volem reivindicar des de Sitges és que aquests espais s'han de restaurar ambientalment, completament, i ajudar a fer aquesta integració al futur parc natural maritimo-terrestre que s'està dibuixant, que s'està planificant. Perquè tot i això, pensa que tot això que estem dient avui, hi ha un context de crisi climàtica on estem patint desastres climatològics, sequeres, sequeres, inundacions temporals, i que la ciència fa molts anys que parla, fa molts, molts anys que parla i que es parla d'això, de sequeres, d'augment de les temperatures, que això ens afecta directament a tota la població. I tu, no, el que ens sembla molt estrany és que tu vagis totalment en contradirecció del que diu la ciència. Això és el que veiem generalment, no? Que es va contra la ciència o no s'actua en res i ja està.
1: Clar, ha passat una setmana des de aquest manifest. Heu tingut algun feedback per part d'algun responsable?
2: Sí, ens va parlar l'alcaldessa del poble de Garraf, per exemple, que estan farts de l'extracció, de les activitats de les canteres.
1: Sí.
2: I que ja és un sense viure allà perquè no poden més dels sorolls, de la contaminació, etc. I que els ens van demanar que els ajudéssim, però és que nosaltres també fa anys que també, reivindiquem aquest espai i que seria molt molt molt greu, donar aquesta pròrroga. I tema allà al Vallcarca, per exemple, que s'està parlant de fer macroprojectes d'aquests urbanístics, etc, que no entenem, de cap manera.
1: Des del punt de vista de representants polítics, heu rebut algun input arran d'aquest article?
2: No, que va,
1: no.
2: Que va. No.
1: Decebuts?
2: Sí, molt decebuts.
1: Sí, molt decebuts.
2: Molt decebuts. Sí.
1: Ho dic perquè d'aquí un any hi haurà eleccions municipals i no sé si de nou, no diré allò de que us vindran a buscar, però és probable que en algun moment algú de biodiversitat, un, dos, tres, quatre, hagin de parlar de la situació actual dels espais naturals que ens envolten, que són els mateixos que han estat tota la vida, però que viuran una situació probablement també més complexa. I no sé, aleshores, si com a organització tindreu aquell pensament de dir, bé, què fem ara, si esteu tan decebuts a aquestes alçades?
2: Nosaltres seguirem lluitant, sigui amb ajuda, sigui sense ajuda, sigui com sigui. Nosaltres, per molt decebuts que estiguem, seguirem lluitant per la protecció d'aquests espais, perquè ens els sentim nostres, són de tothom. Uh-huh. I nosaltres no ens frenarà, per molt que estiguem decebuts, i políticament necessitem gent valenta i que entengui el context ambiental al que estem i com ens afecta a totes les persones, no? Perquè la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals està ja demostradíssim, no? Que repercuteix directament en la salut de les persones, en la qualitat de vida i sobretot també en l'economia, el que estàvem comentant. I necessitem gent que aquest model que s'ha fet durant tants anys aquí a Sitges ja canvi, perquè potser ja està desfasat. Mm-hmm.
1: Desnatura Sitges 2000. Aquest és l'article, aquest és la declaració, en el fons, que va publicar Biodiversitat Sitges el passat 21 de maig, Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, sobre com està l'estat de la qüestió en alguns dels espais que formen part de la xarxa Natura 2000 al nostre municipi. Ricard, vols afegir alguna cosa més?
2: No, per ara em sembla que no en deixem res.
1: Doncs ens sembla que queda...
2: Ah, bueno, mira, una digues, cosa. Digues. Sí que afegeixo una cosa.
1: Vinga.
2: Sé que feu de vegades l'apartat de zones verdes i jardineria, etc.
1: Sí,
2: amb l'Edu.
1: Sí.
2: Si un dia voleu parlar amb mi, que ja li vaig demanar permís amb l'Edu Arnal,
1: sí.
2: Podem parlar de la jardineria pública.
1: Oh, i tant.
2: Que m'interessa.
1: No costa gens. També, com ho diria això, amb un esperit, diguem-ne, alineat amb l'esperit crític de l'Edu, probablement...
2: Sí, molt probablement.
1: Ja m'ho ha semblat. Sí. Doncs, en un moment en què tornem a tenir l'Edu Arnal, doncs en Ricard Vila l'incorporarem a la conversa. Ricard, gràcies, una vegada més.
2: Perfecte, gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
2: Adéu-siau.
0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Vinga, dos minuts passen de 11:15 d'aquest matí de dimecres 27 de maig. La sintonia que ens porta al nostre espai mensual de l'Hora d'Europa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que des d'Eurolocal doncs ens acosta tots aquests temes europeus en el que és probablement un dels espais amb més solera del matí amb nosaltres, ja, eh?
1: Bueno, o sea, el pedigrí, digo així, no?
0: Sí.
1: A part que, entre les coses, vull dir, entre pitos i flautes, allò que mig en broma, mig en risa, però que ja portem 20 anyets, vull dir que déu-n'hi-do. I jo penso que, a més, fa poc que estàvem parlant tu i jo i constatàvem que és el mitjà de comunicació que dedica un espai a temes europeus, poder jo també últimament internacionals i globals, que està en antena des de fa més temps de qualsevol mitjà de comunicació en aquest radiofònic a nivell català i a nivell estatal. Vull dir, no hem trobat un altre que porti 20 anys en antena, no? Per tant, doncs, bueno, no està malament.
0: Doncs ja anem parlant, anem fent una mica de barrila, tot i que el món està canviant més que nosaltres, em sembla, però bé.
1: I més ràpid. Nosaltres, com que ens veiem una vegada cada mes, dius, bueno, quin tema toquem, perquè hem passat tantes coses en 30 dies abans, ens era més fàcil el programa, ara hem de triar, estàvem parlant, bueno, de què parlem avui, perquè hi ha tantes coses que no saps.
0: Sí, però ara hi pensava, és veritat que els últims mesos sí que ja han passat moltes coses, aquest mes no han passat tantes dintre de tot,
1: perquè les hem normalitzat, no? Que ara diu això el tram i dius, bueno, vale, quin ha dit, ja no li fem ni cas, no? Vull dir que realment, doncs, perquè ara mateix estaríem parlant de l'alto el foc, però ara pensem, bueno, quan ho veiem en tornarem a parlar.
0: Ja d'això, sí.
1: Perquè, clar, l'alto foc i després paguem quatre bombassos a la nit, a no sé on i tal, clar, dius, bueno, ja ho veurem, no? Per tant, jo crec que ho hem normalitzat i fins a cert punt pensem, bueno, quan passin les coses en tornarem a parlar, no?
0: Doncs entrem en aquest punt en el nostre primer convidat, que és Pau Solanilla. Pau, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: En Pau, que parlàvem, ara ho hem consultat el juliol de l'any passat.
2: Correcte. Vam
0: parlar amb Pau Solanilla. Clar, el món ha donat unes quantes voltes, oi? Des del juliol de l'any passat. I cada cop estem una miqueta més desorientats, no, Pau?
2: Bueno, jo ara ho sentia,
0: sí.
2: I bueno, des del juliol han passat moltes coses i semblava que el darrer mes no havien passat tantes, no?
1: Sí, correcte.
0: Fet, diguem, clar, per contrast, oi? Per contrast.
2: Clar, correcte, és una percepció, perquè al món no deixen de passar coses. Ja des de fa uns anys estem en un món hiperaccelerat. Una cosa és l'opinió publicada o les coses que es publiquen, que és on es posa el focus mediàtic, però en el món continuen passant coses molt importants i algunes no ens donem ni compte. Evidentment, doncs la hiperactivitat de Trump i les guerres i els conflictes evidentment domina l'agenda mediàtica, no? Però per posar-vos un exemple que ens afecta i no som conscients és el col·lapse de molts governs i estats en el Sahel, per sota d'Argel i el Marroc, que ho tenim aquí a tocar a casa nostra, no? Van sortir les tropes franceses, van arribar els mercenaris russos, i hi ha una ofensiva dels islamistes radicals que està col·lapsant la regió, i això pot tenir un efecte molt important de desestabilització a tota la regió. I això no està en els diaris, pràcticament, no? Vull dir, ho tenia a tocar. També, per posar-vos un exemple, en el món de les empreses hi ha tota una reconfiguració de les cadenes de subministre, que això afecta a la indústria, no només al petroli, que també, però totes les cadenes de subministre degut als conflictes s'estan reconfigurant i mantenir la competitivitat i la

0: en un determinat món, aquest món que va emergir de la postguerra mundial, i que i aleshores aquell món, el que comentaves, ja ha deixat de ser, i Europa de buscar la manera de ser alguna cosa en aquest món.
1: Efectivament, i de fet podria sonar com una contradicció el que diré, però per mantenir els valors europeus, que són els nostres foundations, no? Els nostres, la cimentació de la nostra societat, per mantenir la nostra forma de vida i els valors, hem d'aprendre a ser molt més transaccionals i menys declaratius. Què vull dir amb això? Que crec que ja ho he dit alguna vegada, en Josep Borrell deia, Europa és un herbívor en un món de carnívors, no? Bueno, pues no hem de deixar de ser herbívors, però de tant en tant sí que hem de mossegar i defendre els nostres interessos estratègics per mantenir els nostres valors i el nostre estil de vida, perquè acabar, diguem-ne, sent irrellevants, tenint la raó, pues no ens porta la melancolia i el desastre, i el declivi. Llavors hem de maridar els nostres valors i els nostres drets fonamentals amb una estratègia una mica menys declarativa i més transaccional, i això significa anar més ràpid en algunes de les coses que estan passant en el món, no?
2: Joaquim. De fet, ja ho havíem parlat en algun programa, Joan, que dèiem la Unió Europea és massa lenta per un món que va massa ràpid. Vull dir, això de fet ens quedem a vegades a contrapeu, encara no hem decidit no sé què, però ja ha passat una altra cosa que ens supera, i a vegades anem una mica, com deia el Pau, a remolc, justament perquè 27 no és tan fàcil gestionar, quan els 27 volen ser tots molt importants, etcètera, etcètera, però que en aquest món actual, global, poder... no sé si algun dels 27 seria, com deia ara el Pau, rellevant de veritat en aquest top 5 de lo que és en aquests moments el món global. I segona cosa, que m'agradaria veure el Pau què en pensa, és que tot això que ell diu està bé, però també ens ha passat una altra cosa, que és les regles de joc han canviat. És a dir, nosaltres encara no tenim una ànima, però a més juguem amb unes regles de joc que també han canviat, és a dir, l'ànima ja la nostra queda una mica desubicada de l'ànima que ara en aquests moments doncs, tenim en aquest món global, però a més les regles de joc a les quals estàvem acostumats doncs, també han canviat. I com ho fem això, no? Per no trair-nos una mica en aquesta ànima també, no? Pau, aquest és una mica un problema, no?
1: Mira, la primera cosa, jo crec que tens raó, aquí hi havia un concepte fa unes dècades que es parlava de la cooperació reforçada en el si de la Unió Europea, no? És a dir, avançar a 27 és molt difícil i segurament hi hauria d'haver una avantguarda de països, per exemple, l'euro és un exemple, no? L'euro no el van adoptar tots els països de la Unió Europea, hi va haver un grup que va fer una cooperació reforçada en matèria monetària, que és l'euro, i ha funcionat molt bé. Doncs això segurament ho hem d'aplicar a altres polítiques, com la política de defensa i d'altres, no? Les polítiques socials, etcètera, cooperacions reforçades. No? Un grup de països que vol avançar més ràpid i junts, perquè com hi ha una frase aquestes setmanes que corre per les xarxes, que hi ha dos tipus de països a Europa, els que són petits i els que són, encara no s'han enterat que són petits, no? I llavors, doncs, tots són petits per aquest món. Llavors, s'ha de fer una cooperació reforçada. És l'única forma d'operar d'una forma coherent i tenir una mida mínima en el món. No? I la segona és que el món després de la Segona Guerra Mundial, Europa va construir el seu desenvolupament sobre una aliança transatlàntica, des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista del comerç, des del punt de vista de les relacions polítiques, l'aliança Estats Units-Europa. I això està trencat completament. Llavors, Europa ha de reconstruir la seva estratègia d'aliances. I ho està fent, Ha fet l'acord de Mercosur que portava 27 anys bloquejat, l'acord de lliure comerç amb la Índia, s'ha fet un fa uns anys amb Canadà... Bueno, però s'ha anat molt, molt ràpid, perquè el nostre aliat tradicional, no només en temes de seguretat, també en temes de comerç, ha desaparegut. Llavors, jo crec que els dos vectors immediats són cooperacions reforçades i noves aliances en el món.
0: Pau, Alemanya i França se n'han adonat ja que són petits i que per tant necessiten aquesta cooperació reforçada. Aquesta una. I segona, el Regne Unit tornarà?
1: Mira, començo per la darrera. El Regne Unit jo crec que tornarà. Ara, serà una font de problemes sempre. Perquè perquè s'han adonat exactament el primer, no? S'han adonat que

0: són massa petits, però tenen una tradició i un orgull, que els altres ja sabeu aquesta expressió anglesa que es diu overseas, no? Nosaltres som overseas, estem més allà del mar, no? És una illa continent, ells consideren que és una illa continent. Saben que no tenen més remei que tornar. Més que la Unió Europea, jo crec que ells estan pensant en l'espai econòmic europeu, perquè la integració política serà més complicada, però tornaran perquè bueno, ja ho estan veient els problemes que genera, no? I serà d'una forma o una altra inevitable. I la primera em deies...
1: França i Alemanya.
0: França i Alemanya. Sí i no. Són conscients que són en aquests moments continuen sent el motor d'Europa, però són motors que estan gripats. França és el gran malalt d'Europa. No és capaç d'encetar unes reformes estructurals que la societat francesa no les sap digerir i és el gran malalt d'Europa. I Alemanya ha entrat en un declivi industrial important que intenta compensar-ho. Ha vist la indústria de defensa com la gran esperança per reindustrialitzar Alemanya. I han fet una aposta per l'any vinent, per exemple, d'augmentar 28% el pressupost de defensa, que és més que el faran Regne Unit i França alhora. Això pot despertar, és incondicional, pot despertar un cert recel del rearmament alemany a Europa, que hem vist al llarg de la història, que ha generat algunes contradiccions i monstres, no? Llavors estem en un terreny una mica de clarobscurs. La indústria de defensa és una oportunitat per reindustrialitzar, però alhora genera altres contraindicacions i fantasmes del passat. Llavors aquesta cooperació franco-alemanya, bueno, serà complicada. Serà complicada sota el meu punt de vista.
1: D'acord.
2: Sí, bueno, de fet és una mica l'eix aquest en l'època que es deia de París-Bonn, que ara seria París-Berlín, té la seva consistència, però és veritat el que diu el Pau, que en aquests moments França és una mica, ell deia el gran malalt, però és veritat, és un país que tira cap a fora perquè els problemes interns no els acaba de resoldre, no? I llavors, doncs, bueno, totes aquestes a vegades, bueno, que el Macron fa molt bé, no? Vull dir, tot aquest tema una mica de gran France cap a fora, per vendre una mica aquest poderío, aquesta encara poder França una mica...
1: La grandea.
2: Sí, exacte, la grandea francesa i tal, i que, bueno, de moment aquí a Europa la comprem perquè tenim aquesta històrica encara, però que a fora, pues, vale, muy bien, però la realitat la coneixen, no? Jo crec que també el tema de la Gran Bretanya, que dèiem abans, el Regne Unit, de fet, ara hi ha hagut un pacte, que és un pacte significatiu, que és que un acord que s'ha arribat amb la Comissió Europea i per tant amb la Unió Europea, que per exemple ells recuperaran la possibilitat que els seus joves puguin participar en els programes de mobilitat europea, bàsicament els Erasmus Plus, a partir de l'any vinent, 1 de gener del 2027. Per què? Perquè s'han donat compte que 6 anys fora els seus joves també han perdut oportunitats i competitivitat. Per tant, d'alguna manera és un reconeixement implícit de que la Unió Europea té certes coses que són benefici, per exemple la mobilitat, que poder la veiem també molt naturalitzada la gent jove, i per nosaltres és un gran què, perquè ara podem fer coses que abans eren impossibles o abans generaven molta problemàtica logística, administrativa i a vegades impossibilitat, no, econòmica, no? Per tant, això és una. Com diu el Pau molt bé, jo crec que tornaran, però tornaran, jo crec, des d'un altre punt de vista. També hem de veure Europa, a veure, si ho torneu, quines línies vermelles també posarem la Unió Europea, no? Perquè si no també acabar fent Europes a la carta, que pot ser una possibilitat, és un problema de futur immediat, no? De totes maneres, no sé si Pau estàs d'acord amb mi, el Regne Unit darrerament, en tots els problemes que hem tingut aquest any que estàvem dient, no? Quasi bé, d'una manera més conscient o inconscient, s'ha posicionat amb els paràmetres i una mica amb les estratègies europees. Vull dir, no ha estat molt fora de la en poder en alguna cosa, sí, però la majoria de vegades no.
0: Correcte, sí. La política, diguem-ne, pragmàtica del dia a dia, que és la política del sentit comú, doncs ha fet que coincidim, Regne Unit i la Unió Europea, coincidim en alguns plantejaments, sobretot vinculats a les guerres, no? A Mig Orient i particularment la darrera a Iran. No? Uh-huh. Ara bé, com tu bé dius, doncs el Regne Unit s'apropa a la Unió Europea més per interès que per un convenciment, no? que per un alè de pertany a la família europea, i això, bueno, com deia abans, és molt transaccional, no? Bueno, pues parlem-ne. Com deia abans, no? Bueno, mantenim els valors europeus, hem de ser més transaccionals, vale, som-hi, ara no fem el canelo, vull dir, no ens creiem ara que torna a Regne Unit i obrim els braços i vam, al fi, però torna a la família europea, perquè no serà així, és per un interès legítim, però molt pragmàtic, no? Uh-huh. El repte està en que la Unió Europea sàpiga maridar, i torno al punt, idealisme i realisme, no? Ni podem ser purament realistes i bascular cap a la política del més fort, que va contra els valors europeus, la solidaritat, una comunitat de destí. Ara tampoc ens podem quedar només amb els valors dels pares fundacionals i no moure'ns d'aquí, que de fet la Unió Europea no és que no s'hagi mogut, els ha traït, per exemple, amb els genocidis de Gaza, no? Uh-huh. És a dir, la Unió Europea s'ha de respectar a si mateixa i fer-se respectar en el món. I no es pot fer respectar en el món si no es respecta a si mateixa.
2: D'acord. Coherència interna. Jo crec que coherència interna amb aquests valors que deies tu abans, aquesta ànima, aquests valors, digui-lo com vulguis, però fundacionals del seu moment.
1: Amb un punt pragmàtic.
2: Sí, clar.
0: Amb un punt pragmàtic, efectivament. Uh-huh. Que no, és que el punt mig és, tornem, diguem-ne, uh-huh, els millors anys, i cal recordar als oients, i sobretot a les generacions més joves, els millors anys de la Unió Europea, que llavors es deia Comunitat Europea, va ser els grans pactes del centre-dreta, que llavors es deien cristianodemòcrates, amb el centre-esquerra, que eren els socialdemòcrates. Uh-huh. I això va garantir prosperitat econòmica i desenvolupar l'estat del benestar. Ningú podia imposar l'agenda. Només un acord transversal des de la coherència, des de la centralitat, no centralitat política, sinó de la centralitat, diguem-ne, de les polítiques, no?, del sentit comú, va fer que Europa donés el salt més gran de prosperitat compartida. S'hauria de reivindicar això, i això requereix un punt de pragmatisme i uns valors forts, no? És a dir, que la història ens ensenya una mica el camí, i però clar, el món està molt més polaritzat i radicalitzat, i no ho podem fer amb les mateixes eines i formes que ho vam fer en aquelles dècades. Uh-huh. Hem d'introduir una mica d'innovació, no?, institucional i política.
1: Una darrera, Pau. Rússia, anava a dir, quin és el paper de Rússia? Rússia és encara el gran manipulador?
0: Bueno, Rússia és una fàbrica de manipulació, ja diguem, té una escola de la Unió Soviètica que és molt sofisticada, no? Uh-huh. Vull dir que sí que ho és. Ara, a mi m'agradaria, i jo durant uns anys vaig viatjar molt a l'època de la joventut, vam crear el Consell de la Joventut de Rússia quan va col·lapsar la Unió Soviètica. Rússia és una gran desconeguda per a Europa i pels dirigents europeus, no? Més enllà dels titulars i això, a Rússia se l'ha de conèixer, se l'ha d'estudiar, s'ha de gestionar amb una certa intel·ligència, no? I Rússia manifesta d'alguna forma, sobretot la guerra d'Ucraïna, la dramàtica guerra d'Ucraïna, és una demostració del rebuig a un model i a uns valors d'Occident, ja no d'Europa, d'Occident. Mhm. I si us fixeu, la Xina mai s'ha posicionat en contra de la guerra d'Ucraïna, o s'ha posicionat en contra de la guerra en general, però no ha bloquejat a Rússia, ni tampoc ha recolzat a la Unió Europea, a Europa, no? És a dir, ja li està bé que hi hagi una gran potència com Rússia que confronti amb Occident. Llavors, jo crec que hauríem de ser intel·ligents per pensar el dia després del Putin, perquè Putin no serà etern. Ens complica la vida, ens complicarà els propers anys.
1: Per tant, no és Putin,
0: però
1: sinó...
0: quina és l'estratègia d'Europa cap a Rússia a mig termini? Això està per fer.
1: No és tant, per tant, Putin com un conflicte de valors.
0: Correcte. Efectivament, l'esclava. Jo crec que és això. Uh-huh. Hi ha un conflicte de valors que va més enllà de l'autocràcia o la dictadura de Vladimir Putin. Mhm. Uh-huh. I això està molt impregnat, i el nacionalisme rus dels darrers anys que ha alimentat en Putin i companyia ho accelera. Això, hem de tenir una mirada a mig pla, és a dir, com podem tendir ponts, no amb el règim de Putin, que és impossible, que no es pot, uh-huh, sinó amb la societat russa. Què podem fer per comprendre els uns als altres i arribar a un a un projecte, no diré compartit, no? Però un equilibri que podem viure de forma pacífica a Europa.
1: Però això,
0: no és fàcil.
1: Això,
0: no
1: amb Putin, és fàcil. Això amb Putin serà impossible, és a dir, no. Això ja s'ha de pensar en després de Putin.
0: El dia després, sí, correcte, sí. El dia després.
1: Doncs,
0: de fet, les mesures econòmiques que s'han pres hem vist que són ineficients, uh-huh. I també incoherents, perquè hem continuat comprant gas rus als europeus, vull dir que... No?
1: Correcte.
0: Hem tingut aquest punt de pragmatisme.
1: I perquè en el seu dia, per exemple, Röder estava on estava, oi? O sigui, i ara els hi ha fallat l'Orban i veure. Per això és un joc d'equilibris complicat, però bé, que tampoc li està sortint tot a Putin com ell volia.
0: Efectivament, però jo crec que el missatge pels oients és no pensem que el futur ha de ser necessàriament pitjor. Mhm. És a dir, podem fer-ho diferent, i aquest és el missatge que hem de dir. Estem en un moment complicat, però el futur no està escrit i el podem construir entre tots.
1: El que passa, Pau, és que si agafem un marge temporal, jo què sé, dels últims 5 anys, jo diria que estem pitjor, i això fa que gairebé psicològicament tots acabem en un punt de depressió, de dir, ai,
0: bueno, però la nostra obligació és dir-li a la gent: reconstruïm la idea de progrés, mirem el futur amb optimisme, només amb l'optimisme, no l'optimisme només de la també amb la voluntat, amb la intel·ligència. El futur no està escrit que ha de ser pitjor.
1: Pitjor.
0: El que passa que és evident que estem en un moment difícil.
1: Difícil, sí,
0: però
1: per això.
0: Podem fer-ho, tenim les eines i tenim la capacitat, l'energia i la intel·ligència. Ara necessitem algunes coses més, doncs, les que estem fent.
1: Ho comprem i ens quedem amb aquest missatge optimista. Sabem que ho has de deixar. Pau Solaniña, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquests coneixements i per aquests consells.
2: Gràcies, Pau, ens veiem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sempre acabem, quan després de donar-li moltes voltes a les coses, sempre acabem amb aquest missatge d'optimisme. Aquest...
1: Jo crec que ens fa mal acabar amb aquest pessimisme tan...
0: Perquè quan analitzes la realitat...
1: Bueno, però jo, mira, és el mateix que a vegades jo els dic als joves avui en dia, quan vaig a fer xerrades de mobilitat i oportunitats de la gent jove, que els dic, mira, esteu en la podent el moment més complicat d'un jove dels últims darrers temps, l'habitatge, els sous que hi ha, com integreu, com us integreu en el món laboral, també, a vegades, moltes vegades, també, què estudio, perquè hi ha tantes coses que la gent jove no sap què estudiar, a què dedicar-se, totes les coses van tan ràpides, canvien la intel·ligència artificial i tal. Però jo els dic, esteu en el moment més complicat, però també sou la generació que teniu més recursos, l'Erasmus, el voluntariat, l'Odissel, no sé què, no sé quantos. És a dir, sobre la generació que tenim més recursos en un moment més complicat.
0: Si no tens expectatives...
1: Ja, però per això jo els haig d'animar i escolta, aneu als recursos, agafeu els recursos.
0: I en el rebentem-ho tot.
1: És evidentment, per això s'ha d'evitar això, perquè rebentem-ho tot tampoc és la solució. De fet, no és la millor alternativa.
0: Però el rebentem-ho tot fa que, com a mínim, tothom pateixi. I no només jo.
1: Sí, ja, però bueno, aquest tampoc ha de ser, teòricament no hauria de ser
0: no.
1: El missatge. El missatge és dir,
0: com a societat no, però com a persona individual, bueno, moltes vegades, oi?
1: Que aquest és una mica també el problema que tenim els últims temps en general, que hem anat a lo col·lectiu, a poder ja ens rellisca una mica i anem, què hay de lo mío, no? I aquesta famosa tan frase, què hay de lo mío, pues, suposo que s'està instal·lant i fa aquests pensaments més col·lectius que suposa, doncs, bueno, tindre aquestes idees i treballar-les conjuntament, com deia el Pau, amb altres temes transaccionats, tal, costa més, no només a nivell europeu, sinó inclús a nivell local.
0: Doncs introduïm en aquest moment de la conversa la Gemma García. Gemma García, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: La Gemma García és responsable del Europe Direct de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, que precisament doncs, orienta i aconsella amb tot de programes i de possibilitats que, entre altres coses, estan també orientades a aquests joves desorientats amb els que fèiem referència ara amb el Joaquim, no, Gemma?
2: Sí, efectivament. A veure, dins de les orientacions estratègiques de mandat de la Diputació de Barcelona i de la Direcció de Relacions Internacionals, doncs tenim aquest eix primordial i estratègic que és la divulgació i la sensibilització europea. I llavors, en aquest sentit, doncs la Diputació de Barcelona té aquest centre d'informació, Europe Direct Barcelona, que ho posa a la disposició de la ciutadania per resoldre qualsevol consulta relacionada amb la Unió Europea, amb els seus projectes, iniciatives, polítiques, etc. No?
0: Què us arriba i què resoleu, Gemma?
2: Sí, a veure, bueno, volia dir Digues. I destacar que aquest centre de Europe Direct Barcelona forma part d'una xarxa de centres que la Comissió Europea té repartits arreu dels 27 estats membres. Formen part que més de 400 centres d'informació ciutadana, no? Ho dic perquè és interessant veure que la Comissió Europea i la Unió Europea posa aquest èmfasi, aquesta importància a arribar a la ciutadania, no? A que estigui informada, perquè no sé si heu parlat del tema de la desinformació, no? Que és un perill bastant acuciant, i la gent jove està molt exposada a aquesta desinformació. No només a les fake news, a la desinformació en general, que és molt perillosa.
1: De fet, llavors, acabàvem amb això. De fet, acabàvem la conversa amb el Pau, amb el Joan, parlàvem justament d'aquest tema.
2: Sí, no, és que és un tema que ens preocupa les institucions catalanes, però és una preocupació a nivell global i a nivell europeu. Llavors, per aquest motiu té aquest sentit de ser aquesta xarxa de centres d'informació de la Comissió Europea. O sigui que aquí a Barcelona teniu una petita Comissió Europea per ajudar-vos a resoldre aquestes consultes sobre viatjar, treballar, estudiar, resoldre preguntes en general sobre la Unió Europea. I em preguntaves quin tipus de consulta. Mira,
0: correcte.
2: L'altre dia ens va arribar una consulta d'un noi que volia marxar a treballar a Alemanya i volia acabar els seus estudis allà i com havia de fer per poder anar a treballar a Alemanya, no? Llavors, bueno, nosaltres sí que és veritat que nosaltres sobretot orientem i els diem on poden rebre la informació acurada de totes les seves consultes. Tot el que podem nosaltres resoldre directament ho fem, evidentment, però després nosaltres també el que fem és vehicular i articular on pot la gent agafar, treure informació oficial i acurada de la seva consulta. Nosaltres, aquest noi en particular, el vam adreçar al SOC, perquè, a veure, hi ha un servei a la Generalitat de Catalunya que gestiona EURES, que EURES és una iniciativa de la Comissió Europea per poder anar a treballar a qualsevol estat membre i de l'Espai Econòmic Europeu també, i t'ajuden, doncs, a resoldre els teus problemes, què és el que has de tenir en compte, fins i tot et gestionen contractes laborals, assegurances, etc. Hi ha
1: de fet, un tema, només que perquè la gent que ens segueix, quan tu has dit SOC, perquè la gent ho sàpiga, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè a vegades Brussel·les, pensem que Europa, pensem que està a Brussel·les i no només és Brussel·les.
2: No. Hi ha moltes coses que es gestionen des d'aquí. De fet, tots els fons estructurals es gestionen a nivell estatal i l'Estat el que fa és repartir-ho a través de les comunitats autònomes. Nosaltres estem gestionant el Fons Social Europeu, estem gestionant fons estructurals, bueno, Catalunya, vull dir, en aquest sentit, en la nostra comunitat autònoma. I està descentralitzat. Els programes europeus, LIFE, l'Horizon, els programes europeus sí que estan centralitzats i es gestionen des de Brussel·les, però tot el que són fons estructurals i fons socials europeus o fons de cohesió es gestionen des dels països i, en aquest cas, en Espanya, a través de les seves comunitats autònomes. Llavors, aquest servei d'EURES, doncs, està gestionat pel SOC, que molt bé ha dit el Quim Millan, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que està al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Vale?
0: Per tant, digues. Endavant, digues, Gemma.
2: No, després també el que fem també és ajudar a facilitar dades i a saber com introduir-te i entendre bé les pàgines de les diferents iniciatives que té la Unió Europea desplegades, no? I ens va venir un altre jove que, bueno, tenia problemes d'accedir a la pàgina Discovery EU, que és, no sé si us en recordeu, de l'antiguo Interrail, saps?
0: Sí. I tant. Encara funciona, eh?
2: Pues, bueno, ara es diu Discovery EU, Descobre la Unió Europea.
0: Li han canviat el nom.
2: Sí, l'han canviat el nom, però bàsicament és el mateix. És que els joves els hi posen una plataforma perquè puguin viatjar amb moltes facilitats per arreu dels 27 estats membres i conèixer la Unió Europea.
0: Correcte.
2: Escolta, és una iniciativa fantàstica, eh? Uh-huh. O sigui, aquestes coses jo sempre, bueno, com gran europeista que soc, uh-huh, i em considero, doncs, crec que hi ha un ventall, sobretot pels joves, eh? La Unió Europea posa molt l'accent a les persones joves i desplega tot un ventall de recursos tant per afavorir el treball o viatjar o estudiar arreu de la Unió Europea, que són molt interessants. Bueno, molt interessants.
1: Per exemple, tothom associa l'Erasmus, l'antic Erasmus, que ara és l'Erasmus Plus, només que tu pots fer intercanvi universitari, però això ja no és així des de fa molts anys. Ja.
2: No.
1: I això a vegades encara em torbo gent que tu saps, Gemma, que com que jo no aniré a la universitat no podré fer un Erasmus. No, hi ha diverses categories d'Erasmus. Hi ha la universitària i acadèmica com tota la vida, que sempre existeix i assistirà, però, per exemple, ara tenim moltes escoles, inclús a Sitges aquí, que hi ha intercanvis a secundària, encara que siguin d'uns pocs dies, sí. però això són, ja és una prèvia a el que poden ser després en altres moments de la teva vida formativa o acadèmica altres categories del mateix Erasmus, no? Com ara també inclús a primària fer algun Erasmus online amb els nens de 5è i 6è de primària.
2: Vull dir,
1: això és fantàstic, perquè això abans no passava, no?
2: Efectivament, o sigui, aquest programa europeu, l'Erasmus Plus, ho ha ampliat no només el que deies tu, el cicle universitari, que és el que coneixem tots, no? I el que ha quedat a la memòria, sinó que ho pots traslladar a primària i a secundària, perquè els intercanvis entre diferents països, entre les persones de diferents països o els alumnes de diferents països, enriqueix molt. També hi ha un Erasmus pels professors, pels docents.
1: Correcte.
2: També existeix un Erasmus per joves emprenedors. Això tampoc existia. I, a veure, és una manera... O sigui, et faciliten... Que el jove emprenedor que té idees fresques pugui anar a conèixer una empresa que ja té un llarg recorregut i amb una bona experiència i intercanviar coneixements.
1: O l'Erasmus esportiu, que també és una altra categoria.
2: També.
1: O l'Erasmus Mundus, que és justament després el postgrau o l'àmbit del màster que puguis fer fora de la Unió Europea. També és una atracció.
2: Fora de la Unió Europea. Sí, és que...
0: El que passa, Gemma, és que tots aquests programes que ens esteu comentant tu i el Joaquim existeixen, però no sé fins a quin punt a les persones potencialment interessades, els receptors d'aquests programes, tenen coneixement d'aquests programes. Vosaltres feu difusió a partir de les preguntes i s'entén perfectament, i per tant, doncs, qui s'adreça a vosaltres doncs rebrà l'orientació correcta per poder-hi accedir, però no sé fins a quin punt podria ser que faltés una tasca prèvia de difusió de determinats programes a nivell, doncs això, de potencials receptors, sigui escoles, instituts, universitats, el que sigui, és a dir, o fins i tot a l'aspecte aquest que has comentat ara de l'Interrail. Clar, jo em vaig quedar a l'Interrail de quan jo era jove, però clar, doncs hi ha encara determinats buits d'informació, de traslladar aquesta informació als interessats perquè hi puguin accedir, que no siguin ells els que proactivament s'hagin d'adreçar a una institució perquè els orienti.
2: Mira, sí que és veritat que aquest pas previ s'hauria de fer, i nosaltres, en la mesura del que podem, ho fem. Perquè la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, té un catàleg de servei que es diu Divulgació Europea i Foment de la Participació Ciutadana en el Projecte Europeu. Això és un catàleg de servei adreçat als municipis, però nosaltres el que, a través d'aquí, els donem recursos econòmics i materials per fer arribar tota aquesta informació a la seva ciutadania. És a dir, nosaltres, per exemple, subvencionem simulacions del Parlament Europeu a centres a centres educatius, podem finançar tallers sobre la Unió Europea a col·legis i a instituts. Participem en fires universitàries per també donar a conèixer tots aquests programes. I com et deia, és la vocació europeista de la Diputació de Barcelona fa molts anys enrere.
1: De fet, la Diputació de Barcelona, Gemma, deixem-ho aquí dir, porteu ja quants? 20 anys amb una oficina a Brussel·les, és a dir, ha sigut més de 20, doncs imagina't, un grapat d'anys, quasi com el nostre programa.
2: Des de 1998 tenim oberta una oficina de la Diputació de Barcelona que representa els 311 governs locals de la província. De fet, fins fa poc era l'única administració local que tenia representació a la capital europea, a Brussel·les. Des de fa poquet, doncs també té representació a l'Ajuntament de Barcelona, que per cert compartim despatx, però vull dir que érem pioners en aquest sentit, no? I ja et dic, o sigui, nosaltres també fem projectes pilots sobre tallers d'alfabetització mediàtica i de desinformació als instituts, i també fent un altre tallers dels valors europeus. O sigui, que nosaltres ja anem fent el xup-xup. I el colofó de tot això és que tenim aquest centre de la Comissió Europea instal·lat aquí a la Diputació de Barcelona per a sobre donar informació a la ciutadania.
0: D'acord.
1: De fet, aquests recursos que tu deies, vull dir, justament, parlaves de recursos pels municipis, perquè has parlat de serveis per a la ciutadania, i després has parlat de recursos pels municipis. D'aquests pels municipis, concretament, ja des de fa 2-3 anys, l'Ajuntament de Sitges presenta un programa i ja d'alguna manera obté aquests recursos per fer algunes de les accions que tu has esmentat a les escoles, als instituts, amb la gent jove. Vull dir, per tant, vull dir, això arriba al territori, que també és important.
2: He
1: parlat de Sitges perquè estem a Sitges, però és Sitges, Masquefa, Gavà, Sant Boi, Olivella, Cubelles, i clar, tota la província de Barcelona és com una taca d'oli que gràcies a aquests recursos molts municipis que no s'ho podrien plantejar per pressupost o per recursos tècnics o de recursos humans, perquè no són, per exemple, Olivella és un municipi petit, no ho podria fer, però el poder tindre aquest recurs ho pot fer, no? I per tant la ciutadania, inclús poblacions petites, tenen accés a aquesta informació i tenen accés a aquests serveis d'una manera molt més propera, no?
2: Exacte, perquè no hem d'oblidar que els governs locals lideren aquesta innovació democràtica, no? I per la seva proximitat a la ciutadania. Llavors, els ajuntaments que són grans o mitjans perdó, i que tenen experiència en afers europeus, doncs poden plantejar-se doncs participar en xarxes europees, projectes europeus, però els petits municipis que fan una tasca encomiable i molt important, doncs tenen aquesta finestra d'entrada, aquesta porta d'entrada als afers europeus a través de la sensibilització i la divulgació europea a la seva ciutadania. Uh-huh. I això és una manera de democratitzar i legitimar el seu paper. Saps?
0: Es demanen molt aquests recursos o encara hi ha marge de millora per entendre'ns?
2: Nosaltres sempre estem millorant els recursos perquè fa una tasca d'anàlisi una vegada s'han valorat i s'han fet tots els recursos. Demanem també als ajuntaments i als municipis que ens diguin la seva opinió i sempre hi ha una tasca de millora, sempre, de l'acte de llei. I sempre hi ha marge, evidentment. Sempre hi ha marge per millorar i per anar sumant i fer créixer aquest tema. No?
0: Sí, però la pregunta anava més orientada en el sentit de si els municipis ja en són conscients. Joaquim ara ja ens parlava Olivella, Sitges, Gavà, d'acord, però anava a dir la província de Barcelona són 311 municipis, oi, que has dit, Gemma?
2: Sí.
0: D'aquests 311 és una majoria que
1: no
0: utilitzen aquests recursos? No.
1: La veritat és que no, és una llàstima i és una pena, però però la taca d'oli, jo crec que... A veure, una altra cosa... La taca d'oli, tu creus que s'incrementa? Tu creus que heu detectat en els últims temps que hi ha més petits municipis o mitjans municipis que s'apunten al carro de dir doncs vaig a demanar el recurs aquest, no?
2: En el tema, sobretot, de àmbit de sensibilització i divulgació europea, sí. Perquè ha sigut un creixement progressiu. Vale, en aquests últims anys, perquè és que és cert que la ciutadania ens legitima i llavors hem de tenir una ciutadania informada, ben informada i amb una informació contrastada i veraç. I apropar Europa a la ciutadania és molt important. Llavors, els municipis han vist aquesta necessitat molt clarament i han anat progressivament i exponencialment creixent en la demanda. I com dius, Quim, aquesta taca d'oli, aquesta capilaritat ha anat creixent, efectivament, sí, sí.
1: Bueno, jo el que des de fora he constatat, i per això volia també que ho confirmessis, però a mi m'ha donat aquesta sensació de que bueno, és un recurs que a vegades, com dèiem abans, no? I potser el Joan deia, clar, com arribem? Perquè a vegades la gent, o els municipis, o la ciutadania, no es coneixen els recursos que tenen a vegades a l'abast. És cert, però això també hi ha aquesta responsabilitat de divulgació que tu dius, de sensibilització que tu dius, que es fa a tots nivells, a la Diputació en aquest cas i altres institucions, però jo també apel·lo una mica de que també la ciutadania també ha de fer el seu pas, no? Quan realment vol una cosa, els mossos, jo ho veig molt clar, quan volen una cosa, la troben, la troben fàcil, perquè, clar, vull dir,
0: sí, però si no la coneixes...
1: generació digital, ho troben, però si vull viatjar, o vull anar a tal lloc, a veure, busco recursos, busco tal, si volen, ho troben, no? L'altra cosa és que si els hi facilitem, molt millor. I si això entra a les escoles, que és una mica el que per mi és fonamental, és a dir, aquesta informació, els joves han d'entrar a les escoles. Si ells ja quan tenen primària en SAT saben que han fet no sé què d'un Erasmus que han connectat online, que a secundària pues, quatre alumnes d'aquella classe han anat a Estònia i quatre d'Estònia han vingut amb professors i no sé què, i a secundària tornen a fer-ho a tercera, a quarta, no sé què, i a l'universitat, i agafen una dinàmica que és el que hem de sembrar, aquesta
0: però,
1: dinàmica.
0: Però Joaquim, si no coneixen
1: no, està clar,
0: una cosa, no la demanaran.
1: No la demanaran, això és evident, però que jo també apel·lo una mica que, entre altres coses, que si no hi ha aquell ciutadà que, que a mi no m'han informat, bueno, tu també tens una mica, pots informar-te també si vols, no? Ara, jo crec que entre una cosa i l'altra, jo crec que has fet una feina bastant important els últims temps, perquè cada vegada més tots en el nostre entorn més immediat ja coneixem algú que o s'ha anat a treballar, o que ha fet un voluntariat, o que s'està plantejant fent un Erasmus, o que ja ha tornat d'aquest Erasmus, o que no sé què, o que ha fet el Discovery European Union, que és l'actual Interrail. És a dir, ja no és aquella excepcionalitat de, ai, conec algú que ha fet, oh, uau, no, conec algú, ah, sí, jo també conec algú, un cosí, una germana, un veí, algú de la classe. És a dir, i això, per mi, que porto anys amb aquest tema, per mi és aquella satisfacció de dir, bueno, estem arribant a molta més gent del que s'estava arribant fa un temps, no? Vull dir, aquesta és una mica la sensació, en aquest cas, abans parlàvem de percepcions negatives, aquesta és una percepció, almenys jo des d'aquest punt de vista, positiva que tinc, no?
0: Sí, Gemma.
2: Sí, i per ampliar el que està dient el Quim, que estic totalment d'acord amb ell, jo crec que, a veure, la Diputació de Barcelona, evidentment, treballa amb els seus clients, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, són els 311 municipis de la província. Però ara també la Diputació de Barcelona i la Direcció de Relacions Internacionals treballa directament amb la ciutadania. I sortim al carrer per informar a la gent sobre la Unió Europea i per tots aquests recursos que tenen.
0: Sí.
2: Els centres educatius per fer-ho també. I participant en aquestes fires també de universitàries, o sigui, que anem fent el xup-xup aquest, no? O sigui, no pedra i ser gota malaia. I nosaltres ho tenim molt present, és una de les nostres prioritats fer arribar a la Unió Europea i tota la informació contrastada a la ciutadania. Per això que treballem a través dels nostres municipis, però treballem també directament amb la ciutadania, que és molt important.
0: Doncs si un membre d'aquesta ciutadania ens està escoltant ara mateix i diu, ostres, doncs jo voldria tenir més informació d'alguna de les coses que heu parlat ara, sigui en els trens o siguin els Erasmus. Com es pot adreçar informació de servei a l'Europe Direct Barcelona?
2: Pues mira, nosaltres tenim una pàgina web ja instal·lada a la pàgina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, però és molt senzill. Que si posa Europe Direct Barcelona... anirà directament amb aquesta pàgina i tindrà a la seva disposició un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic per consultar o pot venir presencialment aquí al carrer Zamora 73, a l'edifici Bogatell de la Diputació de Barcelona, que és on tenim aquest centre d'informació ciutadana de la Unió Europea. Es pot adreçar també físicament. Pot escollir aquests tres tipus de via per consultar-nos el que sigui.
1: Inclús hi ha un quart, que és aquells que estiguin habituats a l'àmbit de les xarxes socials. Teniu un Instagram superactiu, que vull dir, jo a vegades m'entero de coses per vosaltres, que ho sàpigues, això que quedi entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Bueno, ens escolta gent, evident, però vull dir que no ens escolten els que ens han d'escoltar. I, per tant, jo us ho puc dir, que realment, jo a vegades, mira, m'entero d'això perquè el teniu superactiu i està molt bé, perquè, a més, és informació actualitzada. I parlant de la gent jove, que, bàsicament, xarxes socials la majoria estan, poder massa, allò que seria un altre debat, quant de temps haurien d'estar en xarxes socials, tenen aquesta informació just in time, en el moment, en temps suficient, a més, moltes vegades amb informació per, com deia molt Joan, on m'adreço, vale? Aquesta informació és molt guai, però on m'adreço ràpidament en les notícies que feu sempre, poseu aquell enllaç perquè la gent pugui clicar i pugui arribar a la informació o a la persona destinatària per fer la pregunta o interessar-se més d'aquell programa o d'aquella acció que s'està fent en aquells moments, que jo trobo també molt interessant. I mira, aprofito per donar-vos a felicitar-vos i donar-vos les gràcies, perquè realment a vegades intentes fer les coses i no les fas, no, dius, bueno, penses que les fas bé, però que quan arriba el destinatari final no ho troba fàcil. Jo haig de dir que molt fàcil, per tant, en aquest sentit també s'agraeix.
0: Doncs...
2: ens alegrem molt que i agraïm aquestes situacions, perquè hi ha molta feina.
0: Bàsicament, el resum de tot plegat seria els recursos existeixen, el problema és posar a vegades en contacte aquests recursos amb els seus potencials receptors. Però bé, per fer-ho, entre d'altres coses, doncs hi ha aquesta oficina Europe Direct Barcelona de la Diputació de Barcelona, amb tot aquest gran catàleg de serveis adreçats, per una banda, als municipis, als 311 municipis de la Diputació de Barcelona, però també directament a la ciutadania a través de diversos contactes, des del telèfon, a la pàgina web, al correu electrònic i fins i tot doncs, aquest servei de xarxes socials que es fa a través de l'Instagram. Gemma García, responsable de la Europe Direct Barcelona de la Diputació, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Moltes gràcies, Gemma. Ens veiem aviat.
2: A reveure.
0: Adéu,
1: adéu, adéu.
0: Joaquim, doncs hem fet... Bé,
1: hem fet de tot avui,
0: sí, avui sí, avui hem parlat una miqueta de...
1: Inclús hem fet un servei, com deies tu, bueno, doncs mira, a través d'avui d'aquest programa hem fet també un servei de difusió.
0: Perquè, bàsicament, el missatge és aquest, és a dir, moltes vegades les coses existeixen,
1: Totalment d'acord.
0: Però si no les coneixes...
1: Inclús a vegades aquella frase de, ostres, si ho hagués sabut abans, o si m'ho haguessin dit, ara ja estic fora de plaç, o a vegades estic ja no... Per l'edat no em toca, etcètera, o ara mateix doncs, ja s'ha acabat una mica el recurs.
0: I no tothom està pendent de les coses com podem estar.
1: Evident. Per això dic que bueno, es fan esforços, però és veritat que a vegades doncs, no sé si són suficients o no, però és veritat que sense allò de quina llàstima si ho hagués sabut, hagués pogut accedir.
0: Doncs un mes més. Joaquim Millán des d'Eurolocal, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins al mes que ve.
1: Fins al mes que ve, clar que sí.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Doncs continuem estirant el fil dels, de la presentació de llibres locals o d'autors locals pel Sant Jordi d'enguany. Ja ha passat temps des de Sant Jordi, però encara hi ha alguns que s'han presentat i que s'estan presentant, i alguns dels quals encara no havíem tingut l'ocasió de parlar-ne. I un d'ells és Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida, de Àngel Guàrdia Ferran. Àngel, bon dia.
1: Bon dia.
0: És un llibre, és una novel·la, una història basada en fets reals.
1: Sí, sí, sí.
0: Pel que comenteu, entre la Segarra, que és la comarca lleidatana, oi? I la colònia espanyola de la Guinea. Expliqueu-nos una miqueta d'on neix aquest llibre.
1: Bueno, aquest llibre tot té una història.
0: Tot té una història.
1: Jo n'havia escrit un altre. Tractava sobre l'esclavitud negra a Cuba.
0: Sí.
1: Aquell llibre em va servir per de suport per poder explicar l'esclavitud. O sigui, la meva afició era de història, de conèixer coses que a vegades se'n parla poc. I de l'esclavitud, que em van dir que hi havia molts esclavistes i negres d'aquesta zona i del Maresme, vaig estar mirant i no en trobava cap. Em van dir, homes, que els amaguen. A partir d'allí em vaig posar a mirar per internet i vaig anar trobant informació, i al final vaig generar la novel·la, que era el suport. Els d'allí, quan ve la independència, ja la veuen vindre, ells i diners cap aquí. Venien, i el diner venia un camí tot curiós. Anava de l'Havana a Chicago, de Chicago a Londres, de Londres a París, de París a Barcelona i de Barcelona a la butxaca de l'amo, per dir-ho d'alguna manera. Podríem dir que era diner negre, no ho sé. Vale. Fet això, va ser a finals del segle XIX, i feia una mica uns quants anys que hi havia hagut el Pla Cerdà, i estava dissenyat, fet, etc. Alguns dels que venien van comprar una parcel·la, van ser el seu bloc. No hi havia ascensor, vivien a la primera planta, de la que en diem el principal, amb el que ve si viu l'amo del seu principal. I bé, ho feien així. D'altres van dir, home, jo tinc una plantació allí, a Cuba, de sucre, ara hi ha el cacau, per la zona de Guinea, podria fer una plantació allà a Guinea, perquè hi havia bastanta facilitat per aconseguir terres. Les donava el govern a qui volgués fer, sempre i quan les fes rendir. Llavors alguns van anar allà. La història aquesta jo vaig estar comentant, tot això vaig estar comentant amb un company, em va dir, home, s'has quinat a Guinea? Jo, no, tal, fulano, no el coneixia de res, vaig anar mirant informació, i em vaig trobar amb una família on el patriarca de la família tenia aquelles virtuts, entre cometes, lo de virtuts, de per allà aquella zona. Vivia més del que era desitjable, jugava cartes, sobretot quan hi havia begut, amb la qual normalment perdia, i li agradaven potser les faldilles, que no eren pas de massa prop de casa. Bé, amb tot això la família va anar tirant avall, i un dels fills va dir, pare, jo me'n vaig, treballaré fort, faré diner, tornaré, pagarem les deutes i tornarem a ser els que érem abans. I aquest se'n va anar a Guinea. Abans va tindre que fer uns quants contactes a Barcelona i va anar a Guinea, i l'home, escolta, si jo no he estat mai a l'Àfrica, jo no sé de cacau, no et preocupis, això ja t'ho faran tots els capatassos, que ja en saben, i tu simplement mano dura com els braceros. Els braceros eren els empleats que tenien allà, normalment venien de Guinea, de Nigèria i d'aquella zona. I, el llibre aquest tracta d'això.
0: Sí, això que ens heu explicat, encara que sigui l'argument, entenc, del llibre, és una història que vau conèixer. Una història real que havíeu conegut.
1: Més aviat buscant informació.
0: Buscant informació, sí.
1: Coneixia algun personatge, més que no els de la història, sinó els descendents. Algú no el vaig arribar a conèixer.
0: D'acord.
1: Bé, si tornem altra vegada a Guinea, allí era l'època de la colonització. Val a dir que és realment curiós la història de Guinea relacionada amb Espanya. Va arribar de casualitat. El 1777 es va fer un acord entre Espanya i Portugal A Portugal li feien falta o li feien gràcia uns territoris que hi havia per la zona d'Uruguai. En aquell temps Uruguai era molt més gran cara. E incorporar-los a Brasil. Aquell lloc era un lloc que estava al costat del mar i anava bé perquè era l'època 1700 i algo d'emple auge de tota l'esclavitud. I llavors el volien per tindre els vaixells, poder-los guardar allà, etc. Amb els vaixells passa una cosa: cada viatge, perquè sigui rentable, doncs hi anaven uns 450-500, excepte un que sembla ser que en va portar 800 i pico d'esclaus dintre. Imagineu-vos com anaven. Bé, feien això, però la captura de l'esclau, els primers doncs, els enganxaven allí a la costa mateix, perquè no sabien de què anava, però a mesura que es van anar enterant, anaven tirant cap dintre, i llavors ja feia més difícil, la captura era més minsa, i total, doncs, s'havien d'esperar un temps fins que feien la càrrega per poder posar el vaixell. Aquesta càrrega normalment es guardava, igual que ara els containers al port, es guardava en algun lloc a prop del mar, amb un, es deia la factoria, de fet era un magatzem, i ells els anaven posant i quan ja teníem tot lo del vaixell, doncs, es carregava. Llavors li feia falta aquell territori. I va proposar en aquell temps, doncs, a Espanya, de passeu-nos aquest territori, nosaltres passaríem la illa de Fernando Po, la de Annobón, i poder comerciar la costa d'Àfrica. Això ja ve de temps enrere. Portugal rondava molt per allà, per Àfrica, en temps d'Enrique el Navegante, i Espanya, pues, bueno, també en aquell temps encara anava baixant la seva força, però encara era molt potent, i temps enrere doncs, encara ho era més. Havien anat pactant d'altres coses, com l'acord d'Alcassovas, curiós perquè van fer, abans de que Colón trobés Amèrica, van fer una ratlla que passava per les Canàries i d'aquí cap amunt per tu i d'aquí cap avall per mi el que trobem. Quan es va trobar Amèrica, doncs, la part d'Espanya era de Texas amunt, la part de Portugal era de Texas avall, no hi estaven d'acord, bueno, van tractar amb el papa, que també tenia el seu poder, Alexandre VI, nascut a Jàtiva, i d'altres coses de la seva biografia que s'aparten, però realment curioses. I aquesta ratlla, que era horitzontal, es va anar fent amb una ratlla vertical. Conclusió, Brasil va anar a parar a Portugal i el resto va anar a parar cap a Espanya. Bé, això eren els antecedents. Si tornem amb l'acord aquest que ja van fer, llavors Espanya tenia pues, el que és Fernando Po, el nom ja és portuguès, vull dir, venia d'allí, l'illa d'Annobón, i poder comerciar per aquella zona. Van fracassar a l'hora de voler anar allí, malalties, mala mar, perquè els que hi van anar per fer-se càrrec d'això venien d'Amèrica. Els nadius tampoc ja estaven massa d'acord en que vingués un altre allí, total que, bueno, ho van abandonar. Van abandonar, al cap d'uns anys s'hi van ficar els anglesos, que també necessitaven. Ells hi havien fet la proposta d'abolir l'esclavitud i el que necessitaven era que es complís i plotar en un lloc per poder tindre forces, poder amarrar els vaixells i tot per perseguir els que s'escapaven d'això, de la vigilància aquesta.
0: Els que continuaven fent tràfic.
1: Una anècdota curiosa, els vaixells normalment portaven algú a dintre, un home de palla, per dir-ho d'alguna forma, que era nord-americà. Posava la bandera nord-americana, aquell ja donava la imatge de nord-americà, i aquests els anglesos no els tocaven. Tenien els seus acords amb les... Bueno, per allà, la part dels Estats Units. Es van posar allí i van durar uns anys, fins que el 1845 Espanya va dir, això ens fa falta, i com que d'un tractat això era nostre, etc., doncs bueno, van anar allà, van discutir, els anglesos ja havia passat temps perquè la primera prohibició de l'esclavitud era el 1807 i d'alguna forma els demés hi havien anat signant acords, altra cosa és que els complissin, normalment no, però ja els havien signat i bueno, van cedir els territoris aquests i allí es va establir, diguem, Espanya ja de manera sèria i rondant per allà.
0: Estem parlant de Guinea, en aquest cas.
1: De Guinea, sí, de Guinea. Llavors, estan allí a Guinea, doncs bé, calia la comercialització dels productes d'allà, per tant es va crear la colonització. tothom compara la colonització amb un taburet de tres potes. El taburet de tres potes sembla que s'aguanta, si en té quatre pot ballar i si en té dos cau. Tres és el número adequat. En aquest cas, les tres potes eren l'econòmica, la política i la ideològica. De l'econòmica hi anaven les empreses. Si anem mirant una altra cosa, aquí a Catalunya tenim poca afició a ser funcionari, mentre que a data del resto d'Espanya, doncs sí. Un jutge estava a Madrid, home, podríem anar a Cuba. Anava a Cuba, allà li anava la mar de bé, sobretot econòmicament, i quan havien acabat que les coses van malament, tornava a Madrid i se n'en tornava cap a... bueno, cap al jutjat que havia estat o un altre de semblant. Bé, hi ha hagut exemples posteriors que quan han deixat un càrrec també han tornat al seu origen. Aquí no, i un empresari o fa treballar el diner o el diner s'acaba i queda en res. La majoria d'empreses que anaven a Guinea eren d'aquí a Catalunya per a cultivar el cacau, que era semblant a cultivar el sucre. Evidentment que els processos eren diferents, però vull dir, molta mà d'obra i tenim un producte i d'aquest doncs, després l'hem de treballar. Aquesta era la primera pota. La segona era la política, d'acord, etc., però Espanya estava llavors liada amb la guerra amb Sidi-Ifni. I quan al polític no li anava bé que es complís el tractat, tren a l'exèrcit. L'exèrcit devia mirar l'altre exèrcit i si el podem guanyar, doncs endavant, i si no, pactarem amb algú. Faig un parèntesis, un exemple clar d'això va ser a la illa l'Espanyola, de que Espanya estava en guerra amb Anglaterra, no ho veia gaire clar, i els van ajudar els francesos. Clar, t'ajuden a canvi de... En el cas d'allí, de l'Espanyola, que ho poso com a exemple, va sortir Haití, que va passar a França, i Espanya es va quedar a Santo Domingo. Bueno, aquest era el típic que es feia amb la part política, que també hi havia l'exèrcit, per mantindre l'ordre allí dintre. Allà no hi van voler anar, l'exèrcit estava liat amb la guerra. També és una altra història de per què preferien la guerra que allí, però bueno, vull dir, és a part. I llavors hi van enviar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, n'hi van anar quatre pocs, van crear una guàrdia colonial dintre dels d'allí, voler triar-ne alguns i dir, home, tu faràs de policia i tal, bueno, pues millor que no treballar allà al camp i millor pagat. D'aquestos n'hi va haver un de curiós, tal Julián Ayala, va marcar ordre. I per altra banda, pues, la seva biografia està lliure per internet i és curiós. El títol és Un guàrdia civil en la selva. El títol ja és curiós. I aquest home, pues, bueno, alguna mesura que va fer va ser en un poble que estaven ell i els que l'acompanyaven i no el deixaven dormir els crios, pues, bueno, mort el perro, s'acabó la ràbia. Va matar tots els nens d'aquell poble, Mico Semej. Déu-n'hi-do.
0: D'acord.
1: I la tercera pota, la ideològica, hi van anar els claretians, els frares claretians. La seva missió era evangelitzar, etc. I de pas, doncs, bueno, s'havien de fer servir eines per poder convèncer els altres de que es fessin catòlics. Els claretians eren seguidors d'Antoni Maria Claret, part d'un carrer a Barcelona on van fer sant. Una anècdota, aquest home era bisbe de Santiago de Cuba, parlava a favor dels esclaus. Llavors que hi vaig posant alguns parèntesis, però vull dir, bueno, la història és la història, i estava per allà, parlava a favor dels esclaus i el van apartar perquè molestava, doncs, els d'allí. I el van posar de confessor d'Isabel II. La raó del perquè els va, de que parlava a favor dels esclaus i això va suposar que l'apartessin, era de que parlava amb els esclaus queixant-se de que treballaven tant que no tenien temps d'anar a missa el diumenge. I bueno, això els esclavistes no hi estaven massa d'acord. Tornant allà a Àfrica, hi havia els claretians, la seva missió, doncs, era educar,
0: sí,
1: evidentment amb el cristianisme o amb el catolicisme, millor dit. I llavors, què passa? El govern tenia un territori que s'havia d'explotar, repartia terres amb els que ho volien, els colonos que ho volien fer, que en fi, de colonos n'hi havia entre 300 i 500, bé, de colonos no, d'homes blancs, i llavors entre 300 o 500, el que més eren tots nadius. I a part d'uns esclaus que van venir alliberats de, alliberats d'Estats Units, que estaven a Libèria, i que alguns pues, van anar cap allí, com que allò era Fernando Po, van dir Fernandinos. I era una classe entre els colonos blancs i els natius negres. Aquests també eren negres, però tenien un altre tipus de cultura, etc. I llavors pues, era una classe, diguem, entremig dels dos. Bé, es repartien les terres, no petites, finques de 500 hectàrees i alguna de més gran. I després els nadius pues, també els hi donaven algun terreny. Això ho feien els claretians que ho aconseguien, però s'havien de passar al catolicisme. I si no, pues, no eren mereixedors pel que sembla d'això.
0: D'acord.
1: I bueno, tenien finques de 10 hectàrees, justet, justet, per poder mantindre amb apuros. I bueno, hi havia també alguna altra cosa, i era de, si aquí tenim una família catòlica i té una finca petita, hem trobat una altra família catòlica, una altra finca petita, aquests tenen un nen, aquests tenen una nena, si es casessin podrien ser una tercera família catòlica, per tant una tercera finca, que com que són petits, de moment que les

0: Riu sí que és de veritat, sí.
1: Aquest és de veritat, sí.
0: Us veu inventar el nom del poble, per no buscar, entenc, sí. Un poble, però bé, un poble situat a la Segarra.
1: Sí.
0: Perquè sou d'allà.
1: Sí, jo sóc fill d'allí.
0: I aleshores, a partir d'aquesta història, aquest immigrant, en aquest cas, que per buscar-se la vida o per reflotar la seva família, se'n va en aquesta Guinea, que ens heu contextualitzat també, per això, per fer-se un futur i per recuperar uns diners.
1: Sí, era el seu principal objectiu.
0: Ho aconsegueix?
1: No.
0: Ai, ara no hem fet un spoiler, no? A mitges.
1: Diríem que el llibre comença igual que acaba, per tant,
0: des del principi.
1: Sí,
0: perfecte.
1: Des del principi. Algú no li agradava de que vingués. I se'n va preocupar d'una manera massa dràstica.
0: D'acord.
1: I no va poder venir.
0: Per tant, però la història parteix d'aquesta base real en la qual l'Àngel li ha hagut d'investigar.
1: Sí, bastant. Ha estat a Guinea també, només 15 dies. Era rata de biblioteca allà mirant. I després, per la tarda, sortia a parlar amb gent d'allí. Vaig conèixer gent. Alguns, un guineà ha estat a casa 15 dies. Home, va trucar. Curiós, el telèfon és caríssim, però el WhatsApp és gratuït.
0: Clar.
1: Llavors em va trucar i li va dir: vine, que ja tens hotel. Ell tot content, i jo ja tenia un informador, vaig tindre a casa i vaig anar aixecant, preguntant, etc. I aquestes doncs són les fonts d'alguna forma, i un far de llegir, sí, llibres d'història que són densos, espessos. Busquen un i bueno, si això surt aquí, surt allà i surt amb un altre, deu ser cert. Si sortia amb tres fonts diferents, i bueno, si a més t'ho corroboren els natius que hi han per allí, pues...
0: encara més. Per tant, una cosa molt important sempre és la verificació de les fonts d'allò que...
1: Home, sí, perquè si no, pues, ja fora una cosa de ficció i no ho intentava. O sigui, a mi em pesa més conèixer la història de Guinea, i has vist que m'he esplaiat podent comentar, sí, coses d'allà i allí, i el llibre torna a ser altra vegada el suport per poder-ho explicar d'una altra forma, diguem, més planera. I
0: per tant, la gent que s'acosti al llibre s'acostarà també en aquesta història de fons que ens ha explicat ara l'Àngel.
1: Perdó?
0: Que la gent que llegeixi el llibre s'acostarà també en aquesta història de fons, aquesta història de la colonització espanyola de Guinea, que ens heu contextualitzat.
1: De fet, quan faig més que fer promoció del llibre, dono xerrades amb centres cívics on me criden i vaig. I si no, pues, també em busco amb centres cívics o així, i el que parlo, pues, és ampliat el que m'està comentant aquí de la història, pues, en fi, un PowerPoint o qualsevol altra eina d'aquestes, i allò és on hi tinc la meva afició i és el que explico.
0: Àngel, a les comarques de Lleida o a la Segarra es coneix aquesta relació que pot haver entre immigrants d'allà i l'Àfrica?
1: Jo vaig estar preguntant en general, no de fer una enquesta, però vull dir allò, com parlava amb gent, i sempre em deien dues frases: bueno, allò és una dictadura i allí la gent va tindre que venir per cames.
0: No, tothom, clar, parles de Guinea, tothom bé, pensa en l'Obiang.
1: Llavors, són dues dades, evident que les dues són certes, però em semblava pobre com per parlar la relació de Guinea amb Espanya. Va ser colònia 200 anys, i el més curiós, va ser província espanyola 10 anys. I d'una província...
0: Que com només... les Canàries. Com les Canàries, que en el fons
1: sí,
0: l'únic que encara ho són, en aquest cas. Sí, són dues províncies,
1: sí,
0: però
1: sí, refereixo
0: que, clar, però són territoris africans.
1: Sí, pues va ser una província 10 anys, i d'una província, si l'únic que en sabem és que allí és de marxar per cames, i, en fi, potser era poca cosa.
0: D'acord. Per tant, us ha interessat explorar aquest vincle més per la banda del lloc d'origen que per la banda del lloc de destinació. És a dir, el lligam vos el teniu amb la Segarra.
1: Sí, però jo ja estava mirant de Guinea.
0: D'acord.
1: Perquè, així com t'he explicat moltes coses de Cuba, etc., i té un paral·lelisme, no la història en si, perquè són coses diferents, però bueno, hi ha coses semblants. Almenys la meva afició sí que té un paral·lelisme. Estudiar Cuba, estudiar el que és l'esclavitud, posar-li un suport per poder-ho comentar. Estudiar

0: i a Guinea. Vaig començar a estudiar en Guinea. Uh-huh. I com em van explicar la història d'allí dels orígens, era perquè jo l'altre li estava explicant, no, ara estic ficat amb coses de Guinea, a veure què hi ha i tal. Uh-huh. I aquí va ser quan... I tu saps que hi va estar a Guinea? Doncs pues no, i allí va començar.
1: I d'allà va començar, perquè clar, amb Guinea no, però a Sitges, amb Cuba, relaciona bastant, històricament.
0: Jo vaig llegir un llibre, i en fi...
1: No dic que sigui edificant, dic relació.
0: No en sortia cap.
1: No en sortia cap.
0: Oh, i vaig quedar quants, parat, perquè bueno, jo vic a Sitges, però porto 15 anys només, i era el principi. I clar, quan sabia que hi havia esclavistes del Maresme i del Garraf, vaig dir, home, estic a Sitges, ho he de mirar. Vaig mirar un llibre d'aquí que parlava, en fi, de gent que havia anat allà, i comerciants, però esclavista cap. Ho vaig comentar i em van dir, home, i coneixes a fulano? Ah, sí, però mira, el seu revésavi. No fotis, sí, sí, i així. I, bueno, i la pregunta següent era, i com és que no ho posa el llibre? Diu, s'amaguen.
1: D'acord, però és a dir, el que jo estava preguntant és això, que relació amb Cuba Sitges en té,
0: sens dubte.
1: Ja dic, més enllà de que sigui bona o dolenta, de que sigui edificant i de que els descendents no tenen culpa del que fessin els seus antecedents.
0: No, però si ho oblidem, al cap de 100 anys...
1: No, això és una altra història, sí.
0: Al cap de 100 anys a Guinea es feia el mateix. I si ho oblidem, doncs actualment, en fi, vull dir...
1: També hi ha un moviment ara mateix que està intentant recuperar aquests...
0: Sí, però vull dir, encobert, en fi, hi ha alguns treballadors que tenen un salari doncs que...
1: Enteneu, per tant, que hem fet poca, o que fem poca difusió d'aquesta part de la memòria històrica, ara que es parla tant d'aquest concepte.
0: Bueno, ja que no hi està massa d'acord de publicar la memòria històrica, llavors no em ficaré ara jo amb coses d'aquest tipus. Personalment, m'agrada entendre-la, conèixer-la. No sóc historiador de professió, però m'agrada conèixer-la i si puc comentar-la.
1: Doncs Àngel, us preguntaré, i per què no sent historiador, sent una persona que diguem que ha arribat al món de les lletres gran, per què us hi heu posat a fer un llibre? O fer un parell de llibres, en aquest cas, un de Cuba i de Guinea?
0: Tot té la seva anècdota.
1: Va.
0: Jo treballava... Vaig estar en una multinacional d'informàtica durant 22 anys. Això va ser el meu començament i la meva formació era d'enginyeria electrònica. Després d'allí vaig passar en una fundació perquè, bueno, vam sortir tots d'aquella multinacional perquè la van comprar i llavors, doncs, quan surten molts amb un perfil semblant, tens més dificultats, vaig dir, canviem de sector, bueno, vaig passar a una fundació, em vaig dedicar allí a coses de relació entre, o d'intermediari, no de producte, d'intermediar entre una empresa d'aquí i una empresa de fora. No hi havia internet i les comunicacions no eren tan fàcils i la informació tampoc era tan a l'abast. Llavors, poder estar allí al mig, doncs, bueno, ajudava a... treballava en projectes de la Unió Europea en aquest aspecte. Per altra banda, tinc afició a viatjar. El currículum diu que he estat a més de 60 països. És cert, alguns poca estona, però alguns déu-n'hi-do. I aquí trobes que almenys per què aquest grup reacciona així? Suposo que no ho sé, però que un psicòleg, quan veu algú, també es deu pensar per què l'individu aquest fa aquestes coses. Bueno, pues, si trasladem lo de l'individu a lo d'un grup, per antropologia pots arribar-hi. Vaig estar a antropologia i una de les assignatures era l'esclavitud, me la van explicar. Anècdotes d'això, bueno, la professora tenia relació amb Cuba i amb Brasil, pues ens la va explicar sobre exemples de Cuba i de Brasil, i a partir d'allí va ser quan, bueno, allò que et diuen, no, i de Cuba, sobretot, hi havia molts esclavistes i negres catalans de la part del Maresme i de la part del Garraf. Per una banda, pues clar, si un negre tracta amb coses de vaixells, pues suposo que aquí tenim més afició i més coneixement del vaixell i les aigües i com es mouen, que no, per exemple, Palència. Vull dir, bueno, terra endintre, molt endintre. I llavors, doncs, bueno, d'això ja em va néixer l'inquietud d'anar mirant, anar fent. M'estava jubilant i vaig començar donant xerrades sobre l'esclavitud negra a Cuba, bueno, doncs així, sense més. I va estar en un lloc, hi havia un president, una associació, sempre hi ha un president, jo sempre penso que parlen més de lo que fan, però bueno, és una manera de dir-ho. I em va dir: Àngel, per què no em fas un llibre d'això? Jo, que a vegades em perdo potser per comentar masses coses, paraula de president, per mi una ordre. I de seguida vaig dir: boig, però què acabes de dir, si no en tinc idea? De junta, 3 anys vaig anar a l'Ateneu de Barcelona a fer un curs de narrativa per que les frases una darrere l'altra tinguessin un cert sentit, sapigué qui era un narrador, sapigué com havia d'anar un diàleg. Bueno, 3 anys vaig estar allí. I llavors, pues ja, perquè em venia d'allí que havia de fer un llibre pel mandat aquell del president que jo mateix m'hi vaig ficar. I bueno, després ja he trobat gust, i després d'aquell, pues, bueno,
1: ha vingut aquest.
0: Sí. I n'hi ha un altre que està a mitges.
1: Anna, és la següent pregunta era aquesta: que n'hi ha més, i de què va el nou?
0: Sí, es pot saber, es pot saber.
1: A veure.
0: Els subtítols moltes vegades parlen més que el títol de qualsevol llibre, idea o cosa. El subtítol d'allí, d'aquest altre, que estic a mig fer, perquè el vaig començar abans que aquest, però quan me van explicar això vaig dir: no perdem temps, fiquem-nos aquí, l'altre pot anar seguint. L'altre és un xicot de la Segarra, es diu Lucisco, i diguem que el subtítol fora que allà on neixes hi ha unes circumstàncies de tota mena que t'afectaran a lo llarg de la vida, probablement. Bueno, aquest Lucisco va néixer a la Segarra, va néixer cap allà l'any 60, una mica abans, fill d'una família republicana, i la família no tenia massa diner. Bueno, no és una biografia meva ni molt menys, vull dir, me'n vaig apartar totalment perquè no vull estar explicant la meva vida així sense més, ho dic perquè hi ha coses que coincideixen, per l'edat, etc. I llavors aquest allí, pues, li passa de tot. De tot, què hi podríem posar? Això que va passar a fulano, posat allí. En fi, aquest se li va morir el pare quan era al col·legi, es va tindre que fer càrrec de les terres perquè era l'únic baró de la família, i en fi, no en sabia... Hi havia un cosí del... Aquest és totalment ficció. L'únic que hi ha, pues, que les anècdotes de lo que li passa amb aquest ho he tret, pues, de lo que li ha passat amb un altre, reservant la seva intimitat o, en fi, el que fos. Llavors, doncs, bé, li van passant coses. Sí, què volia dir? Que, com que no en sabia, llavors hi havia un cosí del seu pare que li explicava el que havia de fer. Farem això, farem allò, era el que li explico jo al lector, el que es pot fer quan te passen aquestes coses, no? O quines eines, quines coses es fan del camp, com es fa, com es cull el blat, què es fa, què passa després, on el vens, etc. Tot això. I va haver el tractor, va fer un canvi total la pagesia allà, i llavors em serveix també per explicar el fenomen del tractor, què fa i com van sortir els d'allí. Pues amb el tractor, uns, els que tenien diner, tenien liquidesa, vull dir, compraven tractor i les eines de darrere. Els que no podien. Llavors amb el tractor feien el doble de, quan llauraven, el doble de terra. Per tant, la terra s'esgotava a la meitat. El que abans feien de sembrar any sí, any no, després ja podien sembrar cada any. Si sembres el doble, colliràs el doble, entre cometes.
1: I guanyaràs més.
0: I llavors guanyaràs també el doble. Després d'això hauràs de fer alguna cosa, perquè si no ho fas tu i dones les terres a que ho faci algú que tingui tractor, perquè si no amb els mulos no pots sembrar el doble, doncs hauràs de pagar allò. Si això et surt positiu, anem-hi. Si et surt negatiu, no ho facis. Vull dir, aquesta era la primera equació que calia resoldre. Tots els pagesos van dir: anem-hi perquè rendeix. I doncs, molts, els que tenien tractor, es preocupaven de treballar les terres de l'altre, que no ho tenia perquè no tenia liquidesa, però li estimava més sembrar el doble. I ara què farem? Doncs, si no hi ha això, bueno, van començar a posar gallines. Va ser tot un negoci al principi, n'hi havia tant que el preu va baixar, van passar pollastres, n'hi havia tants que el preu va baixar, van passar tocinos, és l'evolució dels pagesos de per allí, i al posar-los allí l'amenaça era la pesta africana, que n'hi havia, i et cremaven tot lo de dintre de la granja, vull dir, en fi. I això, doncs, hi va haver el suport de lo que ara és la Bonària, o sigui, de la fàbrica, per dir-ho d'alguna manera, de lo que és ara la Bonària, una empresa que va començar un veterinari, el veterinari és l'actual president, ja 80 i pico anys té, doncs va començar de veterinari per cuidar dels mulos, els cavalls i això del pagès. Però clar, després, com que això es va abandonar i ja tot era tocinos, gallines i pollastres, doncs bueno, el veterinari es devia reinventar i van muntar una cooperativa. Aquesta cooperativa atenia els pagesos, vull dir, que estaven per allà, s'associaven i formaven part de la cooperativa. Una granja, sigui de tocino, sigui de lo que sigui, necessita el que entra, el pinso, les cries petites i de més estris, que coses que es necessiten, inclús estris mecànics, per poder portar això endavant, i després la producció, treure-la. Un pagès que s'havia posat allí perquè no tenia diner per comprar tractor, tampoc tenia potència, diguem, econòmica
1: per comercialitzar
0: ni l'altre. La cooperativa aquesta ho va fer,
1: t'ajuda
0: per una banda i per una altra. I, bueno.
1: I aleshores la cooperativa que neix al poble de Guissona.
0: Sí, 6 quilòmetres de casa.
1: D'acord.
0: Sí, sí, no, nosaltres hi vam arribar abans.
1: Doncs això és, diguem, el pal de paller d'aquest nou projecte, aquest nou llibre, que encara té...
0: està a mitges.
1: A dintre l'ordinador, perquè entenc que s'escriu amb l'ordinador, Àngel Guàrdia. Però d'entrada el que ara ha sortit, i que entenc que ha sortit allà i ha sortit aquí, també s'ha vist aquí i allà...
0: Sí, sí, sí.
1: És entre la Segarra i Guinea Espanyola, més de 4.000 quilòmetres i una vida. Aquesta història que busca explicar aquesta part més o menys desconeguda d'una immigració que surt de les Terres de Lleida i que se'n va anar, diguem, a buscar-se la vida en una Guinea que es va convertir en colònia després de la pèrdua de Cuba o en l'última època de l'existència de Cuba, volíeu dir?
0: Sí, no, alguns van anar allà i venien de Lleida. De tots modos, la finca era cara i la gent de diner vivia a Barcelona.
1: Clar, no, bé, allà anaven els que treballaven.
0: Exacte.
1: Hi havia uns que treballaven i uns que vigilaven els que treballaven, però
0: sí,
1: clar,
0: sí.
1: Els que s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que no s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que són els que guanyaven més diners, no?
0: I home, conèixer la cultura dels bubis, per exemple, o dels fang,
1: que són les tribus, bueno, que hi havia.
0: Es pot veure per aquí dintre.
1: Ho teniu tot aquí explicat. És aquest llibre, aquest segon llibre, com ens explicava d'Àngel Guàrdia Ferran, que s'ha publicat, es va publicar també ara pels vols de Sant Jordi, es va presentar en el seu dia també a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Àngel, moltes gràcies per haver-lo vingut a presentar.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Us esperem quan presenteu el nou, que m'heu dit que el subtítol explica moltes coses, però no m'heu dit ni títol ni subtítol del llibre de l'Ocisco.
0: Bueno, no, no l'he posat encara, però és el que et comentava.
1: A veure, que ven.
0: Les circumstàncies que rodegen un naixement li marquen tota la vida.
1: D'acord. Doncs queda clar que amb aquest preàmbul ja podem començar a imaginar per on poden anar les coses. Àngel, repeteixo, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies també.
1: I que vagi molt bé. Sort.
0: Bueno.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 minuts i seran les 10, setmana trasbalsadota. Per al Club Patí i Subursitges, tot plegat començava el dilluns quan en Pitu anunciava, a través del temps de descompte, que en Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí i Subursitges, deixaria el club. Pitu, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Fem una miqueta de cronologia. El divendres passat, és a dir, ara fa tot just una setmana, jugava aquí a Pinsvense l'últim partit de la temporada de l'equip sènior del Club Patí i Subursitges contra el Cambrils, partit que va acabar amb 2-2. Quan vàrem entrevistar a Quim Vázquez, un va tenir aquella sensació d'entrenador derrotat, d'entrenador que probablement se sentia sol. I com que un servidor ja porta uns quants anys en aquest mundillo, mentre marxava cap a casa vaig pensar: ai, ves que no sigui l'últim partit de Quim Vázquez amb el Club Patí Subursitges. Jo no en sabia res, de debò t'ho dic, però m'ho vaig imaginar, m'ho vaig intuir, perquè n'he viscut ja unes quantes d'aquestes. No em vaig equivocar, perquè el diumenge Quim Vázquez se comunicava al club que volia marxar, que deixava, per tant, les tasques d'entrenador de l'equip sènior i també de coordinació, la coordinació que, recordem, l'havia assumit arran de la marxa també de Sergio Pérez. Haig de dir que el club es va sorprendre, ho escoltarem d'aquí uns moments en paraules del seu president Marc Balladbó. Però, clar, estem avui és 29 de maig, per tant, el club no diré que treballa contra rellotge, però gairebé, perquè ha de cercar d'entrada un nou entrenador per l'equip sènior i un nou coordinador, i això no és fàcil. Tot i que sabem que el club, en aquest sentit, està treballant, té ja alguns contactes fets, ha parlat amb algunes persones, i també sabem que no volen que això s'allargui massa. És a dir, que a principis de la setmana que ve
0: estigui resolt. Per tant, per qui vols començar?
1: Començarem per Quim Vázquez, que va ser, respecto l'ordre de les entrevistes que he fet, és a dir, amb el primer que vaig parlar va ser amb Quim Vázquez, un Quim Vázquez que, evidentment, parla d'objectius no complerts, parla de temporada en què ha sofert un desgast important, ja no tant potser pels objectius no complerts, per aquest final tan trasbalsat de temporada, en què l'equip doncs, no ha pogut aconseguir una de les places que donava dret a jugar la promoció en descens, sinó una miqueta per aquesta, diem, relació una miqueta complicada que ha mantingut amb el vestidor. Li preguntàvem, la primera qüestió, òbviament, a Quim Vázquez, el perquè del seu adéu.
2: Bé, escrit, al final és una decisió que tinc plantejada des de fa temps. Me n'adono que estic fent molts quilòmetres. Jo sóc una persona que quan assumeixo una posició o faig una feina m'hi intento deixar la pell. Després hi haurà més encerts o menys als llocs on estigui, però almenys ho intento, com a mínim, no? I això comporta molt de desgast físic, però sobretot emocional i de temps. També hi ha un desgast als danys col·laterals que se'n diuen, que és família, no? Temps per tu, etc. I jo me n'adono durant la temporada, evidentment, dintre els equips hi ha no sé per una cosa concreta, no?, per entendre'ns, però sí que dintre els equips hi ha friccions, hi ha maneres de no entendre-ho tot igual, i per aquí jo crec que comença a haver-hi desgast. Bé, el segon tram de temporada potser és quan és més evident, i també m'ho vaig plantejant a mesura que va avançant el curs, i vaig veient que són molts viatges, s'accentua, són molts viatges, és molt temps fora de casa, també tinc una feina que vaig amunt i avall, que acumulo moltes guàrdies, que tinc judicis que te'ls poden ficar d'un dia per l'altre, vull dir que al final has de compaginar-ho tot, hi ha dies que pràcticament no passes per casa o hi passes molt poquet, i al final doncs és això, temps, per un, per la seva família, desgast mental, difícil de compaginar tot plegat a nivell logístic, i bé, i les interioritats que diríem a nivell esportiu, i matisaria a nivell de sènior, perquè amb la Junta sempre ha estat tot molt, molt positiu, no hi ha hagut disputes, ens hem entès a la primera en cada pas que hem anat fent, i amb la base és que el mateix no puc fer cap mena de retret ni de pares ni de jugadors.
1: Jo recordo, Quim, el divendres, en l'entrevista que vam fer postpartit, tu parlaves, d'una banda, d'objectius no complerts, i també parlaves, que ja s'ha incidit també especialment ara fa una estona, en una temporada de desgast. Què et desgasta? El fet de de no guanyar, el fet de que la sintonia amb l'equip potser no ha estat tota la que bonament s'esperava. Què hi juga aquí?
2: Home, hi juga tot, al final. La part esportiva, de fet, de vegades diem que una cosa va portar l'altra, no? Quan un equip ve amb una dinàmica guanyadora, comença a deixar de fer-ho, s'encalla una miqueta a nivell de resultats, a la taula, i a més, doncs, t'adones que és una setmana i una altra, al final es pot acabar enrarint també l'ambient. Quan a volta, doncs bé, el que és, hi ha jugadors que tenen un caràcter, uns altres que són d'una altra manera, uns amb unes conviccions, una manera de fer les coses que poden xocar de vegades frontalment amb com tu ho entens, amb els valors que tens, amb com t'han educat, i altres persones que són molt, molt portables, que no generen cap situació de controvèrsia mai i no suposen un atac a la concòrdia i a la bona harmonia en el grup. Hi ha de tot dintre d'un equip. Hi ha persones que també volen assumir més protagonisme, altres que tenen un perfil més baix, costa haver-hi un equip. Són moltes persones i al final, doncs, les friccions haurien de ser al màxim sanes i positives, però no sempre és possible.
1: Per tant, podem entendre que els motius van més enllà dels esportius, no? dels resultats, de les victòries, les derrotes o el que sigui. Et pregunto directament, i crec que t'ho vaig preguntar divendres passat, no? Si estaves decebut amb algú o amb tu mateix?
2: Ja, és bona pregunta i no sé si et respondré ara igual que després del partit.
1: Segur,
2: al final
1: segur que no.
2: Ha estat un mes calent,
1: segur, però bueno,
2: però segurament també hi ha punts de connexió al final. Evidentment, jo començo per la part que em pertoca a mi, que és analitzar-me a mi mateix, o potser si no faig anàlisi, sí, valorar-me, no?, globalment. Puc dir que n'he fallat a nivell de ser-hi sempre. Sempre es poden millorar coses, sempre un ha d'anar aprenent i ha d'anar perfeccionant mètodes, manera de fer, sistemes, etc. Però no se'm pot negar que sempre hi he sigut, que m'he deixat la pell i que he intentat ser una persona plural, que he escoltat a la gent, que he intentat ser flexible i comprensiva. I la decepció en mi mateix, principalment, és perquè moltes vegades a la temporada he renunciat a la meva manera de ser i de fer en pro del benestar del grup. I amb això què et vull dir? Em refereixo bàsicament a que hi hagi concòrdia, a ser molt flexible, potser de vegades massa, i
1: és a dir, a ser una persona... renuncies a certes coses pel bé de l'equip.
2: Sí, moltes coses de la meva manera de ser. Jo doncs, tinc més tendència a ser més estricta, a ser una persona seriosa, de vegades un palet massa, ser una persona, no diré intransigent, perquè tampoc és la paraula, però aquí he sigut molt comprensiu, he mirat d'entendre tothom, m'he mossegat la llengua molt, quan és una cosa que a mi em costa de vegades fer-ho, quan veig una injustícia o alguna que no m'agrada, jo no sóc de mossegar-me la llengua. Aquí ho he fet per l'estabilitat del grup, pels antecedents d'on veníem, no?, de tot el que havíem vist des de fora la temporada passada, i bé, estic decepcionat amb mi mateix per això, perquè un renuncia a la seva manera de fer, i crec que mai és positiu, o mai ho pots fer de manera absoluta, i també perquè al final no m'ha donat cap resultat. Vull dir que després, a nivell de l'equip, decepció, bueno, decepció no, al final, al principi de temporada se'ns exigeix que tinguem estabilitat, que estiguem en una zona benestant de la taula, si es pot lluitar pel playoff, fantàstic. Sento decepció quan baixem braços i estem en una posició privilegiada, que anem segons, ens deixem caure, posem, jo no diré excuses, cadascú fica els seus arguments sobre la taula per explicar-ho, cadascú sabrà. Jo crec que al final som un equip que precisament ni som juvenils ni júniors, som tots adults, i això ens permet fer una valoració, jo crec, amb suficient maduresa i responsabilitat. I llavors, arribats a aquest punt, Pitu, l'únic que considero és que la valoració final de la temporada és de cadascú com a equip. Jo podríem haver fet molt més. Per mi és aquesta la valoració. Podríem haver fet molt més del que hem fet, o almenys pel que semblava, tal i com anava avançant la temporada. La individual de cadascú, de cada jugador, és seva. Jo aquí, no, i més tenint en compte que la temporada no seguiré, no penso fer cap valoració. Crec que tots som adults i hem de tenir suficient capacitat per entendre què hem fet bé i què no.
1: T'ho pregunto d'una altra manera. Quina ha estat la teva relació amb els jugadors, amb el vestidor, en definitiva? T'ho pregunto també directament perquè jo divendres vaig veure un Quim Vázquez derrotat, un Quim Vázquez, en certa manera, que se sentia sol.
2: Bueno,
1: i entenc potser, que la relació no és la mateixa amb Pepito o que amb Juanito, perquè m'entenguis.
2: Correcte. Jo no donaré noms i cognoms de ningú
1: no.
2: Aquí ni en cap lloc.
1: Tampoc pretenc que me'ls donguis, però una miqueta pregunto en línies generals, no? Com t'has sentit tu allà dintre?
2: Sí, aviam, ha sigut mutant, no, la relació, primer de tot, amb una sèrie de jugadors, un grup potser més reduït, més sentit còmode, perquè són jugadors que s'han limitat a vindre a callar i a entrenar i a acatar el que deia, que crec que és com ha de ser dintre un equip, és com em van educar a mi, pots estar més d'acord o menys, però tu has de respectar la figura de l'entrenador i no fer-li la trabanqueta ni per davant ni per darrere. Has de ser una persona que ha de respectar el principi de jerarquia i ha de tenir uns valors mínims per anar pel món i viure en societat. Jo crec que això s'ha de tenir sempre. Hi ha una sèrie de persones que sí que ho han respectat. N'hi ha d'altres que m'esperava que ho fessin més del que ho han fet realment, i n'hi ha altres que directament no, ni ho han respectat ni res. Vull dir que no hi ha diferents grups aquí i evidentment no assenyalaré, cadascú sabrà. Jo sí que tinc clar qui són cadascú, ho tinc molt clar, i des de fa temps, a més. Hi ha gent que fins i tot podria dir que, no diré decepcionat, perquè al final tots tenim una edat i això només és esport, però sí que hi ha gent que m'esperava conductes diferents d'ells, la veritat, i n'hi ha d'altres que han confirmat el que pensava, que són molt, molt bona gent, que són uns pencaires i que s'hi han deixat la pell quan han estat aquí i han acatat sempre. Per tant, perfecte, perquè aquests no hi ha cap retret, i n'hi ha d'altres que m'esperava una cosa, l'han confirmat i no és precisament positiva. Ja està, aquí ho deixo, vull dir que no tinc ganes d'entrar-hi més. Digue'm.
1: No, et volia preguntar si en certa manera entens que la teva posició de voler marxar del club en certa manera li generes un problema al propi club, no? Perquè recordem que tu no només ets entrenador del sènior, sinó que ets entrenador d'alguns dels equips de la base i alhora coordinador. Vull dir, en algun moment penses, hosti, potser li foto un problema al club.
2: Sí, clar, és inevitable pensar-ho, Pitu. És inevitable, soc conscient. Jo he estat molts anys en un mateix club, he sigut coordinador sortint i he sigut entrenador mentre hi havia un coordinador que plegava perquè se n'anava a un altre costat o perquè simplement estava desgastat de la posició. Llavors, entenc perfectament el mal de cap que pot suposar per un club, sigui el Sitges o sigui qualsevol altre. Has de trobar una persona que estigui disposat a fer totes aquestes hores, que t'organitzi els equips i que et marqui una línia de treball o que ho intenti, no?, com a mínim. Vull dir que són... I he de fer constar que hi ha moltes mans a la Junta i que sempre estan disposades a col·laborar i que fan molta feina. Vull dir, no, el marc institucionalment, ja ho deia l'altre dia a Canal Blau, el marc institucionalment és una persona que crea vincles, contactes, sempre està disponible per fer reunions, per intentar arreglar coses del club, sempre està traient la cara pel propi club. Crec que és un president que, tot i ser el seu primer any, està fent una feina de veterà, no?, de vegades, de saber de què va la posició, i té un mèrit enorme. Després hi ha altra gent, com pugui ser el Jaime Felipe, que, bueno, ho deia també, ha creat un gran vincle amb ell d'amistat, però és una persona que sap molt bé el que es fa, sap com funciona tot el món de l'esport, i això, doncs, de vegades et genera una descàrrega de feina molt gran a l'hora de donar consells, a l'hora d'intentar parlar amb aquest, amb l'altre. Per mi és, això valor també. Tens gent com el Tutu, que vas a clubs i dius, sí que hi ha tresorer, però el tresorer està a no sé quants llocs, de vegades hi ha un problema, hi ha un altre, el Tutu té tot a dir, ja ho té ordenat, no t'has de preocupar ni per un sol número, no has de preguntar res, està tot ordenat bé. Després també hi ha el Gaizka, que a nivell d'horaris hi ha molts clubs que tot això d'horaris i part administrativa, de vegades el coordinador s'ho ha de menjar, ja ho he vist això, i el Gaizka t'ho descarrega absolutament. Vull dir que sí que pot ser una tasca feixuga trobar un coordinador a nivell de Club Patí Subursitges o qualsevol altre club, però si dintre de la mateixa entitat ja hi ha persones de la Junta que desinteressadament estan treballant i estan descarregant aquesta feina, el rol del coordinador segueix sent important a nivell esportiu, però ve recolzat i ve, i sobretot doncs, es pot sentir ajudat per aquestes altres persones, i per tant una absència d'una persona o altra es nota menys també.
1: Et faig l'última, Quim, i ara què?
2: Bé, ara jo ja ho vaig dir, que a mi m'agrada l'hoquei, sóc una persona que hi porta molts anys vinculat, i a banda de que sí que és cert que no continuo als Sitges pels motius que he esgrimit aquests dies, que també he comentat aquí, a Canal Blau, etc., doncs sí que és cert que alguns clubs han parlat amb mi, que s'han posat en contacte, i hi ha projectes molt interessants. És possible que n'agafi un d'ells, és possible o probable que n'agafi algun d'ells.
1: Vaja, que veurem el Quim entrenant, això segur.
2: Jo penso que sí, jo penso que sí, si no passa res, penso que sí, i sobretot doncs primo moltes coses, a banda del club on pugui anar, que és primordial el que pugui veure inicialment, també la proximitat, el poder passar més hores amb la meva família, el tenir una càrrega de treball. Jo, evidentment, sempre em deixaré la pell on estigui, faré les hores que falti més, però una càrrega que sigui sostenible, que pugui dedicar-li temps a la meva família, al meu entorn i fins i tot a mi mateix, que també de vegades ens n'oblidem d'un mateix i és molt important.
1: Quim, fins aquí hem arribat, com diu aquell. T'agraeixo doncs aquesta, digue-li darrera conversa, no? Com a persona que formes part o que has format part del Club Patí Subursitges, potser en un futur es tornem a retrobar en altres àmbits, no? Però t'agraeixo especialment doncs les diferències que sempre has tingut vers la ràdio, vers mi, i res, que tinguis sort en el futur.
2: Doncs, primer, tal com començaves, espero que sí que ens retrobem en el futur. Jo ja estic, encara ja estic a dia avui, i està molt bé el Club Patí Subursitges. Ha sigut una família, m'han tractat molt bé en pràcticament tots els àmbits, i evidentment per extensió doncs també parlo per Ràdio Maricel i per tu, Pitu, que has estat disponible per cobrir-nos després de cada partit amb paciència, fos l'hora que fos, sempre fer preguntes interessants que tenien a veure tant amb el partit com amb l'actualitat del club. M'ho has posat molt fàcil, i la veritat és que és algo que he valorat molt, que sempre tinguéssim cobertura, que sempre estiguessis allà, i m'hi he estat molt bé, tant amb les xerrades que hem impartit fora de micro com davant d'ell, i espero, com deies tu i m'afegeixo anteriorment, que en un futur ens retrobem.
1: Gràcies, Quim, una abraçada.
2: A tu, Pitu, una abraçada ben forta.
0: Quim Vázquez, fins aquesta setmana entrenador del Club Patí Subursitges. I com deia en Pitu, les peces ara s'han d'anar recol·locant, i recol·locant d'una manera coherent, i recol·locar-les d'una manera coherent no és gens fàcil.
1: Sí, aquella sensació de que no acabes d'arrencar mai, no? Perquè portem 2 anys amb canvis a la banqueta, però bé, en qualsevol cas, això és llei, no sé si dir llei de vida o llei de l'esport, que als clubs els toca passar per situacions de vegades no agradables.
0: Aquella part que no sabem, entrenadors amunt, avall, totes les temporades.
1: Sí. I bé, com reconeixia el propi Quim Vázquez, no deixa l'hoquei, sinó que veurem el Quim Vázquez en un equip d'hoquei la temporada que ve.
0: Vinga, el president Marc Baquet.
1: Sí, ens quedava l'opinió del club. Què en pensa el club de la marxa de Quim Vázquez? D'aquesta manera, diré que sorpresiva, perquè tal i com li van preguntar així de bones a primeres a Marc Balletbó, el president, bé, com han tomat el club aquesta marxa del Quim?
3: Doncs en primer lloc ens va xocar molt, molt, quan et dic molt, és una cosa que donàvem per feta d'un projecte de futur, val? Clar, no sabíem molt bé, no havíem parlat molt bé amb ell de com interiorment, què havia passat, què li havia fet canviar el parer, I al final, doncs, bueno, van haver un, ens va explicar temes personals, temes doncs, una mica de baix mental, mentalment es va trobar en una situació baixa, amb tot el que havia passat tot l'any, i bueno, va ser el que ens va comunicar. Com s'ho va prendre la Junta? La Junta s'ho va prendre al principi molt sobtada. La gent també, la gent, papes i mames del club, doncs igual, es van quedar com dient, bueno, però què passa aquí, no? Què ha passat, no? Llavors, doncs, bueno, hem tingut que donar moltes explicacions a nivell intern, moltes trucades a nivell de pares preguntant, moltes trucades a nivell de fora club, de persones que venen a veure partits i venen a veure el sènior, també ens han preguntat què ha passat, i bueno, ha sigut una mica una setmana una mica loca, no?, com aquell que diu.
1: És a dir, entenc que hi ha hagut sorpresa general, perquè, vaja, no intuïeu cap mena de problema en aquest sentit.
3: No, en absolut. És més, nosaltres ja estàvem muntant la temporada propera, o sigui, ja s'estava parlant de com seguiria el sènior, dels nens, com es farien els equips, de tot. O sigui, ja el plantejament, i nosaltres ja respiràvem tranquils perquè sabíem que això era un projecte de futur.
1: Per tant, a partir d'aquí, Marc, això és un fre al projecte, o en quina manera afecta això al projecte?
3: Mira, si et dic la veritat, Pitu, a vegades un bon cop et fa també tindre una bona reacció, vale? A vegades estàs tranquil, estàs pensant que tot va bé, però després et dones compte que coses així et poden fer caure en barrena, no? Però la reacció ha sigut molt ràpida, o sigui, ha sigut un pim i un pam, o sigui, ha sigut molt ràpid, ja no com va passar l'any passat, que es va tindre diversos problemes en trobar o en parlar o exterioritzar amb gent de fora, sinó que ens hem trobat que un cop l'anunci aquest ha sigut públic, doncs s'ha ficat en contacte amb nosaltres diverses persones. Mm-hmm. I bueno, al final s'està escoltant projectes de futur, ¿vale? I bueno, ens està agradant molt la reacció que ha hagut envers d'aquest problema.
1: Ara pregunto pel futur, Marc, però si m'ho permets, i el fil del que ens ha explicat el Quim Vázquez sobre ja no tan sols els resultats de la temporada, que en certa manera van començar bé i no van acabar bé, sinó una miqueta la seva relació amb el vestidor, no? Amb alguns jugadors, vaja, que potser no va ser la més positiva, la més bona. Això us fa reconsiderar la idea que teniu amb el sènior o no?
3: Home, a veure, aquí hi ha diverses coses que estan dintre el tinter, val? Una d'elles és, a veure, nosaltres, la persona que vingui com a entrenadora serà la persona responsable de continuació o no continuació de qui vulgui. Al final, Quim tenia a l'equip i ell anava a parlar de com fer-ho per l'any que ve, i es va tallar la negociació, però clar, nosaltres no podem pensar qui es queda, qui se'n va, sense que un entrenador sigui qui realment valori el que vol i com vol enfocar el club.
1: Però ara imaginem o suposem, fem una mica de ciència-ficció, que el nou entrenador diu, em quedo amb tots.
3: Vale, nosaltres al final nosaltres, com he explicat moltes vegades, al final un club no deixa de ser una empresa, vale? Una empresa esportiva amb la qual tu pagues amb una persona i aquesta persona és la que té que portar aquesta secció. Ell és responsable màxim de la secció, per tant, el triatge que ell faci o el que vulgui fer és responsabilitat màxima seva. Nosaltres al final de temporada valorarem si el projecte que aquesta persona ens va vendre és el correcte o no ha anat bé. Però realment nosaltres ho enfoquem així. Nosaltres com a Junta no decidim qui es queda o qui se'n va. Al final, això, nosaltres paguem amb una persona que és completament responsable de qui vol i qui no vol, o qui s'hi vol incorporar més gent.
1: Val, és a dir, que serà, òbviament, una decisió estrictament esportiva.
3: Correcte, correcte, correcte. Nosaltres, al final, gestionem un amic, gestionem el club, gestionem el funcionament, gestionem que tothom pues, estigui content, tant entrenadors tant com jugadors. Però, clar, al final, la Junta queda una mica per sota el que tu estàs pagant amb una persona perquè et faci. O sigui, els entrenadors, al final, cobren per fer unes tasques i tenen que realitzar-les. Si no es realitzen o no funcionen bé, doncs a la primera temporada ja saps que, doncs escolta, no ha anat bé, no ha funcionat bé, es tindria... Però, clar, al final nosaltres, com a Junta, no podem decidir qui es queda i qui se'n va, perquè esportivament li estem traient el mèrit a una persona que ve de fora per fer aquesta tasca.
1: El que passa és que intueixo, Marc, per les paraules del Quim, que la situació ha de passar una miqueta també la qüestió estrictament esportiva.
3: Sí, al final una de les...
1: I aquí perdona, parlem una miqueta també del tema més de relació personal, social, digue-li com vulguis, no? Vull dir, més enllà del resultat esportiu, no?
3: Sí, al final ens hem donat compte de que hi ha una sèrie de línies que no són bones per ningú, doncs sobrepassar, vale? Llavors digue-li sènior, digue-li infantil, digue-li júnior, no és bo en aquest cas que hi hagi un basament sobre algo que no pots controlar, vale? Què vull dir amb això? El Quim pues, s'ha trobat a vegades, no s'ha trobat, no, s'ho ha tingut que menjar, pobre, també un aspecte de vestuari doncs també molt apinyat, molt amigable. Aquest vestuari també no li ha ficat fàcil amb l'entrenador. Suposo que, clar, estem parlant de persones ja que ja tenen les seves feines, alguns tenen fills, que tenen els seus ideals, no? Mm-hmm. Llavors, la interacció una mica d'entreno, joc i resultats doncs no han afavorit. Llavors, clar, aquí ve tot el problema que diem a l'entrenador que vingui, doncs té que valorar i té que ser coneixedor perfectament del que ha passat aquesta temporada perquè ell no passi un altre cop per un tema com el que ens ha passat aquest any amb el segona.
1: Entenc, Marc, que a dia d'avui el club està cercant nou entrenador, està cercant nou coordinador, que heu establert ja en algunes converses. Com va tot plegat? En propers dies sabrem alguna cosa o això està costant més al compte?
3: No. Mira, et dic la veritat, Vito, quan nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta notícia, jo personalment em vaig acollonir, no? De dir, ostres, estem ja a finals de maig, ve juny, es tanca ja quasi tot, tothom sap a on va, quasi tot té tot fet, però clar, ens hem trobat que gent ens ha trucat, i nosaltres hem trucat a gent. Llavors, al final, et dones compte que tens diverses versions de projectes, i tens diverses versions potser d'entrenador, i això ens està ajudant molt a valorar la persona que realment volem tant a la coordinació i tant com al segona catalana.
1: S'heu donat un temps, un marge en aquest sentit? Hi ha un timing que vosaltres mateixos heu establert i, no sé, allò, a tal dia ja hauria d'estar tot enllestit, o no?
3: Home, sí, el timing és que jo a primera setmana de juny ja vull tindre-ho tot tancat.
1: Val.
3: O sigui, jo ja vull que acabi tot.
1: Això és la setmana que ve.
3: Sí, la setmana que ve jo ja m'agradaria tindre-ho tot tancat. Hi ha negociacions que s'estan fent actuals i que, bueno, que és, a veure, al final l'altra part també té que pensar una mica pues, que si li convé, si no li convé, perquè ja et dic, si hagués sigut algú planejat, pues, tens temps, però al ser tan de cop hi hi ha gent que també et diu, bueno, jo tinc que tenir això pensat, però bueno, també tinc aquest club, però bueno, i tenim una valoració molt positiva de molta gent que bueno, que tenim que una mica decidir què és el que ens convé amb un projecte de futur i que no ens torni a passar pues, coses d'aquestes, no? Que tinguem problemes amb segones, que coses d'aquestes que no volem que tornin a passar.
1: Et faig la darrera, Marc, des del punt de vista més personal teu, com a president, si vols, quina reflexió en fas de tot el que ha passat?
3: Bueno, la reflexió que jo faig de club, de base, per mi és molt bona. I la reflexió que faig com a segona catalana, com a equip, com primer equip, és que no es poden tocar campanes abans d'hora. A vegades, el tindre-ho tot ja per la mà i veure't superior a molta gent, equips, i estar molt a dalt, et poden fer decaure després amb una davallada tan bèstia com hem tingut, que no ha sigut bèstia, em refereixo, de dir, ostres, que hem quedat els últims, no, però sí que si haguessin potser valorat una mica on estàvem i estar una mica de peus a terra, possiblement aquest resultat final, ara mateix jo crec que podríem haver estat a playoffs, però ens ha portat una mica la caiguda aquesta que vam tindre després de la vuitena jornada a passar factura.
1: Volíem conèixer també de primera mà com ha viscut el Club Patí Subursitges, doncs, la marxa de Quim Vázquez i qui millor que el seu president, en Marc Balletbó, a qui agraïm que ens hagi pogut acompanyar durant aquests minuts. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, bon final de temporada i a veure si la propera és una miqueta més tranquil·la en aquest sentit.
3: Pues sí, pues moltes gràcies, Pitu, i ja ens anem veient.
0: Marc Balletbó, president del Club Patí Subursitges.
1: Fins aquí hem arribat i esperem tancar carpeta del que ha suposat la marxa de Quim Vázquez, perquè ara el club, el que deia el Marc, no es pot entretenir gens en trobar d'entrada un responsable per dirigir el primer equip, per saber amb quins jugadors compta, amb qui no compta, i un aspecte gairebé tan o més important com és el de la coordinació.
0: Per tant, la setmana que ve, pròximament en su pantalla...
1: Ell parla de principis de juny és dilluns que ve.
0: És la setmana que ve.
1: Sí, sí.
0: O sigui que ben aviat sabrem el substitut de Quim Vázquez i la reorganització esportiva del Club Patí Subursitges arran de tot el que s'ha viscut aquesta setmana. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 24 minuts, el penúltim temps de família d'aquesta temporada, perquè entrarem ja al mes de juny i estàvem aquí parlant dels jocs i li dèiem a en Roman que aquesta setmana havia aparegut a La Vanguardia, em sembla que era pàgina sencera, a pàgina o a gairebé dues pàgines. Això també ha evolucionat, perquè quan érem petits nosaltres també hi havia incentius per menjar, més enllà de estrictament l'aliment, eh? Roman, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16, aquest estudi de La Vanguardia deia, bàsicament, que ara molts pares han trobat en les pantalles, en el mòbil, un incentiu perquè els nens i nenes mengin a taula. Si nosaltres teníem un TV o teníem un conto, o teníem alguna cosa d'aquestes per entretenir-nos mentre menjàvem, ara sembla que si no hi ha pantalla no hi ha ganes de menjar.
1: Això no sé, no és nou. No és nou.
0: I que no? Dir,
1: que davant, no
0: que a mi em venia al cap una imatge més bonica, uns pares que em deien: si no hi ha vídeo dels gegants, no es menja, perquè el nen o la nena vol vídeo dels gegants a l'hora de menjar, i llavors, o una foto dels gegants a la taula, i aleshores es menja.
1: Bueno, no és el mateix una foto que un vídeo. Si ella pot penjar la paret, la foto, cap problema.
0: Però quan diguis que això no és nou...
1: Menjar és un acte voluntari, que implica, o sigui, que el que menja és el nen o la nena.
0: Yeah, yeah.
1: No és que li entri l'aliment sense que se n'adoni o entretant està mirant cap a no sé on.
0: Ja vivim una època d'això, en què l'aliment entra sense que ens adonem, perquè... això, Sí, sí, hi ha d'haver el moto propi.
1: Exacte, I que jo crec que això, vull creure, que ja comencem a anar en l'altre sentit,
0: sí?
1: de que comenci a haver-hi més consciència de que justament cap les pantalles a l'hora dels àpats, no, que a l'hora de l'àpat el que ha d'haver-hi és això, no? Conversació, estar tranquils...
0: Anem a posar una mica l'exemple, perquè suposo que això també ha evolucionat o involucionat en l'àmbit dels grans. Segurament molt recordaran com, fa molts anys enrere, pares o mares o algú qui fos amb el diari sobre la taula i anant passant pàgines
1: dinant sol
0: mentre es menjava, o ara moltes persones ja d'una determinada edat, que no són criatures, amb el mòbil anant consultant el que sigui, bueno, mentre es menja.
1: Sí, els propis pares, no?
0: Per això t'ho dic, o contestant o el que sigui.
1: Però aquí estem en aquesta qüestió i realment està clar i cada vegada més clar de que són els pares que han de regular l'ús dels gadgets a casa i de regular-se. És a dir, a l'hora dels àpats no hi ha mòbils de ningú. No s'hi val dir, bueno, és que jo m'entra un mail o jo és que tinc un WhatsApp.
0: No s'hi val.
1: No s'hi val, no.
0: És que, tornant al menjar, a vegades sí que és veritat que cal, quan som petits, que ens incentivin una mica a menjar, no? Perquè si no així... Vull dir que no sé si...
1: Depèn, eh?
0: Depèn?
1: Sí, home, el seu és que el nen i les nenes
0: tinguin
1: gana.
0: Que no necessitin
1: necessiten el menjar i que sigui una cosa... I un ambient agradable, distès, no? De trobar, justament, de companyia, d'acompanyament, de no estar sol. I diríem que la pantalla introdueix una espècie de falsetat. No? Sembla que és un nen que està menjant i en realitat el nen està mirant la pantalla, se l'està menjant amb ell, i l'aliment està entrant com si fos una sonda.
0: Allò de mira la pantalla mentre menja i no menja mentre mira la pantalla.
1: Bueno, o és un menjar,
0: és a dir,
1: és
0: un element que distorsiona.
1: És distorsionador. Sí, sí.
0: Per pares i per fills.
1: I que parla, sí... I que parla d'una dificultat en els pares per trobar altres estris més personals.
0: Doncs deixa'm que t'ho digui d'una altra manera. I tots aquells que hem crescut i hem menjat amb la tele del menjador engegada, era una pantalla també, allò, no?
1: Era una pantalla, sí, bueno, efectivament.
0: Però què passa, que era una pantalla col·lectiva, per dir-ho així?
1: per començar.
0: És a dir,
1: això
0: era una pantalla oberta a tothom, d'alguna manera.
1: Sí, i normalment era una pantalla posada pels pares.
0: Sí.
1: No? Que volien veure el telediari,
0: sí. Sí.
1: O el que fos.
0: I per tant tothom se'n passava allò, o ho tenia de fons, o com fos.
1: O de fons. Però també
0: tu que vols dir que no és una pantalla individual per cadascú.
1: Per començar, que ja marca una diferència.
0: D'acord.
1: Tots estan...
0: Era un element de fons, un element de l'ambient, sí, sí. La televisió.
1: Sí, que per uns és més de fons i pel que estigui més atent
0: no.
1: És més...
0: Perquè un altre dirà, si no hi ha dibuixos a la tele, no menja.
1: Però aquestes, o sigui, què ens trobem? No? Que les oportunitats per tenir trobades presencials, per estar junts en el familiar...
0: Personal.
1: No sobren. Aleshores, si a sobre hi ha el luxe de dilapidar, diríem, una opció de poder intercanviar, d'estar junts, i escolta, m'he posat a fer en silenci, no passa res, però cadascú menjant i participant de lo que es menja, i si pot ser en conversació, pues millor que millor, no? Que és un bon moment perquè els fills expliquin coses o perquè els pares expliquin coses, i que el menjar sigui una cosa que agradable i que vingui de gust fer.
0: És complicat ara, i segurament també molts pares ho poden dir, és complicat reunir tothom en determinades hores del dia, no?
1: Sí, efectivament.
0: Molt probablement perquè molts nens i nenes dinaran a l'escola, per exemple, i per tant continuaran la vida social de les aules i del pati a l'hora de menjar.
1: Sí, no menjaran en pantalles, no? I menjaran la mar de bé. No? Clàssicament ja fa anys es diu, no? Quan un nen té problemes per menjar a casa, diu porta'l al menjador de l'escola. Que sí, no és que no, però també té un punt de renúncia a superar algun tipus de dificultat a l'hora de l'alimentació. Bueno, si ajuda, pues benvingut sigui, però...
0: Quan som petits, això de dinar a la taula, ho veiem massa formal,

0: un plat.
1: Me aburro.
0: Es, pues sí.
1: Doncs, pues,
0: això no és clar, això no és PortAventura, o sigui, això és un dinar. No? Ja està, un primer plat, un segon i el postre. O sigui, no, no és un divertiment.
1: D'acord, no és un joc.
0: No és un joc, exactament. No és un joc.
1: De debò?
0: Per qual? Clar, clar que no és un joc. És una cosa que és necessària, és un altre tipus d'activitat que no, no és lúdica. Potser el lúdic estaria en la conversació, no? Si s'expliquen contes o xistes o no sé.
1: T'ho dic així, ho exagero, perquè no sé si per molts nens i nenes el dinar no és un moment especialment...
0: Per alguns no.
1: Per alguns no.
0: Per alguns no. No,
1: i per tant que amb els pares puguin dir, bé, com faig... perquè aquest moment, que no és un bon moment, pugui tenir una certa motivació, un cert interès pel meu fill o la meva filla. I d'aquí anàvem, tot això de les fotos dels gegants, els vídeos
0: sí,
1: dels gegants,
0: però això
1: o no sé què.
0: No guanya això, interès.
1: No?
0: No. És una evitació de la, no, de la situació.
1: És un parany, això.
0: Clar. I és pan para hoy, hambre para mañana.
1: D'acord.
0: Com surts d'aquesta? I a part, diríem, el nen, la nena, ha de tenir una participació activa en el del menjar.
1: T'ho pregunto, com es fa un dinar interessant? Si, com dius tu, un dinar és un dinar i té l'interès que té vinculat al moment dinar.
0: Pues ja està, no hi ha més, interessos. L'altre interès és el de poder parlar, el de poder compartir una estona, el de poder dir què et sembla el menjar o què no et sembla, o que... els pares li puguin dir, mira, sí, això sí. Ves, ho vam recollir, recollir a les
1: quan,
0: muntanyes.
1: Quan som molt petits, és evident que el dinar té un punt també de joc que ens acosten al menjar, fent que si fem l'avió, que si
0: sí,
1: no sé què.
0: Això de petitets.
1: Però una determinada, edat, el dinar és el dinar.
0: Bueno, justament, part del creixement i de les adquisicions i de l'autonomia passa per al menjar amb la pròpia cullera, posar-se, que li deixin de posar el
1: menjar a la boca.
0: Menjar a la boca.
1: Per tant, seure bé, els coberts bé...
0: Tot... Bueno, força bé, si menys
1: força
0: no...
1: Bé, sí, sí, sí.
0: Diríem aquí el grau... O sigui, sí. La rigidesa amb, normal... Sí.
1: Amb mesura,
0: amb mesura. No sé, si s'embruta molt se l'haurà de posar un d'aquells pitets que són amb mànigues
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí.
0: Són la samarreta o... I ha d'anar aprenent, a ser autònom, a menjar sol...
1: Esclar, Roman, qui no ha jugat a taula... amb les molles de pa
0: vale,
1: i, amb les,
0: molles de pa...
1: i amb les culleres de la sopa mentre bufes per refredar-la.
0: Sí, però són totes coses que naturals que
1: això
0: passen.
1: Forma part de...
0: Clar, exactament, això la pantalla aquí no surt
1: no,
0: cap
1: no res.
0: No, i a part és una mica en general, és a dir, si no es fa força perquè els espais d'atenció, de presència, de mirada, de conversa funcionin i tinguin presència quotidiana, clar, és una condemna a les pantalles. No? No, no hi ha més. És a dir, ja la cosa ja ve muntanya avall, el de les pantalles.
1: Sí,
0: no necessites incentivar.
1: Ja ve amb l'inèrcia, no cal
0: exacte,
1: fer res.
0: Ja tenen tota aquesta fascinació i aquest poder, diríem, d'atracció. Doncs que la manera no és només que també regulant, prohibint, marcant els moments, sensibilitzant, conscient, no? Fent conscients de tot el que implica, sinó de tenir, jo no vull dir així, com l'alternativa a la pantalla.
1: Yeah.
0: No, és, jo crec que va al revés.
1: Sí, la pantalla és l'alternativa.
0: Exactament, és l'alternativa o una tentació, però que si els espais de... és el mateix que amb el joc virtual i el joc presencial, no? Si el nano té espais per jugar amb els pares o sol, o temps en la vida amb els, no? Amb els companys, amb els amics, doncs és la millor competència contra la pantalla.
1: Gairebé ens dius no anirà a buscar la pantalla.
0: No la necessitarà.
1: No la trobarà a faltar.
0: No, segurament no la trobarà a faltar, efectivament.
1: Ara em posava, ho exagerem, aquells casos en què nois i noies dinen sols a casa.
0: Ja.
1: Pel que sigui, perquè les circumstàncies de la família que sigui. És millor, en aquests casos, dinar a l'escola que no dinar sol a casa?
0: Jo crec que depèn molt de les circumstàncies, de l'edat, sobretot.
1: Ahà.
0: I de les característiques del nano. Home, si m'ho dius així, a bote pronto, jo diria, home, no? Sembla que estarà més acompanyat en el menjador.
1: D'acord. a males que...

0: la família no pugui dinar junta, no desaprofitar el moment sopar.
1: En fi, en raó de més.
0: És a dir, si amb el dinar no es pot, que com a mínim es pugui anar al sopar, sí, tenir aquesta, sí, aquesta estona.
1: Sí, que a veure, que justament és una construcció, no és una cosa que cau del cel. És, i tota construcció dona feina.
0: Ja.
1: Dona feina i s'ha de buscar les maneres, els moments. Normalment solen ser les dinàmiques de tarda-nit, són bastant vertiginoses, però diríem que el temps domèstic... pues requereix no, certa calma.
0: Tornem a aquella cançó de sempre que ens deies a l'hora de jugar i que ens ho deies a tot. Cal tenir temps. Cal buscar temps.
1: Sí, cal donar-se el temps.
0: Donar-se temps.
1: Sí, que està molt bé. És que justament els pares van una mica que si les
0: sí, dutxes... Sí, sí, sí, amb les obligacions, mil coses.
1: Doncs molt bé, doncs el moment de seure a menjar doncs és un moment de seure, de que pugui ser... També és un moment de que apareguin conflictes.
0: Mhm.
1: No? Perquè o sigui, es barallen
0: sí, sí,
1: els germans
0: sí, sí,
1: o discuteixen, bueno, però això són coses de vida i, de, i esperem que no sigui el que més predomini.
0: No es pot renunciar a això, eh?
1: No, evitar-ho és diríem defugir una realitat que cal, diríem, si va obstaculitzada o si hi ha problemes, pues qüestió d'anar resolent-los, no de sortir fugint.
0: Clar, abans parlaves del joc veritable, del joc virtuós. El de la pantalla te l'emportes on sigui.
1: Que bueno, si el problema és aquest.
0: L'altre no. L'altre necessites un espai, necessites un temps, necessites...
1: Sí, no.
0: Sí,
1: o sigui,
0: no?
1: El temps,
0: a veure.
1: Sí. Clar, tu un nen el deixes on sigui i jugarà el que convingui. O sigui, si t'agafa la cadira per fer servir de nau
0: sí,
1: espacial,
0: sí, sí,
1: la farà servir. Que aquí està la qüestió, no? Que en el joc presencial, en el joc amb objectes, les joguines poden ser necessàries i fer la funció que té la joguina, o pot servir per qualsevol altra cosa, diferent del que és aquí l'objecte, no? Amb la imaginació diu, no, fem veure que és un dinosaure i tens una ovelleta de,
0: sí, sí,
1: de plàstic.
0: Sí.
1: Dius, farem veure que és un tiranosaurus rex. A la pantalla... això no existeix. A la pantalla tens el que tens. I a sobre amb aquesta, amb l'inri aquest de com s'ha acaparat el llenguatge, et diuen que el pots personalitzar. Personalitzar vol dir que dintre del menú d'opcions pots agafar la 1, la 2, la 3 o la 4. Tu i milions d'altres usuaris,
0: sí, sí, sí.
1: Que, o sigui, que de personal no té absolutament res. En canvi, el joc presencial sempre és personal i està personal, les opcions, els escenaris, les...
0: Però en qualsevol cas, algú pot dir, bé, Roman, la personalització la poden fer milers d'usuaris, però al cap i a la fi jo també prenc la iniciativa d'escollir
1: sí,
0: una personalització. És a dir, que
1: sí,
0: participo també activament d'alguna manera. Fa riure això.
1: Clar, fa riure.
0: D'acord, d'acord. No, sí, no, pregunto.
1: Mira, et dic el que em va dir...
0: És a dir, escollir opcions no vol dir prendre la iniciativa...
1: Ni ser creatiu.
0: Ni ser creatiu.
1: És triar un menú.
0: Això no és ser creatiu, eh?
1: No.
0: No, no. No. Pregunto
1: o, és,
0: que...
1: o és un grau de
0: creativitat...
1: És triar sobre el creat.
0: Creat.
1: El creatiu
0: sí,
1: haurà
0: sí,
1: sigut el que ha dissenyat
0: el que ha dissenyat
1: el
0: les opcions.
1: I ha posat el menú.
0: D'acord.
1: Hi havia un noi que bueno, com explicava, que li agrada llegir, no? Que sigui un superlector, però li agrada llegir, no? 14 anys. I em diu, és increïble la velocitat que el cervell, quan vas llegint, munta
0: generant...
1: els escenaris, va generant escenaris. No? Dic, ostres, això ho dic per un nen de 14 anys. I és tal qual, i el joc és el mateix. De seguida generen escenaris.
0: El cap no para.
1: El cap no para, però no para creativament parlant, imaginant fantasia, iniciatives, interacció amb altres, perquè quan juguen amb altres tothom participa i posa de la seva part.
0: En el darrer dia que parlaves d'això em sembla que et vam apuntar. Hi ha nens i nenes que tenen, no sé si dir, una ànima més creativa que altres?
1: Sí.
0: Que imaginen més coses que els altres?
1: Sí, i tant.
0: Sí. Per què?
1: Oh,
0: no res, eh? És així.
1: Por lo que sea, però és veritat que hi ha diferències
0: no,
1: en això?
0: No, no s'educa la imaginació, la creativitat, no.
1: Bueno, s'afavoreix, s'estimula.
0: S'incentiva.
1: S'incentiva, es permet... també es donen models.
0: D'acord, o sigui, que ens vens a dir és que si un nen amb poca creativitat o poca imaginació li fiques una pantalla, doncs encara l'anules del tot.
1: Absolutament. Absolutament. Efectivament. No, i és un empobriment manifest. Després, que no és només tot el que no fa perquè està a la pantalla,
0: sí,
1: tot el que no està jugant i posant en joc, sinó el que passa quan està a la pantalla. No? Ja, el cas més evident és quan a un nano, ja no dic un adolescent, dius, bueno, queden 5 minuts i tal, i ja vas, sí.
0: I no som mai.
1: Quan arriba, ja han passat els 5 minuts. La reacció és com si l'haguessis violentat, l'haguessis arrencat d'un univers...
0: Veritablement, què tenen les pantalles
1: que, tenen?
0: Que,
1: bueno,
0: que,
1: tenen...
0: que a vegades treuen el pitjor de nosaltres. Eh?
1: No, és que,
0: a veure... no sé si dir... Bé, no, no sé si hi ha alguna cosa que generi aquesta dependència tan potent.
1: Sí, sí que n'hi ha.
0: Sí? Sí, perquè, sí, mira, quan estem jugant, no, els pares també ens han dit més d'una vegada, bé, quan tal hora s'ha acabat el jugar. Bé, no.
1: Amb objectes.
0: Sí, sí, eh? Juguem a pilota, molt bé. Bueno, ara... És el que deies tu, doncs no acabem mai de jugar a pilota. Fins i tot ara no recordo quin anunci hi ha, molt bo, molt bo, molt bo, d'uns pares que aboquen els inicis de la carrera futbolística del seu fill quan en un pati d'un bloc de pisos ells contemplaven des de la finestra com el seu fill jugava amb els altres companys de barri i li deien que és l'hora de sopar i no acabava mai de pujar el fill a casa perquè estava jugant amb els companys de barri, eh?
1: Segur.
0: Allò que dius tu, no hi ha mai hores quan t'ho passes bé, això és veritat.
1: A veure, que interrompre el joc, deixar de jugar és una renúncia, té un punt de frustració.
0: Exacte, perquè ens ho estem passant bé.
1: Exactament, però també hi ha un punt de realitat, no? O sigui, són les 4 de la matinada o estàs tot no guarro i t'has de dutxar, sí, sí, o vine que hem de sopar.
0: El que sigui, no que pots realitat, continuar.
1: Sí. El de la
0: pantalla
1: aquesta, no, però el de la pista aquesta que
0: sí,
1: mira,
0: el de la pista de l'altre.
1: Ja has de saber, o sigui, això et pot passar un dia, no? Però si això és l'escena habitual, és el que sempre es diu. Com, si fa sempre el mateix, no sortirà res diferent.
0: T'ho pregunto perquè... Aquell anunci en el fons, no sé si dir que contemplava o deixava aquella reflexió de dir els pares al final saben que és una bona activitat aquesta.
1: Sí.
0: Diguem-ne però... que no se'ls veu enfadats
1: perquè
0: contemplen que s'ho està passant bé, que és, sí, un, com ho podem dir això, que és un bon moment i que és un moment edificant per al fill,
1: sí,
0: i d'aprenentatge, i per tant, doncs mira, siguem una mica laxes amb tot això.
1: Però sí, una cosa ser laxa i una altra
0: ser laissez-faire. Sempre.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: És a dir, si que sigui una cosa molt creativa, però
0: no
1: que tingui
0: que,
1: un final...
0: No vol dir que no tingui horari. Tot ha de tenir un
1: que
0: final.
1: Tingui un final també és una cosa constructiva, interessant. I que, però què passa? Quan el que està, tu deies això, treu el pitjor de nosaltres,
0: sí,
1: les pantalles. Però per què?
0: I parlo dels grans també, eh?
1: Sí, està bé. És que és algo que ve...
0: Perquè es crea vinculat. Una...
1: Ja, on està la persona que està en lo virtual?
0: Perdó, sempre em ve al cap... Els que en alguna ocasió hem jugat al Tetris, jo crec que ens ha passat això, que arriba un moment que és un desespero l'anar col·locant els mons a dins d'això i anar fent punts i anar fent punts, sí, i això no para perquè van caiguent mons, bueno, i cada vegada més ràpid i té una capacitat d'enganxar-te,
1: sí, però
0: una dir-te? Bestiesa de joc com aquesta, eh?
1: Exacte.
0: Això que no té més,
1: això és pas sucat amb oli,
0: no té més, que un altre pot dir, mira, és agilitat mental, també t'ajudarà, d'acord,
1: sí, no,
0: però
1: no.
0: Quedes allà clavat.
1: La mirada clavada,
0: la pantalla, els sentits clavats. No em diguis res, que ara estic amb el d'això.
1: No em diguis res, però fixa't, aquí ja no em diguis res. En el joc virtual, directament no hi ha res. No està a casa, no està en l'ambient, yeah, no escolta, yeah, ningú, ni la, yeah, porta que sona,
0: sí,
1: ni la flaire al menjar.
0: Hi ha un aïllament total.
1: Exactament.
0: Va.
1: Estan fora del món.
0: Món.
1: El punt,
0: i quants pares hauran dit això?
1: Sí, home, molts. I sobretot els que estan ben posats en la lluita.
0: Contra això.
1: Perquè, clar, els pares diuen, és que és una lluita.
0: Sí, ho és,
1: ho és, però per una molt bona causa. El mateix que lluitaràs perquè no vagi a la platja a les 12 de la tarda. A ple sol sense crema, o lluitaràs per coses que són pel seu bé, és a dir, o que són de... Però fixa't que és responsabilitat dels pares, perquè ell sol o ella sola, ho té difícil per sortir d'allà.
0: Si de grans la feina és nostra.
1: Per això, doncs, aquí són els pares que han de fer aquesta extracció i aquesta transició.
0: I aguantar,
1: ha de tornar a, sí,
0: i aguantar el que vingui.
1: Sí, aguantar el que vingui i anar subjectant i anar fent-se escoltar, que torni, o sigui, ha de tornar al món real, on hi ha persones que li parlen, i que li diuen coses, on hi ha coses a fer, on hi ha percepcions, hi ha olors, o sigui, ha de tornar al món físic. És com si vingués un viatge, no sé, astral. I té algo d'autístic, si vols. L'autista fa això, o sigui, queda capturat en fixacions.
0: I si resulta que, bé, el clàssic és que el món real a mi no em motiva tant com tot això que està passant i del qual en soc partícip a la pantalla.
1: Bueno, ets partícip.
0: Entén-me.
1: Sí, com avatar. Ets un avatar allà.
0: Sí.
1: Però és com, hi ha una comoditat. És comodíssim. No tens ni que imaginar gaire. Està tot allà. Però clar, això ja està dissenyat, l'algoritme.
0: Perquè tu no marxis d'aquí.
1: Perquè tu no marxis. A la que l'algoritme detecta que està baixant la interacció, no sé què, et dona nous inputs, nous estímuls perquè et tornis a enganxar. I diuen també que estan dissenyats justament per inhabilitar els pares el més possible.
0: Que l'intervenció... Veus que no sé si ho hem dit abans o no, això és una relació de dependència, no?
1: Això és una relació de dependència, doncs sí.
0: En la mesura en què cada dia jo necessito això.
1: Bueno... Això és relatiu.
0: És relatiu?
1: Sí, jo crec que depèn de quines són les alternatives, que no m'agrada dir alternatives. Perquè no han de ser l'alternativa a les pantalles, és la seva vida.
0: Quan arriben uns pares i et diuen, escolta'm, Roman, és que cada dia s'està 2 hores, 3 hores
1: perquè
0: allà enganxat a la... Això
1: perquè
0: és
1: li permets, no? Si no li permets, no pot estar. Només és amb la quiescència... amb la concessió que facin els pares per actiu o per passiu, sigui dient és impossible
0: per acció o per omissió,
1: exactament, per acció o per omissió. I en aquest sentit van canviant, van passant cada vegada més coses, és a dir, que
0: més coses en el bon camí,
1: en el bon camí de
0: més consciència col·lectiva de...
1: Clar, o sigui, els neurocientífics et diuen, no sabem si... No, ja ho sabem tot, ja sabem,
0: i si no cal que tu preguntis.
1: Sí, és perjudicial, afecta el desenvolupament dels infants i dels adolescents, té efectes nocius en el dormir, ja no és que no ho sabem. Ara ja forma part, ho hauríem de dir, de la negligència familiar.
0: Una
1: no atendre això és negligir funcions parentals. És com deixar, com no donar-li de menjar.
0: Sí. Aquí valdria el que ens havíem fet tantes vegades de petits, la televisió fins a tal hora, col·locar horaris. Ho dic perquè entre el tot i el res.
1: Sí, clar, si no és qüestió de...
0: No és qüestió d'eliminar això de la vida.
1: Sí, jo et diria, a aquestes alçades potser sí que ja estem en condicions de dir això, que de 0 a 5 ja ho pots eliminar.
0: Sí,
1: el mòbil i tota la... Totalment fora. No cal. No, i t'estàs ficant en un sidral perquè el que té que fer
0: ara potser t'estàs ficant en un sidral tu dient-ho.
1: No cal
0: fins a quina edat?
1: O sigui, com a mínim tota la primera infància, perquè vols un mòbil. Una cosa és que vegin un vídeo i tot el que pugui ser co-visió junt amb els pares,
0: participant amb els pares. Perquè com quan érem
1: sí, els nens no saben ben bé què estan veient. Aleshores, la paraula dels pares, t'has fixat que la Peppa Pig, saps per què? Perquè l'han pujat al xarco aquell de fang. Perquè, home, no t'has fixat que primer i entra en una qüestió més simbòlica i no només imatges i imaginari.
0: 12, 13, 14 anys, 15...
1: Bueno, amb el mòbil, les xarxes, aquí estem.
0: Això, és a dir, sí, sí, les xarxes ja ho tenen fins al 16, res.
1: Això li dius a un jove, com em va passar que em va entrevistar una jove, i era com dir, no sereu capaços
0: de fer-me això.
1: Això un pobre noi o noia de 12 a 13 anys, deixa-lo sense xarxes. Mateu-lo, ja, mateu-lo. Si el voleu fastidiar, ja, mateu-lo, perquè... Però perquè justament ells ja venen formatejats, sí, però sí. D'això s'han de treure conclusions, s'han de saber coses, és a dir, i no és només els neurocientífics, o sigui, els psicòlegs, els pedagogs, les experiències que s'han fet, ja és una cosa contrastada.
0: Que en determinades edats el mòbil sigui només un telèfon, això sí?
1: Sí, sí. El gran engany del mòbil va ser quan els pares es pensaven que amb això tindrien controlat el fill o la filla. I clar, això va ser que no. Va ser que no, perquè per lo que sea, estàs sense bateria,
0: sí, sí.
1: El tenia sense so...
0: Sí, sí. Pel preu, diguem-ne, pel preu de suposadament tenir-lo controlat, s'obria la porta a un món que és un altre món, que no és el món dels pares, ni de la família, ni de la vida real, no?
1: Efectivament.
0: Per tant, que ningú no pateixi per dir no al mòbil fins...
1: Sí. No, el mòbil, o sigui, ja l'altre dia vaig trobant en LinkedIn, veus, amb la xarxa,
0: sí,
1: professional,
0: clar.
1: Que dic que les xarxes tenen també el seu valor.
0: Home,
1: i aporten
0: clar.
1: Coses,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Anem parlant dels efectes perjudicials,
0: sí, sí.
1: Lo qual no vol dir que no siguin instruments i eines meravelloses.
0: Queda claríssim.
1: I de tot, d'entreteniment, de
0: conversació. Sí, sí, de continguts, d'aprenentatges, de tot.
1: Efectivament.
0: Estem parlant, diguem-ne, dels efectes col·laterals, adversos, perillosos.
1: Sí, exactament. Hi ha
0: conseqüències
1: en el creixement, en el desenvolupament de la personalitat, que es diu molt, eh?
0: Sí.
1: Que es diu molt. Doncs era una espècie d'app una associació que promovia algo així com no esteu sols, no? I tenia tota una sèrie de principis, això, fins al 16 no, tal... Podies apuntar-te i diu, quan el teu fill et digui que és l'únic que no té mòbil, ja passem la llista de tots els que no tenen mòbil. Però això és una manera de dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Creem un moviment de sensibilització, de conscienciació, que com tot, quan vas a restringir, a limitar... home, normalment costa o hi ha conflictes.
0: Tens la sensació que aquesta consciència col·lectiva va més, eh?
1: Sí, vull creure que sí. Jo ja tu ja ho saps, que vaig patir molts anys de la inòpia en la que funcionava tot això, sí. I on dic, que maco el bebé, sí. Com li passa el ditet,
0: i
1: mira que ve allà totalment encandilat.
0: Sí, sí.
1: Tota la qüestió estimulativa, per exemple, el mòbil a la nit. Bueno, jo no sóc neurocientífic, però fa un sarau allà
0: als ulls, als ulls com a taronges, i després la feina és.
1: Exacte. És el mateix que el menjar, o sigui, el dormir ha de ser el dormir sa. És una acció reflexiva, en reflexió.
0: La prèvia a dormir.
1: Tal qual, és anar induint...
0: El trànsit de...
1: És això, un trànsit de la vigília, el son, d'anar... I això no necessita cap dispositiu.
0: Tio,
1: és un dispositiu
0: és com
1: personal.
0: Sempre. Sí.
1: No? Aleshores, fa falta treballar actiu... Lo del mòbil, les pantalles... És com lo de la corrent.
0: Estàs
1: no? Si no estàs remant en contra, se t'emporta.
0: Per tant, estàs a punt de dir que cal fermesa.
1: Cal fermesa, cal fer força, cal ser clars... I conscients del que s'està jugant, que el nen, per ser nen, no pot tenir tota la consciència, que aquí els que han de tenir la consciència i que és la seva funció són els pares. I informar-se, o sigui, no cal tanta informació. El fet de que ressoni més allò d'Austràlia, allò dels governs...
0: Sí, sí, ajuda.
1: Clar. M'he trobat amb allò de l'intel·ligència artificial fent coses amb altra gent i veus que arriba un moment que no hi ha forma que la gent pensi. Mm-hmm. Perquè la intel·ligència artificial sí, ja fa una pregunta no, que ja va bé per incloure sí, sí. en el projecte.
0: Perquè no cal.
1: No cal. Si has contestat la pregunta que t'ha posat d'allà, ja està. I dius, però bueno, jo penso que...
0: I diem en veu alta que testimoni que tinc aquí al WhatsApp d'un mestre que diu que molt sovint ara fer pensar els nens
1: costa un munt. Clar.
0: Que els costa un munt pensar.
1: Exacte.
0: Pensar.
1: Sí. Sí.
0: I que pensar és allò vist com un esforç, com un... Com...
1: Si eviten la cosa complexa. Quanto más simple, mejor.
0: Exacte.
1: O sigui, però hi ha problemes de pensament.
0: Que evidentment seriosos. Hi ha molts nens que no,
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però només però, pel fet que això sigui testimoni...
1: Que arrovella de no fer servir.
0: Ah.
1: Arrovella, què vols? Si no penses, no incentives.
0: No, està clar.
1: I porta a... Però no només no hi ha... O sigui, hi ha dificultats per un pensament propi i crític, sinó per un relat, per poder explicar alguna cosa de tu. Principio, desarrollo, final.
0: Sí. I no acceptar acríticament el relat d'un altre.
1: Efectivamente. Per exemple, i no mimetitzar-se
0: amb qualsevol explicació que trobis en qualsevol lloc.
1: En qualsevol xarxa, sobretot.
0: En 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
3: El passat 3 de maig a Sant Jaume d'Enveja es va disputar la final nacional de gimnàstica rítmica. Fou el punt i final a la temporada pel que fa als exercicis individuals i el club gimnàstica rítmica Sitges Garraf i va destacar sobretot un nom, el d'Àlex Brea, que va quedar sotscampió de Catalunya en la categoria júnior de nivell 4. L'Àlex té ara mateix 14 anys i va ocupar la segona posició d'entre 36 participants, un fet que no és massa normal i en aquest sentit podem dir que l'Àlex és l'únic nen de la comarca que representa la gimnàstica rítmica masculina. Per tant, una mica, com es diu en aquests casos, un rar avis en un món de clara tendència femenina. Només en alguns països hi trobem la modalitat masculina i en aquest sentit tenen seriosos problemes per competir a nivell internacional. De fet, a dia d'avui és l'únic esport olímpic que no és mixta. Volem viure de prop aquesta experiència personal, esportiva, de l'Àlex, de la seva família. I avui ens acompanyen l'Àlex Brea. Àlex, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també la seva mare, la Vanessa Llamas. Vanessa, bon dia.
5: Bon dia.
3: Què tal?
5: Molt bé.
3: Com esteu?
5: Molt bé, molt contents.
3: Content, no? Suposo, Àlex. Felicitats,
4: sí. Gràcies.
3: Com vas viure aquest campionat?
4: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant cultura del meu exercici perquè ja havíem fet dos fases i aquesta era la final, llavors hi havia una mica més de nervis, però estava més controlat.
3: Passes molts nervis en la competició? Com ho gestiones, Àlex, això?
4: Perquè... Doncs la primera vegada que presento un ball sí que passo una miqueta més de nervis perquè no sé com sortirà i és la primera vegada que ho fem més seriosament amb música i davant dels jutges, però una vegada ho hem fet ja no... No estic tan nerviós.
3: És més l'instant previ, no? Abans
4: sí.
3: de començar,
4: més,
3: no?
4: Sí.
3: Com ho faré, com sortirà...
4: Sí.
3: Un cop estàs allà...
4: Ja no és tant, perquè ja et veus a la situació i ja estàs acostumat.
3: Tens 14 anys ara mateix, Àlex.
4: Sí.
3: Des de quan fas gimnàstica rítmica?
4: Doncs aproximadament des dels 7 o 8 anys.
3: I com és que vas triar aquest esport?
4: Doncs tot va sorgir perquè jo tenia una amiga que doncs, va començar a fer rítmica i quan jo estava amb ella sempre m'explicava que era un esport superxulo, que feien coses molt guais, llavors jo vaig decidir que jo també volia. I llavors li vaig dir a la meva família i em van dir que sí.
3: Com veus gestionar això? Perquè clar,
5: bueno,
3: És que no vull dir-ho allò de no és massa normal que et vingui el teu fill i digui vull fer gimnàstica rítmica.
5: No és...
3: Malauradament, vull dir, afegeixo el malauradament.
5: No és gens normal, i més que nosaltres tots som futbolistes.
3: Sí.
5: Llavors, quan ens ho va proposar, bueno, de primera vam dir, estàs segur? Perquè ell havia fet natació, no trobava l'esport que li agradava. I llavors, bueno, com la seva amiga va començar, vam preguntar al club si podien aprovar, i va estar provant i li agradava i ens van dir que ho feia bé i que ho intentés. I d'així va començar. Van començar el Maria Ossó
4: Bueno, el Benaprés.
5: El Benaprés, és veritat, el Benaprés, i després ja el Maria Ussó.
3: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, havies fet algun altre esport?
4: Sí, sí,
3: la mare ha dit natació. Natació.
4: Sí, bastant. Mm-hmm. Sí, natació i ja està.
3: Però allò no t'agradava tant.
4: Bueno, era com molt... Tot els dies era el mateix. Llavors.
3: Molt monòton, no?
4: Sí.
3: Molt monòton, molt bé, molt bé. Clar, arribes al club i tot eren... nenes.
4: Sí, tot eren nenes.
3: Tu eres l'únic nen.
4: Sí.
3: Com et van rebre?
4: Doncs és veritat que quan vaig començar doncs eren com moltes mirades, molta gent que preguntava com què fa aquest noi aquí, però ara mateix bueno, ara jo crec que ja sóc com un mes i la veritat que ara estic molt còmoda, però al principi sí que va ser una mica com...
3: Sí, sí. Ho acabes de dir fa uns moments. Sí. Què fa aquest nen?
4: Sí.
3: Se n'adonen, clar.
5: Sí, sí, sí, sí.
3: I aquest punt de dir, bueno, un nen en un món...
5: I encara, quan anem a competir, sí, quan ell entra, anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí? O qui és?
4: Sí.
5: Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen, ara és l'Àlex. Però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. I bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. Mm. S'acostumaran. I al final s'acostumen.
3: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo et sents observat, no?
4: Sí, moltes vegades.
3: Més que les teves companyes d'equip. Tu comences a entrenar i allò t'agrada.
4: Sí, vaig començar a l'Benaprés i començava a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i pues, així vaig començar.
3: Uh-huh. Fins que arriba un dia en què entra la competició.
4: És sí.
3: A dir, ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip i a competir.
4: Sí, va haver un dia que una de les entrenadores va venir i em va preguntar que si volia començar a fer precompetició. Llavors vaig estar un temps a la precompetició fins que vaig pujar a escolar i allà vaig fer el meu primer conjunt. I d'allà va començar a competir.
3: Mm-hmm. Perquè això, em corregiu, vull dir, la gimnàstica rítmica és o en conjunt o individual, no?
4: Sí.
3: Tu has fet les dues disciplines?
4: Sí.
3: Quina t'agrada més?
4: Doncs ara mateix jo crec que m'agrada més individual, més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament, tu fas per tu i no perjudiques a ningú.
3: Ja.
4: I també a vegades a l'inrevés.
3: Mm-hmm.
4: Però... aquest any era la primera vegada que feia individual i m'ha agradat bastant.
3: Escolta'm, quan has de preparar una coreo, una coreografia, la fas tu, la fa la teva entrenadora,
4: doncs
3: feu els dos?
4: Sí, com, moltes
3: com vas,
4: vegades
3: no,
4: la meva entrenadora doncs, em proposa coses o em diu el que puntua més o el que millor es veu estèticament, llavors jo, si em surt o m'agrada, doncs ho fem. I si no, si veig que hi ha una cosa que no estic molt segur i al final em surt, ho deixem, però si hi ha una cosa que al principi no em surt i que no m'acaba de sortir, doncs ho podem canviar per una altra cosa i és un treball com conjunt.
3: El millor moment que has viscut en aquesta etapa teva al club ha sigut precisament aquest segon lloc, aquest sotscampionat?
4: Sí, bueno, jo crec que quan més em vaig sorprendre va ser la primera fase que jo no era un expert en aquest tema, era la primera que feia individual i vaig quedar segon i va ser com, ostres, va ser molt...
3: Et va sorprendre en certa manera, no?
4: Sí, la veritat que sí.
3: Com ho veu viure això a casa?
5: Ui, jo em poso molt nerviosa, no sé per què. És que jo quan...
3: Em poso més nerviosa tu que ell, no?
5: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic, ostres...
3: Quin temple, no?
5: Sí, perquè jo de vegades no puc ni gravar-ho. Li haig de dir al pare, grava-ho tu, perquè si no, no. I el veig tan segur. És la primera vegada que ha fet individual, que jo tenia por de ostres, estar sol. Hi ha jutges davant d'ells, estan totalment sol, amb un tapís molt gran, molta gent a les grades i tot noies. I a sobre té la pressió de que és l'únic noi i és com que ho has de fer millor... perquè clar, ets un noi. Llavors, quan va quedar segon, a la primera fase, jo vaig mirar el seu pare i dic, hòstia, ojo, perquè clar, fins ara no havíem vist a l'Àlex ballar sol, i hòstia, ens van quedar molt parats, i van anar a la segona fase va, bueno, no ho va fer malament, va quedar quart, i a la tercera fase, segon, però clar, era com, què passa aquí, què passa amb l'Àlex? I bueno, estem molt, molt contents. És la primera vegada que fa individual i federat porta 2 anys només.
3: Uh-huh.
5: O sigui, ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat i aquest any la Laura va proposar que fes individual, però clar, pensàvem, bueno, passarà una experiència, anar agafant una mica de...
3: Suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè veuen li que... veuen alguna cosa.
5: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé. Sí, jo sempre em pregunten i jo parlo des de la meva inexperiència i veig que tot és molt difícil. Clar, jo tècnicament ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I bueno... I elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem portar.
3: Et preguntava abans, Vanessa, com vareu gestionar això, i clar, tot just això acaba de començar.
5: Sí.
3: Però això té un recorregut.
5: Sí.
3: I ara ens deia, bueno, això seguirà fins que ell doncs, algun dia s'encansi o per circumstàncies de la vida doncs, ho hagi de deixar, no? O per estudis o per feina o perquè sigui, no? Això és difícil de dir.
5: Sí, a veure, ara de moment li agrada molt i ell entrena moltes hores. És veritat que ara el puja de nivell, perquè ara pujarà de nivell a nivell 5, farà conjunt al setembre amb les seves companyes, i és veritat que li han proposat i ell es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament, i ho ha de compaginar amb els exàmens,
3: amb els estudis.
5: Ell sap que és el més important. Llavors, mentre ell ho porti bé, si veiem que li costa perquè no pot compaginar les dues coses, doncs tindrem de fer alguna
3: cosa, sí.
5: Ajudar-lo.
3: Com ho portes, Àlex?
4: Doncs,
3: això de compaginar estudis amb els entrenaments, de moment bé, no?
4: De moment bé, perquè no és molt difícil, però... Bueno, a vegades és veritat que quan hi ha un examen i no estic molt segur, sí que a vegades surto una miqueta abans d'entrenar per acabar de repassar, però bastant bé.
3: Perquè les entrenadores, què et diuen? Que tu vals, serveixes per això i que veuen que tu tens un futur? O,
4: sí.
3: O això no t'ho diuen?
4: Bueno, no
3: m'ho diuen. Àlex, vinga, a treballar, entrena. Sí.
4: No m'ho diuen directament, però moltes vegades potser sí que diuen a companyes o altres persones que m'ho diuen, però a mi directament no m'ho comuniquen perquè, no sé.
3: Perquè no t'ho creguis mai.
4: Sí,
3: eh?
4: Sí.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, tu tens ganes de continuar?
4: Sí.
3: De que això doncs, continuï endavant.
4: Si jo, mentre es pugui, a mi m'agradaria continuar.
3: I t'has fixat algun objectiu?
4: Doncs jo, des de sempre, quan vaig començar a saber el que era, sempre m'ha agradat arribar a un campionat d'Espanya, però bueno, continuo amb aquest objectiu.
3: Campionat d'Espanya, clar.
5: Bueno, jo crec que ara mateix és el tope on pot arribar, sí. Perquè no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arribar a campió d'Espanya i és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però bueno, si ell vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara és el campió de Catalunya, que tampoc ens ho pensàvem.
3: Clar, a nivell de comarca crec que l'Àlex és l'únic nen.
5: Sí, és l'únic. Ell, bueno, és que no s'ha trobat a ningú a cap fase ni a cap competició. Hi ha un nen més petit, sí. Que l'altre dia a Sant Jaume d'Enveja sí que el van veure, en una categoria inferior. Es comencen a veure nens, però clar, molt pocs.
3: Molt pocs. Molt pocs.
5: Molt pocs. És, més a més, hi ha hagut fases que ell no ha tingut vestuari. No hi ha.
3: Clar, aquesta és l'altra part, no? És a dir, clar, quan tu vas a entrenar o vas a competir... Has d'estar en un vestidor diferent?
4: Sí, bueno, moltes vegades arribem allà, llavors tu ensenyes la teva fitxa, preguntes, i clar, les teves companyes es diuen, doncs, Club Rimes Garraf, el vestuari 5. Llavors preguntem, i masculí? No, masculí no hi ha, si et vols canviar allà, i si no, doncs pots anar a un lavabo.
3: Mare de Déu. Sí, sí.
5: Sí,
3: és a dir, la primera, no sé si desconsideració, no sé si està ben dit, sí. Ja arriba pròpiament de...
5: Sí. De la federació.
3: De la federació. És a dir, no, escolta'm, tu, si vols, et canvies amb les teves companyes o si no, vas al lavabo directament.
5: Sí,
4: sí. Ostres.
5: Hem de dir que aquesta última fase...
4: Sí, hi havia un vestuari només per mi, que posava vestuari masculí i estava...
5: Van fer una foto?
4: Sí.
5: Perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin totes... A veure, que les seves companyes... Ja arriba un moment que hi ha molta confiança i a vegades el deixen entrar i es canvia, però clar, estan en una edat... Que, clar,
3: sí, ara ja comença a ser una miqueta...
5: Quan eren, clar,
3: sí.
5: Quan eren més petites i més petits, sí. Pues, però ara ja, clar, ell s'ha d'esperar fora i...
3: A tu això, Àlex, et fa sentir malament en algun moment o no? Com ho portes?
4: Malament, de lo millor de tristesa o així, no, però moltes vegades sí que
3: clar, suposo que quan estàs amb les teves companyes, clar, si estessis amb elles, doncs podríeu xerrar, podríeu passar els nervis d'una altra manera, no?
4: Clar, moltes vegades...
3: I allà et trobes sol, que dius, ostres...
4: Sí. Moltes vegades el millor em diuen que em vagi a posar el mallot i, clar, el meu mallot té una cremallera darrere i llavors jo el millor m'estic canviant i he de sortir amb tota l'esquena a l'aire perquè
3: algú t'ajudi a acordar. Clar. Clar, detalls sí. Com aquest, doncs, sí. Molts, no?
5: Sí. Sí, sí, és veritat.
3: Però bueno, no.
4: No, però a mi no.
3: Són petits detalls que no...
5: Sí. S'ha acostumat, jo crec.
3: Sí.
5: Jo porta així i s'ha acostumat.
3: Al final ho acabem gairebé normalitzant tot.
5: Sí.
3: I això també, doncs... No sé si... Clar, el fet que l'Àlex ara comenci a despuntar, de moment sots campió... Això pot ajudar també a visibilitzar més, no?
5: Sí,
3: l'esport penso, sí. I de que altres nens, perquè no sé si en tu alguna vegada algun amic teu ha vingut i t'ha dit, per què et diuen els amics?
4: Bueno, molta gent que jo coneixo de primeres, doncs jo faig futbol, jo faig rugby, quan jo dic jo faig gimnàstica rítmica és com, tu?
3: Com? Es queden estranyats, no, d'entrada?
4: Sí.
3: Mai has tingut cap problema, Àlex?
4: No, per la rítmica no. O sigui, la gent de la meva edat ho entén perfectament. Potser sí que moltes vegades al club alguna nena petita sí que m'ho pregunta com...
3: Vull dir, algun comentari fora de lloc,
4: sí,
3: algun comentari
4: però,
3: fins a cert punt despectiu...
4: No,
3: no,
4: respectiu.
3: No t'has trobat.
5: No.
3: Aquesta és l'altra part, no?
5: Sí.
3: Hi ha el temor, suposo...
5: Bueno, ara fa poc hem vist a la tele un nen d'on era, Sevilla?
4: Sí,
5: que estava competint i companys de la grada li s'estaven ficant amb ell. Ja, ell no ha tingut aquest problema. És més, ell ha sortit a ballar i, ostres, molta gent l'aplaudeix. O sigui, és que, bueno, ell té una forma de ballar que transmet.
3: Sí.
5: Llavors es nota perquè la gent... es nota, no?, que li presten molta atenció. Clar, és un nen, crida l'atenció quan surt i es queden mirant. I jo per això dic a vegades, quina pressió, perquè jo no podria. I ell ho porta molt bé i mai hem escoltat cap comentari. Ni ell tampoc ens ha dit, mama, m'han dit això, no.
3: Mm-hmm. Sortosament.
5: Sí. En aquest aspecte hem tingut sort.
3: Molt bé. Clar, t'agrada ballar.
4: Sí.
3: I això també és un avantatge, no?
4: Sí.
5: Sí. Des de petita ha ballat, eh?
4: Sí.
5: Sí. I, bueno, amb els meus pares són andalusos i, bueno...
3: Jo ara, abans de començar, li deia a la Vanessa, ell balla, no?
5: Sí.
3: Per Santa Tecla.
5: Sí.
3: És que hi ha una petita anècdota que em ve de gust comentar-la, perquè és que per Santa Tecla jo vaig veure l'Àlex ballar gitanes.
5: Mm, sí.
3: I veia que ho feia molt bé. I em vaig quedar, dic, ostres... em vaig quedar amb ell, amb la seva cara i, ostres, doncs aquest nen ho fa molt bé, ho dic, tant de bo, doncs continuï, perquè clar, i a tu t'agrada això.
4: Sí, a mi m'agrada molt gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
5: Sí.
3: És fantàstic això.
5: Sí. Estava preocupat ara perquè deia, quan comencem al setembre comencem a assajar gitanes i llavors si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure... podràs fer.
3: Sí, sí.
5: I a més que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar gitanes, però clar, sí, li agrada molt. Mm. Ell no pot faltar.
3: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
4: No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur perquè...
3: Més rotllo,
4: sí,
3: no?
4: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està. Mm.
3: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores? I les teves companyes, què et diuen?
4: Les meves companyes ho tenen supernormalitzat i doncs sé com si és com una persona més.
3: Un mes. I aquí alguna petita anècdota també que abans es comentava la Vanessa, clar, quan anuncien els campionats.
4: Sí.
3: Primera classificada, segona classificada, Àlex Berea.
5: Sí.
3: No, classificat.
5: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè
3: sí, sí.
5: És veritat que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona Àlex Berea i jo. No pot ser. Sí, l'has vist ballar fa...
3: Sí, clar, fa un minut.
5: Res. I bueno, a tots els trofejos igual. El mes passat va quedar primer el trofeig de Viladecans i igual. Primera classificada
4: sí.
5: I campiona del trofeig, Àlex Brecht. Bueno, sí, bueno, ja està, no passa res. Ja també ho hem normalitzat.
3: Sí, sí, sí, sí, a poc a poc totes aquestes coses es van considerant més normals. Escolta'm, Àlex, ara el proper campionat, teniu algun campionat que...
4: Bueno, ara...
3: O de moment, clar, estem al mes de maig, sí. La temporada què? Què acaba?
4: La temporada...
5: Ara el dia 31 fan el festival,
3: sí,
5: aquí al pavelló,
3: sí,
5: a la tarda, el diumenge. Uh-huh. Llavors presenten tots el que han fet la temporada, no?
3: Festival, sí, final de curs, no?
5: Final de curs, així, sí, eh? Del, sí, club.
3: I aleshores ja deixeu d'entrenar?
4: No, i aleshores ja comença el campus.
3: No, no, això no s'acaba aquí.
4: Comença el campus i ja acabem de fer els basquets que ens necessitem per la temporada vinent.
3: T'ho pregunto diferent, quan descanses?
4: Bueno, a l'estiu hi ha un mes a l'agost.
5: 3 setmanes de l'agost. Sí, després de festa major ja comencen un altre cop i ara el juliol 2 setmanes. Ha de fer obligatòries, pot fer més, però nosaltres ha de fer 2, perquè, sí, sí, ha de descansar també. I després de festa major comencen a entrenar, perquè al setembre comença la temporada de tardor, que ara competiràs en conjunt, no?
4: Sí, en conjunt, sí, al setembre.
3: Molt bé. I abans també la Vanessa ens comentava, no es pensin, eh? Això val uns diners.
5: Molts
3: diners. No ho hauries pensat mai, Vanessa,
5: mai.
3: Val tants diners.
5: Mai. O sigui, és molts.
3: Perquè m'ha cridat molt l'atenció allò que m'explicaves, que per anar a veure'l amb ell, competir...
5: Sí, haig de pagar.
3: Us fan pagar.
5: Sí, nosaltres paguem una fitxa federativa,
3: sí,
5: com a tots els esports federats,
3: sí, sí,
5: però si anem a una fase o a un trofeig, a un pavelló que és públic, nosaltres hem de pagar una entrada que cobra la federació, no cobra el poble ni cobra la federació, i són 8 euros per entrar el seu pare i jo per veure'l 2 minuts, que és el que dura,
3: sí,
5: la...
3: Sí, sí, sí.
5: I llavors hem de pagar 8 euros. Clar, són 3 fases, 8 euros, més els trofejos, més... Bueno, és que no pares. Són molts gastos. És el mallot, és...
3: Sí, sí, el material és car també, no?
5: Molt car. Molt, o sigui, car. Jo que pensava que el futbol era car, però és no. La rítmica és un esport car, molt car.
3: Bé, doncs, amb tot això, avui hem volgut compartir una miqueta amb aquesta història de l'Àlex, de la seva família, en definitiva, també. I escolta'm, estem molt contents, Àlex.
4: Gràcies.
3: Que això segueixi així, que puguis guanyar algun campionat.
4: Sí.
3: I el dia que guanyis, doncs vens aquí i ens ho expliques, eh? També. Vale?
4: Vale.
3: Molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies per venir, i per compartir aquesta història tan, tan, tan bonica. Vanessa, gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar veu.
3: No, home, no.
5: Perquè s'escolti, perquè... Bueno, potser hi ha nens que volen fer-ho i,
3: sí, sí,
5: i ara s'animaran.
3: Que ningú s'hi posi pedres al fetge, que no. Això és com és.
5: Que si volen fer alguna
3: cosa... Que si hi ha algun nen que vol fer gimnàstica rítmica,
5: correcte,
3: doncs l'Àlex és un clar exemple que es pot fer i a un molt bon nivell.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I el que te queda. Àlex, gràcies. Vanessa, gràcies.
5: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
2: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
1: 6 minuts i seran les 10. Amb Roger Arbosà, bona nit.
3: Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals. L'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
0: 3CAT Info.
3: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit en aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra haver trencat la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
3: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final. Ho ha fet per 11-16. L'MVP de la final ha estat Roger Taull.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Tanes.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
3: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca el pas a la final.
8: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
3: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
9: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
3: El Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'hoquei herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora, ha perdut 1-4 contra el Club de Campo. A la final, la 4 femenina, l'Egara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo, 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de superar el Complutense per 1-3. El bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
10: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
3: I el Girona, juntament amb la penya, Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit demà a les 7, rep el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
11: I a mi particularment em fa molta il·lusió que al final, el desenllaç final, hagi estat aquest. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge, en València, de ser caps a zero.
3: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la penya als quarts de final. Si, en canvi, perd, serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
0: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. L'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot de l'èbola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. Amb el lema Amazon a presó, aquesta tarda s'ha fet a València una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Mazón 19 mesos després de la dana. Els familiars de les víctimes han qualificat de pantomima el dictamen de les Corts Valencianes sobre les causes de la inundació i també denuncien que s'està tornant a construir en les zones afectades. Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Amb el lema sense claus no hi ha lleure, els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho necessiten. Mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya, va ser la primera que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. El 2012 va ser la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
1: Esports.
2: El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva a la Lliga Femenina. El Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga demà a les dues, amb Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: I el temps, es preveu una treva dels ruixats durant la matinada i diumenge a la tarda tornarà a ploure a punts de la meitat nord del país, especialment al Pirineu Oriental. També pot ploure en altres zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Sol i més calor a la resta.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Els sindicats majoritaris a l'educació han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTEC i professors de secundària mantenen la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta que s'enviarà als docents dilluns a les 12 del migdia i que es mantindrà oberta fins dijous a la mateixa hora. Són les novetats d'aquest dissabte després que els sindicats ja havien apuntat que la seva voluntat era fer la consulta amb les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas molt important.
3: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran, d'aquí 4 anys, dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també en declaracions al suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT,

0: D'altra banda, al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la quarta setmana de vaga. Deu i sis minuts, nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada vuit homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però dos de cada deu d'aquests pacients tindran metàstasi i això fa baixar la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg del Bio, especialista en càncer de pròstata.
1: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. 3CAT Info. Tedros Adhanom, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ha llançat un missatge de suport i esperança des de la província congolesa, on va començar l'actual epidèmia d'Ebola. Tedros ha viatjat fins a Ituri, a la República Democràtica del Congo, on s'ha entrevistat amb líders comunitaris i els càrrecs també relacionats amb la salut. El cap de l'OMS ha recordat que no hi ha vacunes per prevenir una malaltia que té fins al 50% de mortalitat, però ha advertit que hi ha coses que es poden fer. This is not
2: without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: Tedros s'ha compromès a donar suport al país més afectat per l'Ebola.
2: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Paral·lelament, l'OMS ha anunciat per xarxes que un grup d'experts ha avaluat possibles vacunes i tractaments per a aquest brot d'Ebola i recomanen una llista de productes per assajos clínics que consideren prou prometedors. L'epidèmia ha deixat 246 morts a la República Democràtica del Congo i 9 més a la veïna Uganda, i hi ha també prop d'un miler d'infectats. Metges Sense Fronteres considera aquestes xifres alarmants perquè, segons diuen, mai hi havia hagut tants casos en tan poc temps després de la declaració d'epidèmia ara fa dues setmanes. El primer ministre del Líban ha denunciat una perillosa escalada d'Israel contra el seu país després dels últims atacs en el mar de la seva lluita contra Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha bombardejat avui diverses localitats del sud i ha fet crides a la població perquè evacuï una desena de poblacions, segons una agència local. Els militars libanesos han denunciat també que dos soldats han resultat ferits en un atac dirigit contra ells. Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i un milió de desplaçats, i la treva, que està en vigor oficialment des de fa més d'un mes, no s'ha aplicat mai. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha assegurat que aquesta política no portarà enlloc.
3: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Salam ha afegit que les negociacions són la via menys costosa per Beirut l'endemà d'una reunió militar entre representants israelians i libanesos a Washington i que el Pentàgon va qualificar de constructiva. Aquesta trobada ha de servir de base per una altra sessió de caire més polític prevista per dimarts i dimecres de la setmana que ve. Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu, davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington, en el marc de les activitats pels 250 anys del naixement del país.

0: però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Nichols, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix molt més audiències que Elvis sense guitarra en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 10 i 12 minuts, nova manifestació a València, la 18a, per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. Amb una gran pancarta amb la frase Mazón a presó, encapçalava aquesta mobilització que ha repetit el recorregut de la primera que es va fer després de les inundacions del 29 d'octubre del 2024, en què van morir 230 persones. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Les associacions de víctimes consideren que aquesta és la veritable comissió d'investigació dels fets. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
2: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Des de l'Associació Damnificats d'Anna Horta Sud, Elisabet González també ha expressat les demandes dels afectats.
3: Es una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Pedimos obras de emergencia, no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20-30 años.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar per la Dana s'hi tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. Els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Sanitat, Mònica García, estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que estan sortint informacions greus que requereixen explicacions.
4: Jo li queremos decir al Partit Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
5: Frente a los golfos y a los corruptos, ni una sola palabra vamos a tener para defender nada que no sea la corrupción cero, porque nosotros estamos impolutos.
0: Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona en què s'ha volgut marcar distàncies amb els socialistes i s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, Aitor Esteban, del PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, creu que Sánchez hauria de donar explicacions al Congrés abans del dia 24. Insisteix que la legislatura està acabada.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay, sin cerrar, en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP, i pel portaveu popular, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: I mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Tocats un quart d'onze de la nit.
1: El temps.
0: Obrim ara de servei a 3cat Info, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
9: Acabarem el mes de maig encara amb ruixats de tarda. els d'aquest dissabte es van acabant, els últims espaternecs cap a la zona de Lleida, punts de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, alguna gotellada residual, però bé, de les tempestes de les últimes hores destaquem els 12 litres de Perafita, els 16 de Sant Boi de Lluçanès, aquí amb Calamarsa, 22 a Olost, Lluçanès, n'han caigut 7 a Gòsol, a la zona del Prepirineu, a tocar del Cadí a Pedraforca, 6 a Bagà. N'han caigut, atenció, en poca estona, en mitja hora, 58 litres al Montsec. És una dada d'un observatori automàtic del Meteocat, caldrà verificar aquesta dada, però ha fet una ventada de 60 per hora i el núvol de tempesta feia 16 quilòmetres i mig d'alçada, realment associat a temps violent. 22 litres a Lles de Cerdanya, també amb calamarsa. Temperatures una mica més fresques al nord del país, on ha plogut. No descartem alguna boira molt local a les valls del Prepirineu. Mínimes per sota de 7, 8, 10 al Pirineu, per tant fresca. A l'interior per sota de 18 i a la costa entre 18 i 22. Aquí la nit encara serà tropical, però no tòrrida. Pensem que hem tingut 36 de màxima a Serós aquest dissabte. Ja no són els gairebé 40 de Vinebre de divendres, per tant ha baixat una mica la temperatura. És molt alta, però ja no és rècord, ja no és tan excepcional. I aquest diumenge puja de dia el termòmetre entre 2 i 4 graus, a moltes zones 30, 33, fins a 36 o 37 a Ponent, i a la tarda novament tempestes. Es poden iniciar al migdia al Ripollès, Pirineu Oriental o Cerdanya. Després, a la tarda, esclataran núvols de tempesta per tot arreu al nord del país. Pirineu, Prepirineu, s'anien desplaçant a la Catalunya Central i podrien arribar novament al centre i nord de Lleida, al voltant de la Segarra, Bages, Moianesa, aproximadament. No arribarien al prelitoral barceloní o gironí. En canvi, dilluns i dimarts, o tot dimarts, sí que preveiem tempestes més fortes i arribarien ja al prelitoral o punts de la costa de Girona i Barcelona. Dimarts i dimecres refrescarà.
0: I encara un punt més de mobilitat, en aquest cas, en aquesta àrea de servei. Us hem d'explicar que un conductor d'un turisme ha mort en un accident a l'Aila 310 a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels conductors. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos, 9 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3Cat Info.
0: 10 i 19 minuts, Òmnium Cultural adverteix que l'independentisme s'ha d'organitzar i preparar perquè venen temps difícils. El seu president, Xavier Antich, tem que el PP i Vox s'acosten a la Moncloa i pronostica que caldrà plantar cara.
11: Si a l'estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Avui l'Assemblea General d'Òmnium ha reelegit Xavier Antich com a president de l'entitat durant 4 anys més. Ara passen, com diem, 20 minuts de les 10, protesta dels caus i esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" i la lectura d'un manifest davant les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poder accedir lliurement per poder fer la seva tasca. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els hi cal. És el cas de l'agrupament Escolta Ways Isa, i la Clàudia Urban és una de les seves caps.
12: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona i té el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
13: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau a l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Anem a la capital de la Terra Ferma, Lleida, Pere Joan Alvaret.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
15: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
14: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que, amb els ajuts del contracte global d'explotació, ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita de préssec, paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
16: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que, doncs, ajuda a diversificar l'empresa.
14: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
17: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava i dic 5 segurs que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
14: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
0: I abans dels esports us expliquem que mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema, va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, amb motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
18: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. El seu salt al cinema va arribar el 1973 amb l'adaptació de Vera, un cuento cruel, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano i Alfredo Mayo. Però el seu gran èxit com a directora va ser el 1981 amb Función de Noche, un llargmetratge a mig camí entre la ficció i el documental, amb els actors Lola Herrera i Daniel Dicenta. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir 4 obres, i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida d'Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
1: Esport.
0: Fins a 2:15, a punt la crònica amb el Roger Bussà. Què tal, Roger? Bona nit.
19: Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
20: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
19: L'ex del Barça ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
20: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar a entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
19: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Copa d'Europa.
1: 3CAT Info.
19: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit en aquest segon. Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
2: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
19: El tercer partit es jugarà dimarts a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit, 11-16. L'MVP de la final ha estat Roger Taüll.
21: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
19: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Tares.
22: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
19: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca el pas de la final.
23: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
19: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
24: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
19: I el Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora. Ha perdut contra el Club de Campo per 1-4. A la final, la 4 femenina, l'Egara, ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo, 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de superar el Complutense per 1-3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I el bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip.

0: Bona nit amb els esports, la crònica del Roger Bosà. Hem arribat a 11:15. Sintonitzeu 3CAT Info i a aquesta hora us estem explicant que els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté, això sí, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. També us hem explicat que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot d'Ebola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. I amb el lema Amazon a presó, aquesta tarda s'ha fet a València una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Amazon, 19 mesos després de la dana. Els familiars de les víctimes han qualificat de pantomima el dictamen de les Corts Valencianes sobre les causes de la inundació i també denuncien que s'està tornant a construir en zones afectades. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11, us explicarem que Barcelona sumarà aquest estiu nou espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altres temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran de 10 del matí a 8 del vespre, de juny a setembre. I la colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i alguns habitatges pels educadors. Dels esports, Roger, què destaques a aquesta hora?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal als penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG.
0: Ho ampliem amb el Roger Bosà, quan faltin 6 minuts per les 11. I per agafar el temps, es preveu una treva dels ruixats durant la matinada i diumenge a la tarda tornarà a ploure a punts de la meitat nord del país, especialment al Pirineu Oriental. També pot ploure en altres zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Sol i més calor a la resta. Els sindicats majoritaris a l'educació han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTEC i professors de secundària mantenen la convocatòria de vaga general de divendres que ve en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns a les 12 del migdia i que es mantindrà oberta fins dijous a la mateixa hora. Són les novetats principals d'aquest dissabte, després que els sindicats ja havien apuntat que la seva voluntat era fer la consulta amb les bases en prou temps perquè els afiliats puguin llegir-ne bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas molt important.
2: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també en declaracions al suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havia marcat.
4: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la coordinadora d'assemblees educatives. La seva intenció és fer una tancada demà diumenge als serveis territorials de Girona. D'altra banda, al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la quarta setmana de vaga.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això fa baixar la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg del BHIO, especialista en càncer de pròstata.
6: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El primer ministre del Líban ha denunciat una perillosa escalada d'Israel contra el seu país després dels últims atacs israelians en el marc de la seva lluita contra Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha bombardejat avui diverses localitats del sud i ha fet crides a la població perquè evacuï una desena de poblacions, segons una agència local. Els militars libanesos han denunciat també que dos soldats han resultat ferits en un atac dirigit contra ells. Des del començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. I la treva, que està en vigor oficialment des de fa més d'un mes, no s'ha aplicat mai. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, ha assegurat que aquesta política no portarà enlloc.
7: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Salam ha afegit que les negociacions són la via menys costosa per Beirut l'endemà d'una reunió militar entre representants israelians i libanesos a Washington i que el Pentàgon va qualificar de constructiva. Aquesta trobada ha de servir de base per una altra sessió de caire més polític prevista per dimarts i dimecres que ve. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí Teheran ha acusat Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. L'entorn del líder iranià, Mojtaba Khamenei, ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
8: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
0: La desconfiança entre les dues parts dificulta les negociacions.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Falten 5 minuts per arribar a 3:15. Els bombers han treballat aquest migdia en dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals que en total han afectat poc més de mitja hectàrea. El foc s'ha pogut controlar en poca estona. Durant tot el dia d'avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total, hi ha 24 municipis afectats on es recomana molta prudència a les activitats a l'exterior per evitar focs. Avui, en declaracions a 3cat Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que alhora tanta aigua també pot afectar negativament els focs.
9: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per demà diumenge està previst tornar a rebaixar el nivell del Pla Alfa i que ja no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o activitats a l'aire lliure. La campanya de vigilància d'incendis s'ha avançat un mes a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a causa de la calor de rècord d'aquest mes de maig. Un escenari que també ha comportat el reforç de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a tot Catalunya, que aquest estiu treballaran amb 10 bases operatives i 95 efectius. Gandesa, Ariadna Escoda.
10: La tasca del GEPIF és la de controlar el territori des de rutes mòbils, però també des de punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar de forma immediata els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a Bot. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, detalla com és el dia a dia d'aquest grup.
11: Iniciem a les 11 del matí, fem un briefing, parlem una mica dels escenaris que ens trobem o que ens podem trobar durant tot al llarg del dia. Fem el repartiment de personal amb els vehicles i segons les rutes assignades, el que fem ja és ficar-nos en marxa, fent aquesta vigilància dinàmica, perquè al final busquem ja rutes elevades per a tenir bona visió del territori, fins a arribar als punts d'emplaçament que tenim marcats on sabem, com aquí mateix on ens trobem situats, que tenim una bona perspectiva i podem fer una vigilància estàtica on agafem molta àrea de visió per si surt alguna petita columna, doncs poder donar primerament avís per a que es fiqui tot l'operatiu en marxa i fer una intervenció ràpida a l'estar prop de les carreteres per a poder arribar el més aviat possible.
10: A més de donar l'avís si detecten columnes de fum i intervenir ràpidament, la presència de les unitats del GEPIF al territori té un efecte dissuasiu davant negligències com ara fer barbacoes en espais on està prohibit o cremes agrícoles fora dels mesos permesos. Amb tot, enguany, el Departament d'Agricultura ha apostat per reforçar aquests grups amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya.
0: Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran de 10 del matí a 8 del vespre de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, recorda que està prohibit banyar-se fora d'aquests espais habilitats.
12: Tornant a reiterar que les fonts ornamentals no són una piscina, no són un joc d'aigua i, per tant, no són un espai pensat per jugar-hi, per refrescar-se. I, per tant, com que l'any passat vam veure que provocava, diguem-ho així, mals entesos des d'aquest punt de vista i vam optar per aturar la làmina d'aigua a Glòries, doncs ja hem fet el mateix i des d'avui la làmina d'aigua no estarà en funcionament.
0: L'Ajuntament va haver de tancar la font de les Glòries per evitar caigudes i relliscades de les persones que s'hi banyaven. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat aquest matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament han col·locat una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants, Berta Artigues Fontàs, els puguin recórrer lliurement.
13: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on va viure i treballar. Ja abans, el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern. Ara una ruta connecta una trentena d'espais vinculats a la seva vida i obra. Per exemple, l'antic hotel Miramar.
14: On van venir Pol Eluard i Gala per primera vegada i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
13: O un espai menys conegut, al Corral de la Gala.
14: Inicialment, Dalí, i això és molt poc conegut, de fet, volia que aquest fos un espai de línia i fins i tot probablement hi pensava potser en aquell moment que pogués ser un futur museu.
13: Ho explica Josep Playà, el periodista encarregat de dissenyar aquesta ruta, impulsada conjuntament pels Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament de Cadaqués. Els visitants que la vulguin seguir només hauran de fixar-se en unes plaques rodones instal·lades en diferents punts del municipi, identificades amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols més característics de l'univers delineà.
0: Hem arribat a 3:15.
5: El temps.
0: A punt. La crònica amb el Dani Ramírez.
15: Acabarem el mes de maig encara amb ruixats de tarda. Els d'aquest dissabte es van acabant, els últims espaternecs cap a la zona de Lleida, punts de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, alguna gotellada residual. Però bé, de les tempestes de les últimes hores destaquem els 12 litres de Perafita, els 16 de Sant Boi de Lluçanès, aquí amb Calamarsa, 22 a Olost, Lluçanès, n'han caigut 7 a Gósol, a la zona del Prepirineu, a tocar del Cadí a Pedraforca, 6 a Bagà. N'han caigut, atenció, en poca estona, en mitja hora, 58 litres al Montsec. És una dada d'un observatori automàtic del Meteocat, caldrà verificar aquesta dada, però ha fet una ventada de 60 per hora i el núvol de tempesta feia 16 quilòmetres i mig d'alçada, realment associat a temps violent. 22 litres a Lles de Cerdanya, també amb calamar-se. Temperatures una mica més fresques al nord del país, on ha plogut. No descartem alguna boira molt local a les valls del Prepirineu. Mínimes per sota de 7, 8, 10 al Pirineu, per tant fresca. A l'interior per sota de 18 i a la costa entre 18 i 22. Aquí la nit encara serà tropical, però no tòrrida. Pensem que hem tingut 36 de màxima a Serós aquest dissabte. Ja no són els gairebé 40 de Vinebre de divendres, per tant ha baixat una mica la temperatura. És molt alta, però ja no és rècord, ja no és tan excepcional. I aquest diumenge puja de dia el termòmetre entre 2 i 4 graus, a moltes zones 30, 33, fins a 36 o 37 a Ponent, i a la tarda, novament, tempestes. Es poden iniciar al migdia al Ripollès, Pirineu Oriental o Cerdanya. Després, a la tarda, esclataran núvols de tempesta per tot arreu al nord del país. Pirineu, Prepirineu, s'anien desplaçant a la Catalunya Central i podrien arribar novament al centre i nord de Lleida, al voltant de la Segarra, Bages, Moianesa, aproximadament. No arribarien al prelitoral barceloní o gironí. En canvi, dilluns i dimarts, sobretot dimarts, sí que preveiem tempestes més fortes i arribarien ja al prelitoral o punts de la costa de Girona i Barcelona. Dimarts i dimecres refrescarà. 3GA Info.
5: A 3CAT Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. Falten 12 minuts per arribar a les 11 de la nit. La colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per a les joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per educadors. Es vol posar en funcionament al setembre de l'any que ve. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, ens fa 5 cèntims.
20: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
21: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
20: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
22: Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
20: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
21: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu
1: i després veure que sigui útil.
20: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
1: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
20: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai emblemàtic com aquest.
2: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
20: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
0: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments, Mireia Sala.
3: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
23: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
3: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
24: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
3: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
24: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga i nosaltres basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
3: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
25: Aprofitem tot l'espai, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
3: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: 6 minuts i les 11.
5: Esports.
0: I arribarem amb la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà. El tenim ja a l'estudi del 3Cat Info. Instal·lant-se els auriculars. Bona nit, Roger.
26: Què tal, Xavi? Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i iguala Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
27: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero Bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
26: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
27: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
26: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
5: 3CAT Info.
26: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
4: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
26: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i, sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens fa les coses més difícils. Jo crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
26: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: També avui victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit tant és, si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
26: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
8: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
26: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
9: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
26: El Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'hoquei herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora, ha perdut 1-4 contra el Club de Campo. A la final a 4 femenina, l'Egara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de guanyar el Complutense per 1-3.
5: 3CAT Info.
26: El bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
10: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
26: El Girona, juntament amb la penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 rep a casa el València, en un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la penya a les quarts de final. Si, en canvi, perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Bascual.
11: A mi particularment em fa molta il·lusió de que que al final, el desenllaç final ha estat aquest. Un partit on un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
5: Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat 1 amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi.

0: però sense poder hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Wayseeza i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
1: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
3: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
4: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
5: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I el portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar, i pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
6: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
7: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
8: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
9: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
8: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón.
10: Mazón a presó! Mazón a presó! Mazón a presó!
0: Una gran pancarta amb la frase...

0: Zona Presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys Mentides i Més Justícia o Ni Oblit ni Perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
1: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
2: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
2: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
3: Ala Israel. Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
6: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara han fumat, els que han fumat alguna vegada, el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
7: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
8: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
9: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible i fi després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
10: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
11: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja estos estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
10: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
12: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
13: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
12: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
13: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
12: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
4: 3Cat Info.
12: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
14: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
12: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
15: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
12: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
16: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
12: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
17: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
12: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
4: 3CAT Info.
12: El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
18: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
12: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
19: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
12: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
20: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la 4ª setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avisat on han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera, i en un cas a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior, i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en calla.
21: I hem fet jocs.
22: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs. una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
1: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou. I no s'explica, moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
0: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
2: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
0: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
21: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
23: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
21: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
24: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
21: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
4: Esports.
21: Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
5: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
4: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cada cop ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
8: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
3: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
4: 3CAT Info.
3: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits, en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
25: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
3: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
26: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
3: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
27: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
3: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
9: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
3: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si, en canvi, perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
4: Tresca Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin

0: Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
2: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
3: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
4: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
5: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
6: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
7: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
8: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
7: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
9: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.

0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
1: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
1: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment en pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimarts a la tarda i dimecres baixarà notablement la temperatura.
3: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
3: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara han fumat, els que han fumat alguna vegada, el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, cada vegada comencen més joves.
5: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
6: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
7: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduïs en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
8: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
9: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat, i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
8: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
2: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
10: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
10: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
2: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
11: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
12: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
2: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
13: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
14: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
15: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
14: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
16: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
14: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
11: 3CAT Info.
14: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
17: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
14: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
18: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
14: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
19: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.

0: Són dos quarts d'una.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
2: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
1: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
0: 3CAT Info.
1: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
0: 3CAT Info.
1: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
1: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
1: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes per consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospital l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels frens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada i Bifurcació o l'estació de França, que és on es fan més pintades.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
1: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster.
21: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
22: I hem fet jocs.
23: I jo una foto amb el Tito.
1: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs. Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
2: Per nosaltres, en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou. I no s'explica, moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molts de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
1: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
3: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer amb algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
1: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
4: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
22: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A ellos necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
4: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
24: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
4: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres, i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo, amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
0: Esports.
4: Amb Roger Arbussà.
5: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
6: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
5: Luis Enrique ja avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
6: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
5: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
0: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
7: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
5: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
8: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
5: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
9: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
5: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
0: 3CAT Info.
5: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
25: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
5: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
26: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
5: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
27: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
5: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
10: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
5: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si, en canvi, perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
0: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'Estat en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau i l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des de que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.

0: La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
1: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi,

0: augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
1: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
2: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
4: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
5: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pronte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
4: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
6: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions

0: Dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
2: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja no han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
3: 3Cat Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
9: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet

0: De la tarda d'aquest dissabte, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera, i en un cas a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior, i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
1: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món, i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
2: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
3: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
4: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
3: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
5: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
3: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
6: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
1: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta, però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar, doncs avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. Lluna Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments

0: oportunitats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
2: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
3: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
4: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX.